0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
11: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: On vas amb tants papers?
4: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
3: I no tens IDCAT mòbil?
5: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
3: Què? Vas a fer tràmits?
5: 012. La millor resposta.
6: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.
8: Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, Arrel Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: superjust. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Xerrem de Reu, programa d'entrevistes amb persones vingudes de Reu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem de Reu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra els comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
2: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra al professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
12: Esplugues FM.
11: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugesfm.cat. Un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també

0: al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Sau, sau, Paulo! Tom Zé en aquest cel obert d'avui que vol repassar la història de Tropicália, aquest moviment de la música brasileira de mitjans finals dels 60, que va trencar tots els esquemes i va barrejar les influències anglosaxones de la psicodèlia amb la música popular del país. Fem una petita pausa i ara tornem amb més cançons d'aquest moviment absolutament reivindicable.
1: El cel obert amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia i història. En aquest cas, la geografia ens la porta al Brasil de final dels 60 i principis dels 70, on un moviment que es deia Tropicália revolucionaria tota l'escena efervescent amb artistes que després serien autèntics tòtems del seu imaginari. Per exemple, poca gent sap que una de les cançons més conegudes del Jorge Ben també venia d'aquí. És el País Tropical.

Jorge Ben i aquest País Tropical, una cançó publicada en el seu disc homònim del 1969, d'aquest artista que va estar a punt de deixar la música per jugar a futbol, es veu que era molt bo, però que gràcies a l'Erasmo Carlos, sí, el germà del Roberto Carlos, un home que també s'hauria de reivindicar, va conèixer els tropicalistes i va decidir barrejar la samba amb l'R&B, això sí, amb el toc del gran Rogerio Duprat. Mentrestant, la Gal Costa continuava fent aquesta espècie de liofilització de les essències més populars, barrejant-les amb uns arranjaments sumptuosos. Que com s'entén això? Doncs escoltant el Nao Identificado.

Nau Identificado, amb aquest intro tan dissonant i tan tropicalista, que després ens regala una altra d'aquestes peces eternes. Els Novos Baianos s'apropaven més als Grateful Dead dels Working Men's Dead o fins i tot a la serenor del White Album dels Beatles. Aquí teniu aquesta filigrana que es diu Preta Pretinha.

Aquest preta pretinya de Novos Baianos, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i que visqui el tropicalisme.

0: enquanto corri a barca lhe chamar.
1: Catalunya Ràdio, les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra l'Iran després que Teheran ataqués un vaixell amb bandera de Xipre que navegava per l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària iraniana afirma que ha tancat aquest pas marítim fins a nova ordre. Segons els mitjans oficials iranians, l'embarcació havia apagat els sistemes de seguiment i s'havia desviat de la ruta autoritzada. Segons l'exèrcit nord-americà, l'atac ha causat un incendi a bord i greus danys a la sala de màquines. També hi ha un tripulant desaparegut. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha defensat l'operació i ha assegurat que l'Iran ha pres una mala decisió i que ara n'està pagant les conseqüències. El tancament de l'estret d'Hormuz, una via clau per al comerç mundial de petroli, augmenta la tensió a la regió i amenaça l'alto el foc entre Washington i Teheran. Aquest dissabte, l'ambaixador iranià davant l'ONU, Amir Irabani, ja ha advertit que el règim es desentendria de l'acord amb els Estats Units si Washington incomplia els seus compromisos.
3: L'Iran continua compromès amb l'aplicació fidel del memoràndum d'entesa. Tanmateix, si els Estats Units continuen violant els seus compromisos establerts al memoràndum, l'Iran ja no serà obligat a satisfer-los.
2: Els bombers han donat per estabilitzat a 2:15 de la nit d'aquest dissabte l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi continuen treballant 16 dotacions. El foc ha afectat unes 22 hectàrees, segons dades provisionals, i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, les flames han arribat molt a prop de les cases. A causa de l'incendi, un home ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat al CAP de Balaguer. L'incendi afecta una zona de massa forestal i camps de cereal entre l'embassament de Camarasa i el nucli de Fontllonga. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. L'incendi ha arrasat 6.600 hectàrees. Aquest dissabte a la nit, 600 evacuats han pogut tornar a casa seva. La policia continua treballant intensament per trobar els 23 desapareguts. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig aquest dissabte a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa. La policia ha coordinat la zona, però de moment no ha facilitat informació sobre l'autor dels trets ni sobre les circumstàncies d'aquest atac. Les noves líders de Sumar, Verónica Martínez Barbero i Rosa Martínez, es marquen com a objectiu avançar drets socials i ser un tallafoc per a l'extrema dreta. També reivindiquen el paper de Sumar per teixir aliances entre les esquerres. L'assemblea del partit les ha escollit amb gairebé el 96% dels suports. L'empresa Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial a partir amb una part dels terrenys que tenia Ecros a Flix. Es tracta de l'espai on hi havia la planta de clor. El projecte té un cost inicial de més de 1.000 milions d'euros i té com a objectiu posar en marxa el centre a partir del 2027. Flix, Ariana Escoda.
4: La companyia catalana construirà la fàbrica, que tindrà una potència de 50 megawatts i amb què es preveu crear 150 llocs de treball. El president del govern, Salvador Illa, ha destacat la reindustrialització de la zona.
5: Aquí hi ha molt més espai, com vostès veuen, hi ha altres projectes industrials i, diguem-ne, com les coses van bé, tothom s'hi apunta. I, per tant, com que això començarà a arrencar, doncs ja veuran vostès com vindran més empreses, i jo també vull venir-hi, i tornarem a engegar aquest cercle virtuós de reindustrialitzar aquest terreny aquí a Flix. No?
4: Els impulsors de la factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial apunten que l'objectiu és el de posar en marxa la planta a partir de l'any vinent i que estigui en ple rendiment el 2029. Ni el govern ni l'empresa han donat detalls de la iniciativa, ja que no s'han permès preguntes dels periodistes.
2: Thank you. Esports en joc, l'últim partit dels quarts de final del Mundial de Futbol. A la mitja part, l'Argentina guanya Suïssa per 1-0 gràcies a un gol d'Alexis McAllister en el minut 10. El vencedor del duel s'enfrontarà a Anglaterra a les semifinals després que els anglesos hagin derrotat Noruega per 2-1 en un partit disputat a Miami. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota al final, Carolina Muschkova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing. I aquest diumenge a la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner.
1: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Al llarg de la història ha estat habitual que els sentiments i pensaments de les dones hagin quedat filtrats pel relat masculí. A l'Europa cristiana medieval, per bé que fossin una minoria pertanyent a la noblesa o al clergat, van ser diverses les dones que van mantenir una vida sexual i amorosa ben activa i van escriure sobre les experiències i desitjos més íntims. Aquests testimonis, no molt abundants, permeten fer-se una idea de l'imaginari femení de l'edat mitjana occidental.

0: L'amor en època medieval basculava entre la sensualitat, l'erotisme i la tendresa, i també, sens dubte, la fidelitat. Es feia difícil separar l'amor de la sexualitat. Les dones dels segles centrals i finals de l'edat mitjana no amagaven els sentiments, els expressaven a través de la mirada de l'amor cortès. Aquest nou codi amorós, delicat i desinteressat, suposa el naixement de l'amor modern, un sentiment que es basa per primera vegada en la reciprocitat, en estimar i en ser estimada. Per establir una relació cortesa, era indispensable que elles atorguessin el consentiment i fins i tot en més d'un cas podien prendre la iniciativa. L'amor cortès representa una forma de relació totalment nova entre home i dona, en què l'aspirant a amant ha de servir l'estimada i guanyar-se el seu amor, no per la força ni comprar amb diners, sinó esforçant-s'hi. Com que els sentiments no comptaven en les unions matrimonials feudals, decidides per interessos polítics de les famílies més nobles, els uns i les altres buscaven l'amor fora del matrimoni. Malgrat que la majoria de fonts històriques de l'època medieval han estat escrites per homes, tenim autores com Hildegarda de Bingen, per qui l'amor masculí era un foc que crema muntanyes i, en canvi, el femení era comparat amb l'escalfor suau del sol. Les veus de dones que exposen els sentiments amorosos ens han arribat a través de cartes privades, declaracions en processos judicials, memòries i, de manera molt especial, gràcies a la poesia. Encara que els moralistes intentaven apartar les dones del desig i reprimir la passió, els consells sobre qüestions sexuals i amoroses es transmetien entre elles de generació en generació. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un tema que realment no recordo jo que hi hagi molta literatura sobre el tema, molts estudis, se n'hagi parlat molt, que és l'amor i la sensualitat, les dues coses, amb les dones medievals. Potser és que jo no m'he entrat dels últims esdeveniments.
1: No, és que moltes vegades, quan nosaltres fem la trajectòria sobre una historiadora o sobre un historiador, diem de que aporti coses noves, és a dir, el tema històric, polític, econòmic, social, cultural. Però diguem un tema, diguem, d'aquestes característiques, suggerent, creatiu i inèdit, massa vegades inèdit, sí, com aquest cas, que és l'amor a l'època medieval, doncs això és una cosa extraordinària que s'analitzi. I a més que es fa des dels textos, i es fa, diguem, tenint en compte totes les seves característiques, és a dir, els sentiments, la sensualitat, la sexualitat, l'amor, el cor, l'esperit, és a dir, totes aquestes característiques, bé, aquest tipus de coses, la veritat, això és una, és aire fresc, sempre renova la història, per això és aire fresc de veritat.
0: I qui ens porta aquest aire fresc és una bona amiga del programa, que feia temps ara que no veiem i que estem molt contents de tornar a tenir aquí, és la doctora Teresa Vinyoles, que ha estat professora titular d'Història Medieval a la Universitat de Barcelona, especialista en Història de les Dones i de la Vida Quotidiana, i autora, entre molts altres, però del llibre que avui ens ocupa, Usos amorosos de les mujeres en l'època medieval, editat per Los Libros de la Catarata. Doctora Vinyoles, benvinguda altre cop a l'Enguàrdia.
2: Bé, moltes gràcies, hola, bon dia. Bé, estic contenta d'estar aquí, també, feia dies que no,
0: sí,
2: que no
0: tant,
2: us
0: veia.
2: Sí. Primer us vull explicar només una mica d'anècdota del naixement d'aquesta obra. Jo no acostumo a escriure en castellà, vull dir, normalment treballo en fonts catalanes, i el que he publicat en llibres i així ho he publicat en català, algun article en castellà, doncs, que m'han encarregat, o per algun congrés que he anat fora de Catalunya. Però això va ser un encàrrec concret que em van donar fins i tot el títol.
0: Usos amorosos de les mujeres en l'època medieval.
2: Sí, així, ja em van donar el títol.
0: És bo.
2: Un homenatge a Carmen Martín Gaite,
0: sí,
2: que va publicar Els ossos amorosos amb aquest mateix títol, per això me'l van fer respectar, al segle XVIII i després també en època franquista. Va treballar Els ossos amorosos en aquestes dues èpoques, el XVIII i l'època franquista. I em van dir si jo volia fer-ho a l'edat mitjana. M'ho va proposar una companya professora de la Universitat de Castilla-La Mancha, i en principi vaig dir que ja presentaria un guió i a veure què els hi semblava. Però llavors va venir el Covid. Yeah. És a dir, això està

0: cas...
1: Jo per això us he volgut explicar això.
2: Tots sabem de que per fer una marató has d'haver assajat i assajat molt.
1: Això sí.
2: Doncs
1: sí.
2: Això és el que...
1: Des de l'any 69 que hi estic posada.
3: Doncs això, llavors una certa...
1: Del 69 de segle passat que hi estic posada.
3: I, disculpa, vas treure amb aquesta reflexió, vas arribar a conclusions noves respecte al que havies estat treballant al llarg de la teva carrera? Perquè de vegades això passa. No sé si el llibre reflecteix alguna, en aquest sentit, aportacions diferents de...
1: Aportacions diferents, potser més madurades i més lligades. O sigui, el que vaig intentar amb això és, d'entrada, quan em va proposar el tema, no vaig pensar de seguit amb l'amor, amb la sexualitat, vaig pensar en una història dels sentiments, que és un tema que em ballava pel cap. Feia temps de que...
3: Deu ser molt difícil, història dels sentiments.
1: I és una cosa que hi havia pensat moltes vegades. I vaig dir, enfocaré el treball des del punt de vista de la història dels sentiments. I, a més, poder ser amb textos de dones, o sigui, amb exemples de dones, també d'homes, però essencialment basant-me en les fonts i a poder ser fonts tretes de les dones. Llavors, clar, la reflexió és que sí que es pot arribar a entrar en la història dels sentiments, que s'hi pot arribar, que si això potser és una de les conclusions, i que ja, o sigui, s'expressen sentiments molt diversos. Sí, per tant, vaig haver de diversificar molt el tema. Llavors, el que vaig fer és deconstruir una mica. O sigui, no ho vaig fer cronològic. No vaig fer una història cronològica, sinó quan pensava en un tema, mirava de trobar un exemple que em tipifiqués aquell tema, que me l'expliqués, aquell tema. I aquell exemple és igual que fos del segle IX que del segle XV.
3: Pel cas ja funcionava.
1: Sí, em funcionava l'exemple. Llavors, quan vaig tenir fet el guió, que em va costar més fer el guió, vaig tenir fet el guió, llavors vaig anar buscant, vaig anar tipificant els exemples que em portaven amb unes definicions d'un sentiment concret, sense tenir en compte l'època, o sigui, sense tenir l'ordre cronològic, no el vaig tenir en compte per res. Vaig passar de l'ordre cronològic. O sigui...
3: Això per un historiador deu ser un pecat bastant gruixot.
1: Segurament que sí. Però,
2: bueno, és tot un període històric.
3: No, clar.
1: Sí, home, és un període entre el segle IX i el XV.
3: Estava ironitzant. No,
1: entre el IX i el XV,
2: Déu-n'hi-do. No, però és l'historiador sense cronologia es perd.
3: Sí, però normalment pateix. L'historiador sense cronologia pateix. Per això dic que és complicat.
1: Era una forquilla des del segle IX fins a començaments del XVI, més o menys. No vaig anar més aquí ni cap allà. Però, clar... la voluntat va ser aquesta d'entrada. Ja no és potser una conclusió, sinó que la conclusió sí que es pot fer una història diferent, que es pot fer una història dels sentiments, que el que he dit ja moltes vegades, que no és una conclusió del llibre, que les dones estan en els documents i que es pot fer la història de les dones i que ens aporten una visió de la vida, doncs, molt interessant.
3: En aquest sentit, ja entrant en matèria, diguéssim, les relacions que coneixem de l'edat mitjana, d'homes i dones, sobretot, ja parlem després de relacions no entre homes i dones, són una mica com la visió que han donat els homes, o realment la visió de les dones era ben diferent en aquell moment? O a través dels textos podem veure una visió diferent d'aquestes relacions humanes, tant matrimoni com fora de matrimoni?
1: Mira, normalment m'ha sorprès. O sigui, hi ha exemples... Clar, pensem que són exemples puntuals.
2: Vols dir d'una classe determinada?
1: No,
2: als sectors populars.
1: Hi ha de totes les classes socials. Això sí, que vaig intentar que...
2: Que sortís tota la societat.
1: Que sortís la societat, clar. He trobat més exemples de les classes dominants que de les del poble.
3: Però això és que escriuen i deixen documents, clar.
1: Però n'he trobat del poble perquè hi ha els testimonis en els processos. I això des del 1300 trobem testimonis de dones que parlen. Parlen oralment perquè no saben escriure, parlen davant d'un procés, davant d'un... Llavors he pogut arribar a les dones del poble a partir del, sobretot, de 1300. Però el problema està en que... m'ha sorprès. O sigui, una de les coses, i que potser també sorprendrà els lectors, no?, que hi ha actituds

0: que em semblen enterament modernes, contemporànies. És a dir, que quan jo era petita, ara ja és diferent, potser ha canviat molt tota la història de,
1: la
0: sexualitat i dels sentiments i tot això, però quan jo era petita, per exemple, hi ha un exemple d'una pagesa de Montcada, no?, que la seva mare la veu en el llit a la migdiada amb un noi i que es van fent carícies i es van intercanviant garlandes de roses i es van... Jo, si... Entén-me, si havia la meva mare a casa no ho hagués fet. I, però si m'hagués vist la meva mare, no sé què hagués passat. Ja, vull dir, m'enteneu?
2: Algun crit, sí.
0: Vull dir, que estic parlant...
3: I algun mastegot, potser, també, fins i tot.
2: Renyat i runat.
0: Estic parlant d'una dona del segle XIV. Sí, sí, sí. D'una mare del segle XIV i d'una noieta del segle XIV. I això no hi van donar més importància, o sigui, no van armar un drama per això. Em sorprèn, o sigui, hi ha fonts que em sorprenen per la frescura que hi ha, per la, jo diria, fins i tot modernitat, no?, de que hi ha.
3: O sigui, la visió de la sexualitat que tenim amb respecte a l'edat mitjana i en general en el passat és des del segle XXI, allò era, hi havia una gran repressió, etc. Potser no va per aquí la cosa, aleshores. Suposo que hi havia haver-hi, com a altres moments, però que era molt més obert del que nosaltres ara volem creure.
0: És una de les conclusions a les que arribo, però sempre tenint en compte que el que tinc jo són exemples. I els exemples venen moltes vegades de processos o de cartes privades personals. Llavors, potser són excepcions. Vull dir, jo tampoc vull dir que... El que no pugui generalitzar.
3: Clar.
0: Perquè quan una cosa arriba a un procés és perquè hi ha hagut un delicte o perquè hi ha hagut...
2: Una alteració.
0: I llavors potser les coses més normals que podia ser la repressió, les pallisses dels pares, etc. Això no m'arriba.
3: Clar, perquè no, ningú processa a un pare que fa un mastegot a la filla. Sí.
0: Això no m'arriba. Per tant, jo que dono aquí són exemples, fragments de vides reals, perquè estan tretes de documents, però no puc dir que això sigui general. O sigui que hi ha dones en aquells moments que expressen els seus sentiments i que expressen la seva sexualitat i són perquè les he trobat. I que ho expressen sense problemes i sense embuts. Però això era la majoria, això és el que no puc dir.
3: La sexualitat anava lligada al matrimoni? Amb aquell...
0: No, perquè, o sigui, bueno, el que no anava...
3: Òbviament n'hi havia, sí, matrimoni, si no malament rai.
0: Però vull dir que el que no hi havia és l'amor lligat al matrimoni. Val. Els matrimonis no eren per amor.
3: Però ni amb totes les classes socials?
0: A totes les classes socials. Eren pactats. Jo he trobat matrimonis pactats a totes les classes socials.
3: O sigui, la via convencional de matrimoni.
0: Convencional, de fer firmar uns capítols matrimonials, de fer doncs, el prometatge oficial i després anar a l'Església a rebre la benedicció. Això, o sigui, hi havia el matrimoni civil, que era primer, i normalment ja es convivia, i després va venir el matrimoni religiós. Perquè no era que era... un solemnitzar l'altre matrimoni que ja s'havia fet civil. No?
3: I això ho lligava al pater famílies, el pare...
0: Això ho feia el pare.
2: Però això va arribar fins al segle XX, eh? No
0: sí, hi ha molta civilització, en moltes cultures encara continua. Ho trobem avui.
2: Que s'ho pacten els pares dels matrimonis, això.
0: Sí.
2: En fi, no solament la Catalunya profunda, la Catalunya urbana també, fins al segle XX es casen, casen els fills.
0: Es casaven, o sigui, els pares els que movien el matrimoni. Això no vol dir que no hi hagués hagut un matrimoni que pogués funcionar bé. Però que eren pactats.
3: Segur, clar, és que és un tema estadístic, diguéssim. Segur que hi havia matrimonis que van anar a la mar de bé amb aquest sistema.
0: Però eren pactats. Sí, sí. I llavors també ja es noten moltes frustracions amb aquest... Això sí que també ho he notat.
3: Clar.
0: Dones frustrades amb un matrimoni de conveniència, fet amb un home molt més gran, per pujar de categoria social la família, per... Enteneu? I llavors això... crea unes grans frustracions, i això arriba després amb uns processos per adulteri o amb una violència domèstica, vull dir, arriba en els processos. aquestes frustracions.
3: Si no recordo malament, un dels temes que sempre eren molt punyents era que molts d'aquestes persones que es casaven, tant homes com dones, eren vidus, perquè hi havia una mortandat important, i això també portava molt sovint problemes de recuperar de dot, els fills, els herències, els llegats...
0: Però tot això eren problemes econòmics,
3: Per això dic que no tenien res a veure amb l'amor.
0: Exacte. Això tampoc no l'he tocat massa, perquè... volia fer una història dels sentiments i jo penso que els idees i els sentiments no van lligats, em dóna la impressió, van deslligats
3: per la seva via.
2: Per això no esclou, diguem, aquest amor idíl·lic i aquest amor idealitzat medieval, no?
0: És l'amor cortès.
2: L'amor cortès.
0: Això sí, això és el més interessant que va donar l'edat mitjana a nivell d'història dels sentiments, l'amor cortès. Perquè és un amor nou, un amor diferent del que s'havia vist en èpoques anteriors.
2: Menys lligat a la sexualitat i més a l'admiració cap a la dona, al respecte?
0: Mira, no. S'ha dit moltes vegades que era un amor platònic, però no és un amor platònic. Perquè hi ha uns passos. O sigui, l'amor cortès preveu uns passos per arribar després al que un escriptor deia l'última obra de Venus, és a dir, el sexe.
2: Sí, sí.
0: Però això demanava uns intervals, i en aquest interval hi ha l'amor cortès. O sigui, l'amor cortès, el que té de nou és que es demana la voluntat de la dona. Se li demana la voluntat, no se la pren per la força. Llavors, se l'ha de servir, se l'ha de... Llavors ja arriben totes aquestes paraules feudals de servir, que és una paraula feudal, de ser fidel, la fidelitat també és una paraula feudal. Entra el ritual feudal, entra en el ritual de l'amor. I llavors, en aquest interval, fins que hi ha el desig i s'arriba a la consumació, diguem-ne... amb tot això hi ha tota una sèrie de preàmbuls, de passos...
2: I que la dona ha d'autoritzar.
0: D'autoritzar i actuar. I quan veiem en els trobadors això, però quan hem descobert els trobairits, elles estan fent el mateix. Elles poden començar, poden...
3: Tenir
0: la iniciativa. I escriure un poema amb un home dient-li que el desitja, etc. I llavors la paraula desig, la paraula... tot això apareix en els textos no només dels homes, dels trobadors, sinó de les trobairis. O sigui, els poemes de les trobairis són preciosos, amb una... d'una sensualitat enorme, I clar, això ens dona... Aquí sí que ens dona una idea del sentiment de les dones, de la idea de l'amor cortès... per l'altra banda, des de les dones, i és molt interessant. I potser és la novetat més gran que porta l'edat mitjana quan història dels sentiments. Aquesta...

0: L'escriptora i filòsofa francesa Louisa va viure entre els segles XI i XII i va ser amant i esposa de Abelard, el mestre més famós de la Universitat de París. L'oncle de Louisa, el canonge Fulbert, va contractar Abelard perquè li ensenyés filosofia a la noia, però entre mestre i alumne va sorgir l'amor. Tot i que Fulbert va expulsar Abelard de la casa, aquest va raptar a Louisa, que estava embarassada. El nen se'l va quedar la germana d'Abelard i es va pactar un casament secret dels amants, tot i que Louisa preferia l'amor lliure al vincle matrimonial. Al cap d'un temps, Abelard va tancar la dona en un convent, un fet pel qual Fulbert el va castigar amb la castració. A Louisa va acabar sent abadessa del monestir de Paraclet, fundat pel seu amant. En les cartes que suposadament es van enviar l'una a l'altra, escrites a partir de 1132, a Louisa exposava obertament els seus sentiments.
1: Els plaers de l'amor que junts hem conegut han estat tan dolços per mi que no puc apartar-los del meu record. Vagi on vagi, els tinc davant dels meus ulls i el desig que m'inspiren no em deixa mai. Encara que el títol d'esposa sembli més sagrat i més vàlid, jo prefereixo ser per tu una amiga, una companya, fins i tot un amant. No t'ofenguis, o una prostituta. Preferia l'amor al matrimoni i la llibertat al vincle. Déu és testimoni. Si el mateix August, l'amo del món, s'hagués dignat a demanar-me la mà i m'hagués assegurat per sempre l'imperi de l'univers, jo hauria trobat més dolç i més noble conservar el nom de cortesana al teu costat que el d'emperadriu amb ell. Quina reina, quina gran dama no han envejat les meves alegries i el meu llit. Només una ordre teva i no un sentiment de pietat va fer que en plena joventut m'entregués a la vida monàstica. No espero recompensa divina, perquè no fou l'amor a Déu que em va inspirar. A Déu, el meu únic. El meu amor es va tornar un deliri. El dia que per obeir-te vaig prendre l'hàbit, et vaig provar que tu regnaves com a únic senyor, tant sobre la meva ànima com sobre el meu cos. Jo t'he estimat sempre amb un amor sense mesura. Els plaers amorosos que junts hem gaudit són tan dolços per mi que no aconsegueixo apartar-los del meu record. Allà on miro apareixen davant dels meus ulls i desperten el meu desig. Lluny de plorar per les faltes que vaig cometre, penso sospirant en aquelles que ja no podré cometre. No puc esperar res de Déu per la vida que he seguit i el patiment sofert, perquè no he complert res pel seu amor, sinó només per obeir-te.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí amb Teresa Vinyoles i Josep Maria Soler i Sabater parlant dels sentiments, sobretot dels sentiments femenins, durant l'edat mitjana. Doctora Vinyoles, acabem de sentir aquest text d'aquesta història tan enrevessada d'altra banda de la Luisa i del seu amant, que d'altra banda també té un comportament una mica particular, no? Però tot i així, sí que és absolutament cert, i es desprèn del text, aquesta relació amorosa. A Luisa, en aquest cas, el que desitja és la relació personal i sentimental i no tant els vincles legals amb Abelard, no? Això xoca una mica.
1: Sí, pot xocar una mica perquè, és clar, estem en un context que ens han arribat sobretot els textos dels moralistes. Si pensem que el que ens ha arribat més a la història són els textos dels moralistes.
0: Els que estaven en contra de moltes d'aquestes coses que passaven.
1: Evidentment. Sí. I llavors, l'altre que està passant a banda del que diuen els moralistes o en contra del que diuen els moralistes normalment no ha arribat. I aquestes cartes, que a més aquestes cartes van sortir de l'abadia del Paraclet, o sigui, van ser les monges que les van publicar. És a dir, siguin totes fetes per Eloïsa o retocades per elles,
0: cosa que és possible.
1: Que és possible, però vull dir, han sortit d'un convent.
2: Doncs són foc, eh?
1: Han sortit d'allà.
0: Sí, sí, sí.
1: Explicar la història de la seva fundadora, del seu fundador, de Abelard i Eloïsa. O sigui, les monges reivindiquen en els seus fundadors, a través de la publicació de la història calamitat, o més a dir, de les calamitats de l'Abelard, que ell va escriure amb un amic, i de les cartes que Eloïsa li va enviar, i que devien arribar o bé per escrit o bé per tradició oral al propi monestir, i que després doncs, van ser fetes públiques, juntes, com una obra epistolar. Però el que expliquen, i bueno, es va fer públiques uns 100 anys després, o sigui, no es van fer públiques al segle XXI, eh?
0: O sigui, cap al segle XIII, llavors van ser fetes públiques.
1: Es va fer públiques al segle XIII, des de l'abadia del Paraclet, van copiar la història Calamitatum, les cartes creuades entre els dos, dues cartes d'ella, dues d'ell, i la regla que Abelard els hi va donar, la regla monàstica, que ell els hi va donar. I això ho publica tot junt.
0: Però això revela, em sembla, que en tot cas tampoc hi ha prevenció i hi ha censura per part de les monges. O sigui, no estan en desacord amb això que expliquen les cartes de Luisa.
1: No, ho expliquen. Jo, per exemple, una de les frases que més m'impressiona és aquesta que diu: lluny de plorar per les faltes que vaig cometre, penso sospirant en aquelles que ja no podré cometre.
0: Sí, clar.
1: Vull dir, això, estiguis... Ella ho deu expressar, jo penso que pot ser una tradició oral del que ella pensava, del que ella expressava, i que... Però vaja, això ha sortit del monestir del Paraclet, a la Xampanya. Vull dir, això és autèntic. A més, és curiós que es posin en dubte aquestes cartes, i en canvi les obres filosòfiques d'Eloïsa no es posen en dubte. No es posen en dubte que ella és una filòsofa i que escriu obres de filosofia.
2: És que el masclisme és el masclisme.
1: S'han donat per autèntiques. Sí, sí, aquestes s'han donat per autèntiques. Però aquestes cartes, compte, que potser no són autèntiques. Vull dir, això és el que diu l'historiografia, eh?
2: Sí, sí.
1: Però jo és el que dic. Són autèntiques perquè han sortit del monestir. Han sortit de mans de dones, vull dir, ha sigut elles que ho han escrit. Eloïsa ho ha explicat els seus sentiments a les... i ha quedat en la tradició del monestir.
0: Poden estar tan manipulades les cartes com la filosofia de Luisa per part del monestir, o sigui, que en tot cas potser l'autoria podrem discutir si és només de Luisa o de Luisa i les monges posteriors, però en tot cas és aplicable a qualsevol document sorgit així,
1: sí.
0: No?
1: O sigui, és interessant que la historiografia ha manipulat moltes d'aquestes històries, no? Que...
2: No, i està bé, està molt bé, perquè no m'imagino les monges que jo he pogut conèixer al llarg de la meva vida, al poble, aquí, allà, d'això, que tinguessin una actitud tan oberta al segle XX, principis del XXI, no m'ho imagino.
0: En tot cas, aquestes cartes, com d'altres, també revelen històries o refermen històries que ja coneixíem o són prou conegudes de l'edat mitjana, però que trenquen amb aquesta imatge tan carrinclona que tenim. Sí. Estic pensant en el cas del Modi Talamarca i Ramon Berenguer, no? Aquest és un cas que ens toca, diguéssim, com a catalans, molt directament, no? Si ho recordem un moment, no? Ramon Berenguer visita, de viatge cap a Roma, visita Tolosa, i després d'aquesta visita, d'una doble visita, resulta que manté una relació amb el Modis de la Marca, que és la dona del comte de Tolosa, i que acabarà sent la seva pròpia dona després d'un segrest més o menys fals que fa... Clar, això és una història que no... Tremenda, no?
1: Sí, és una història tremenda que va escandalitzar l'església del moment.
0: Sí.
1: No l'església catalana, que en principi ho va acceptar. Va ser després que... Però els bisbes aquí de moment no el van acceptar, eh? Ara, a Anglaterra hi ha textos dient, oh, aquesta dona, oh... Vull dir, i a Tolosa diuen, a les fonts de Tolosa diuen que la condesa, quan es va casar amb Ramon Berenguer, era vídua. No és veritat, no era vídua.
0: No, i tant.
1: Estava casada i tenia 4 fills. O sigui, el Modi es va casar. En primeres núpcies va tenir un fill, en segones núpcies en va tenir 4, i ja, hauria de tenir uns 30 anys, quan es van enamorar ella i Ramon Berenguer, perquè a més diu que l'amor és mutu, que s'han enamorat els dos, i ella fa un ardit per marxar de Tolosa i venir a Barcelona.
0: Llavors, dona casada
1: i broma,
0: amb el comte de Tolosa, que no és,
1: fills,
0: no és cap cosa menor, vull dir que no.
2: I tant, mare Déu.
1: Sí.
0: Clar, però això també revela que, clar, a part de consideracions polítiques, sembla lògic que el comtat de Barcelona tingués més interès en mantenir una bona relació amb el comtat de Tolosa que no una mala relació, i no sembla precisament que trencar el matrimoni dels comtes de Tolosa perquè la dona, la ex-comtessa de Tolosa, passi a ser comtessa de Barcelona, sigui una bona aliança política. Per tant, això supera aquests acords matrimonials.
1: Sí, i després, doncs, és clar. Jo dic, quan va arribar aquí, en principi no hi va haver oposició, però després, entre Barbazenda i la dona legítima del Ramon Berenguer, van denunciar-lo a Roma, i llavors va ser quan va venir l'excomunió. Però va venir a posteriori per una denúncia de dues dones, precisament de l'Armazenda, l'àvia de Ramon Berenguer, i de la dona de Ramon Berenguer, de Blanca. Van anar a Roma per demanar l'excomunió. I després l'Armazenda torna a Roma per demanar que els aixequin l'excomunió. I el papa els aixeca, o sigui, primer els hi posa, després els aixeca. Però tot això és l'Armazenda que ho fa, Tant l'excomunió com l'aixecament de l'excomunió.
0: Però en el cas d'Armazenda sí que sembla que hi hagi, no sigui la política de sentiments el que domina, sinó una política purament legalista, de poder, de jerarquia. Armazenda era una dona d'estat. És la gran política de la història de Catalunya.
2: Aquí és la política.
1: La política.
2: Ja no sentiments.
0: És igual que el seu net s'estigui enamorat o no ho estigui. Això és el de menys. Però en canvi, el cas del Modis i el cas de Ramon Berenguer, és evident que aquí la política d'estat
1: va en contra de...
0: pedres sobre el seu propi taulat, no?
1: I van haver de fer una penitència pública, una humiliació pública, o sigui, va ser un... tot un... O sigui, no va ser una cosa política.
0: Aquest cas, que va ser escandalós, i quan un cas escandalós vol dir que és realment que poc habitual... Si no és poc habitual, no es transforma en escandalós, segur. Però sí que es pot trobar equiparacions similars amb estaments no tan nobles com el dels dos comtes, comte i comtessa?
1: Bé, sí, hi ha casos. Potser no tan antics, perquè... No tenim constància de tan antics a diferents d'altres classes socials, perquè no tenim documents d'aplicació del dret, per exemple, del segle XI o del segle XII, no en tenim. Però hi ha una declaració davant d'un inquisidor que després va arribar a ser papa, aquest inquisidor, i ella explica el seu amor i el que pensa del que és lícit i el que no és lícit en l'amor. Llavors, què és lícit? Ella diu, a mi, el meu amant, que era clergue, això no importa, no li importa que fos clergue, em va prendre sense violència.
0: Això, tant, això és lícit. Lícit. Això és lícit.
1: Això és lícit.
2: Uh-huh. Vol em dir que hi ha consentiment?
1: Sí. Em va prendre sense violència. I tots dos ens vam donar plaer. Tots dos teníem plaer. Si tots dos sentíem plaer, no creiem que això fos pecaminós. Si jo m'hagués anat a dormir amb ell sense que ell o jo que no sentíssim plaer, llavors sí que seria pecaminós. Si ara me n'anés amb ell, com que ara ja no l'estimo...
0: Ara seria pecaminós.
1: Ara seria un pecat.
0: Què diu l'Inquisició, tot això?
1: Pues pots contar.
0: Ja m'imaginava, no? No sembla que aquesta teoria no, els convencés molt, eh?
1: Però ella... Fixem-nos en la idea de dir...
2: Sí, sí.
1: El que dona plaer no és mutu, no és pecat. Això és amor cortès, en el fons.
0: Mm. I molt modern, també.
1: I transgressor. Perquè l'amor cortès ha de ser transgressor, a més a més.
2: No, però alguna vegada sí que hi ha alguna referència o alguna imatge, ja no sé si és d'algun text o del cinema, que recordo en un moment que la dama dona un mocador al cavaller o el que sigui, al bord, no recordo ara l'escena. Sí. I veus que aquell home, quan, en fi, sent l'olor d'aquell mocador, en fi, allò és...
1: Són aquells passos.
2: És un tsunami, no sé què dir, no sé com explicar-ho.
1: Són aquells passos dels que parlàvem. Que sí, que dona, però aquesta noieta provençal, perquè té 21 anys, et dona la idea del que ella pensa. O sigui, pensa que la violència, l'amor no
0: funciona,
1: no ha d'existir. No, sí. I pensa que si tots dos estan contents, tots dos estan de plaer, tots dos s'estimen, allò no és pecat.

0: Entre les cartes de caràcter privat escrites per dones que es conserven de l'època medieval, destaquen les de Serena, esposa de Ramon de Tous. Es tracta d'una sèrie de 18 cartes enviades al marit entre els anys 1372 i 1376. El destinatari, Ramon de Tous, era en aquell moment l'administrador de Maria de Luna, la futura reina d'Aragó pel seu casament amb Martí l'Humà. Quan aquest va marxar a la cort a l'Aragó, Serena es va quedar a Barcelona amb dues esclaves, a càrrec d'un negoci de llanes i d'espècies. De Serena de Tous, o Sereneta, no en coneixem ni la procedència ni l'edat, però les cartes ens informen del caràcter i dels sentiments.
1: Germà car, molt ha que no he hau de lletra ni sabuda vostra. Per què em feu estar en gran ànsia? Plàcia a Nostre Senyor, que us do salut, eus meta en cor que vos que m'escriveu e que em façau sabré vostra bona sanitat, e fareu a mi gran plaer. Encara l'hauria major, si Nostre Senyor vos matia en cor de venir. Na Sereneta, muller vostra i tant com a Déu Plàcia, que hap gran desig està de la vostra vida. Senyor e molt car germà, una lletra he rebuda vostra, de la qual he hagut gran goig, com he sabuda vostra bona sanitat, mas major plaer hauria que vés la vostra presència. Com deiets, senyor, que no haveig rebuda fa temps lletra de mi, per m'ànima us dic, senyor, que crec que no mudeits per tal com no cregueu que tot dia vos envia, si no és, senyor, que les lletres es perden. No hi ha setmana que no mani escriure-us una o dues lletres. Senyor, com m'he fet saber que vos sots en terra estranya, plauríem, senyor, que fossets ací, on seríeu millor conegut que no sou allà. Com me deits, senyor, que per això no me'n va el cor en vos. Tan gran ànsia he de vos cardar la llana a bona, senyor, si vos l'havíeu tan gran desig de mi com jo he de vos. Vos, senyor, ic seríeu abans que no sereu per aviat que ic siau. Plàcia a Nostre Senyor Deus, senyor, que us do salut i salvament i que us lleix venir en breu. Molà, senyor, que lletra vostra no he aguda, de la qual cosa, senyor, me meravell molt com no m'escrivits, car jo som certa que tots dies entren gens en Barcelona per qui me'n podria extrametre. Mas creu, senyor, que així com a gran carestia de totes coses, aquí creu que hi també hi haveig carestia de tinta i de paper.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Teresa Vinyoles, quines cartes més boniques i més normals, diguéssim. El que passa que, esclar, sorprèn d'aquesta antigor que tenen i que al mateix temps les sents molt normals, molt, molt de la nostra època.
2: Sí, són molt interessants. Llegides totes amb, diguem-ne, ordenades, o sigui, vas veient...
1: Cronològicament.
2: Cronològicament, no? A pesar de que no van datades, pots veure la seqüència. Hi ha una seqüència. I és interessant que en les primeres cartes li diu germà, sempre, perquè era el tractament que normalment es donaven marit i muller. En el tractament, diguem-ne, carinyós, el tractament afable, era germà. Llavors tenim altres cartes que... s'ha dit, és una carta de fulano a la seva germana, i quan llegeixes el context...
1: veus que no, que la no, germana res.
2: És la seva dona. Normalment, doncs, veus que aquest tractament... perquè és el tractament més igualitari que hi ha. Dir-li germà a una persona és un tractament
3: tu,
2: igualitari.
3: Clar, sí, sí.
2: No és, Ella li diu senyor i germà, vull dir, normalment. I Eloïsa també, amb una carta a Abelard, no sap com tractar-lo, si dir-li marit, si dir-li mestre, i opta per dir-li germà. O sigui, en aquest tractament. Doncs és molt interessant, en aquesta carta que tenim aquí, que li diu germà car, o germà estimat, i en les primeres cartes. I arriba un moment que la paraula germà desapareix de les cartes. En el moment en què ella se n'entera de que el Ramon de Tous té amants a Aragó.
1: I ja, llavors, no, ja no és germà.
2: La paraula germà desapareix.
1: I és senyor, aleshores.
2: És senyor, i prou. I la paraula, i tot, és molt afectuós, tot l'altre, molt, molt correcte, però la paraula germà ha desaparegut. I, en canvi, hi ha un colofó de la carta, una despedida de la carta, que li diu que Déu et doni salut i amor de dones joves d'Aragó. Vol dir que s'han enterat.
1: Clar.
2: I el germà ha desaparegut.
1: La deixa anar, interessant, ho deixa anar així.
2: És molt interessant tota la ironia que hi ha també en les cartes i les primeres cartes que el desitja, que l'estima, que no sé què, vull dir que... però després...
1: El tractament de l'adulteri era exactament igual per homes que per dones?
2: No. Ni parlar-ne. L'adulteri masculí no existia. Per l'Església sí. O sigui, per l'Església tot era adúlter, era un home casat, era adúlter, si anava una altra dona, però per la llei civil els càstigs només anaven per la dona adúltera i com a molt per l'amant de la dona adúltera, però el marit...
1: se'n lliurava.
2: El marit que tingués amants a casa, fins i tot esclaves o el que sigui, no. Trobem a molts que tenen esclaves a casa, les que conviuen a més de la dona, vull dir, n'he trobat molts.

0: Les relacions amoroses entre dones no es veien tan pecaminoses ni eren castigades amb la mateixa severitat que l'amor entre homes. Segons la visió de les autoritats polítiques i religioses, la pèrdua d'esperma es considerava més negativa per la conservació de l'espècie. Tot i així, tenim poques mostres d'amor lèsbic en els textos medievals. En alguns casos, les mostres de solidaritat femenina fan difícil establir el límit entre amistat i amor romàntic. Entre els segles XII i inicis del XIII es troba algun exemple clar, com un poema anònim d'una religiosa a una altra escrita a l'abadia bavaresa de Tegernsee, i el poema de la trobadora Vieris de Romans dedicat a una dama anomenada Maria.
1: Ager, la seva única rosa. Da, el vincle d'amor preciós. Tot el que dona plaer i delícia sense tu sembla un fangar trepitjat. Ploro quan solia somriure i el meu esperit mai no està alegre. Quan recordo els petons que em feies i com m'acariciaves amb paraules de gaudi els meus petits pits. Vull morir perquè no et puc veure, perquè no ha nascut ningú en el món tan bella i plena de gràcia o que m'estimi tan castament i amb tanta intimitat. Per això no deixaré de patir fins que mereixi tornar-te a veure. Torna, dolç amor, no perllonguis el teu viatge. Recorda que no suporto més la teva absència.
2: Senyora Maria, el mèrit i la perfecta virtut, l'alegria, el judici i la fina bellesa, l'acollida, el mèrit i l'honor, el parlar gentil i les maneres gracioses, el dolç rostre i la graciosa alegria, la dolça mirada i l'amorosa expressió que es troben en vos i que no tenen igual, em porten cap a vos amb cor sincer. Per això us prego, si us agrada que l'amor cortès i la joia i la dolça humilitat em puguin servir d'ajut davant de vos, que em doneu, vella senyora, si us plau, allò del que espero tenir alegria i esperança. Ja que poso en vos el meu cor i el meu afany, i tot el que m'alegra prové de vos i per causa vostra sovint sospiro, vella senyora, que mèrit, alegria i parlar gentil realcen, a vos envio les meves estrofes, perquè en vos rau l'alegria i la felicitat.
3: En guàrdia.
0: Doctora Vinyoles, sobta també aquesta expressió tan clara d'amor entre dones sense... Elles eren conscients de que aquests textos podien ser després utilitzats en contra seva o hi havia una certa normalitat amb aquest tipus de relacions, sobretot entre dones, que permetien escriure amb més llibertat?
4: Mira, el dret civil, una cosa és el que diuen els eclesiàstics, que tot és pecat i que no.
0: Sí,
4: i llavors ja Sant Agustí parla de les monges i diu que vigilin amb aquestes intimitats entre elles, etc. Això ja ho deia Sant Agustí. Però, a part dels eclesiàstics, no hi ha cap notícia de, diguem-ne, d'un tractament negatiu pel lesbianisme fins al segle XIII a França. A França hi ha unes normes. Però l'Església mateix troba lícit la relació entre dones fins als 25 anys. En canvi, entre homes, no. Molt més joves, ja a partir dels 14 anys, ja no és lícit que els homes
0: mantinguin relacions sexuals entre ells.
4: Això és un altre cas de misogínia. És un cas de que els homes valen molt més que les dones. Però sí, com clar, que valen molt més...
0: Clar. També són més castigats.
4: Són més castigats perquè valen molt més. I les dones fins als 25 anys no se'ls dona importància que puguin tenir uns certs contactes entre elles.
5: És molt sorprenent això, fins per la mentalitat.
4: Sí, l'Església, eh?
0: Sí.
4: Això és les normes eclesiàstiques.
0: A més, pensem que 25 anys
4: ja
0: era una edat molt avançada.
4: Sí, perquè es casen als 12.
0: Per això anava a dir, que evidentment sí. Eren dones molt relativament madures. Ara nosaltres veiem una persona de 25 anys i la considerem clarament jove i començant, diguéssim, la vida. En aquell moment no era pas aquesta.
5: De l'època medieval, quan la gent, quan arribava als 40 anys, era gairebé anciana.
0: Sí. Per tant, estem pensant de relacions allò, entre cometes, infantils, no gens infantils, no? Sí,
4: això són normes eclesiàstiques, és a dir, però a mi em dona la impressió que això té que veure amb el sexisme, té que veure amb el patriarcat, té que veure amb la el despreci a les dones, vull dir, els importa el que facin. Vull dir,
5: sí, sí, sí.
4: Jo em dono aquesta impressió que no és donar-los llibertat, sinó que és despreciar-les.
5: Són sers més poc significatius, i encara que no tinguin pudor i no tinguin... Sí. Bueno, és igual, no, són dones. Sí.
4: Ara, mentre no toquin a l'home, o sigui, clar, mentre no cometin adulteri, mentre no, amb un altre home, vull dir, això és...
0: A més, aquesta concepció, que em sembla que Ximenis també ho explica, no? De que el semen dels homes té dins seu l'homuncle, és l'ésser que després generarà, i per tant la dona només és un receptacle. Sí,
4: exacte.
0: I per tant, aquests dos, que dos receptacles, que dues dones mantinguin relacions sexuals, no passa res amb la procreació.
4: No,
0: en canvi, que els homes perdin els homuncles amb un altre home que no podrà ser fèrtil, òbviament, això sí que és un pecat molt gran, no? És un pecat contra la vida, llavors.
4: Sí, però això té que, jo, per mi té que veure un patriarcat amb el masclisme, com he dit, o sigui, no és un recolzament amb les dones, sinó...
5: Per això es diu contra natura.
0: Clar, clar, clar, sí, sí, això. En aquest sentit, es coneixen relacions de dones fora de l'àmbit monacal?
4: Bueno, aquesta, la trobadora, sí, la trobairis, aquesta que...
0: Amb la Maria.
4: Amb la Maria, té un poema molt, molt bonic, que suposo que penso que
0: heu dit. Sí, sí, l'hem sentit ara. Sí.
4: I que, doncs, sí, explica un amor molt tendre, molt, realment, una admiració per aquesta dona, per la Maria. Sí, hi ha exemples, i n'hem trobat d'exemples. Tenim... La primera llei que hi ha a la Península Ibèrica contra l'homosexualitat, que és de temps d'Alfons el Savi, de Castella, sembla que refereix només als homes, també. Sembla que aquesta
0: llei... No parla, ni es planteja que sigui per dones.
4: No s'ho planteja, perquè diu de qualsevol condició, de qualsevol raça, de qualsevol credo, però no diu de qualsevol sexe.
0: Ja.
4: Per tant, sembla que es refereix només a homes. En canvi, hi ha una pragmàtica dels Reis Catòlics que sí, que ja està condemnant tant a lesbianes com a homosexuals. O sigui,
5: però ja som al segle XV.
4: Estem molt a finals del XV, sí, sí, sí, últims anys del segle XV ja.
0: Però ja és edat moderna. Sí, sí.
4: Estem a 1500. Llavors ja... I la primera sentència que trobem, el primer procés que trobem, que l'han trobat al País Basc, a Sant Sebastià, contra dues dones que tenien relacions, hi ha l'interrogatori amb una d'elles, i llavors, doncs...
0: Però
4: sí,
0: això ja és molt més endavant.
4: Això és del 1500.
0: No tenim més temps. Doctora Vinyoles, Teresa Vinyoles, moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop a l'Avantguàrdia. Ella
4: bon
0: és, a part de d'una de les, igualment, de les grans especialistes en història medieval, història de les dones, és l'autora, entre altres llibres, d'aquest Usos Amorosos de les Mujeres en l'època medieval. Moltíssimes gràcies. Josep Maria Soler i Sabater, seguim avant.
5: Seguim avant, però a més, obrir nous camins a la recerca històrica, això és extraordinari.
0: Avantguàrdia.
3: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat. I amb les veus de Bet Verdagí i Clara Borrell. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els bombers han aconseguit frenar el foc d'Almeria i, segons les autoritats, en les pròximes hores el podrien donar per estabilitzat. Han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora de dissabte, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no s'han pogut identificar. Els familiars són de camí a Almeria des del Regne Unit i França. La policia continua buscant intensament els 23 desapareguts. Félix Bolaños, ministre de la Presidència espanyola.
2: Dado que la climatología esta noche también en viento y en humedad va a ser también favorable, creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
1: Les autoritats també han explicat que la majoria d'habitatges que han revisat no han quedat afectats pel foc. Els bombers van donar per estabilitzat ahir al vespre l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi continuen treballant 16 dotacions. El foc ha afectat unes 22 hectàrees, segons dades provisionals, i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. A causa de l'incendi, un home ha resultat ferit lleu. L'incendi afecta una zona de massa forestal i camps de cereal entre l'embassament de Camarasa i el nucli de Fontllonga. En les tasques d'extinció s'han arribat a mobilitzar fins a 55 dotacions, 11 de les quals aèries, amb prop de 160 efectius dels bombers. Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
3: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
1: Els Estats Units han llançat una nova onada d'atacs contra objectius iranians després que les forces de la Guàrdia Revolucionària hagin atacat un vaixell portacontenidors amb bandera de Xipre que transitava per l'estret d'Hormuz. Arran de l'incident, l'Iran ha assegurat que manté tancat aquest pas marítim estratègic fins a nova ordre. Segons Washington, l'atac ha provocat un incendi a bord, greus danys a la sala de màquines i la desaparició d'un tripulant. L'Agència Britànica de Seguretat Marítima ha informat que la tripulació ha hagut d'abandonar el vaixell. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha justificat l'operació afirmant que l'embarcació havia apagat els sistemes de seguiment i navegava per una ruta no autoritzada malgrat els advertiments de que rectifiqués la ruta. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha defensat la resposta militar nord-americana i ha advertit que Teheran ha pres una mala decisió i que ara n'està pagant les conseqüències. Al Canadà, dues persones han mort i 5 més han resultat ferides en un tiroteig a Toronto. Segons han informat la policia i els mitjans locals, els fets han passat en una zona on s'estava celebrant un festival de salsa.

0: La Ludwig Van i Rigoberta Bandini són alguns dels artistes que han omplert aquesta nit els escenaris del Festival Cruïlla. Han actuat a l'última jornada del festival al costat de bandes internacionals com The Hives o Two Doctors Cinema Club. Ens ho explica des del Parc del Fòrum de Barcelona, Marc Ruiz.
1: Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple, Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain, We Call It Soledad o Ai Mamá han despertat els crits del públic. Marc Ruiz, Catalunya Ràdio, Parc del Fòrum.
0: Esports, l'últim quart de final de Mundial de Futbol continua completament obert. L'Argentina i Suïssa empaten a un gol després dels 90 minuts i el partit es decideix a la pròrroga. Els suïssos juguen amb un home menys des del tram final per una expulsió. El vencedor del duel s'enfrontarà a Anglaterra a les semifinals després que els anglesos hagin superat Noruega per 2-1. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota la final. Carolina Mushkova en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing.
2: Fins aquí les notícies.
3: Que la clàssica no s'aturi. L'espectacle ha de continuar.
2: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
3: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
2: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
4: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
2: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí, tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
5: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
2: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
6: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
2: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
7: Escolta'l cada diumenge a 2:15 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Ens visita algú avui o la gent ja s'ha cansat de venir aquí?
0: Oh, i tant que sí. Ens visita una dona que s'ha imposat en un ofici que normalment estava reservat als homes. La Glòria Maurel.
1: Maurel? I fa coses d'homes?
0: Sí.
1: De què fa? És presidenta de la Caixa?
0: Home, no, boig. Senta la Caixa.
1: No?
0: És bateria.
1: Bateria? Toca la bateria?
0: I ben bé que la toca.
1: Ja. No voldria pas haver sigut veí seu quan estudiaves.
0: I després, mira, l'Arnau i la Laia ens analitzaran un d'aquests artistes que ens descobreixen cada setmana. Saps això que van aquest preu?
1: Carai, un programa de músics avui,
0: sí,
1: doncs.
0: Sí. Eh? I després sortirem a passejar el gos.
1: No t'agrada, Gota, ja ho sabem. No t'agrada, però ho hem de fer. Ho hem de fer i no cal que ho vagis repetint cada vegada.
0: Ja. I escolta, dedicarem el capítol al tornavís.
1: El tornavís plau o el tornavís d'estrella?
0: Hòstia, ni idea, el tornavís.
1: Però, bueno, a tu qui t'agrada més, el plau o el d'estrella?
0: A mi, home, com el tornavís, jo què sé. Ui, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: El primer document on es parla d'un tornavís és un manuscrit medieval alemany escrit entre 1475 i 1490.
2: I a 15 anys escrivint sobre un tornavís?
1: Eh?
2: Vull dir, dona molt de si, trobo, eh? Home, has de ser un tio molt, saps? Vaig a fotre...
1: No és el que van tardar a escriure-ho. Bueno, és una forquilla d'anys perquè no se sap exactament quan és el document.
2: Val.
1: Us heu de quedar amb la idea de que els primers tornavisos apareixen a finals del segle XV a Alemanya.
2: Collons d'Alemanya.
1: Sí, però llavors era el Sacre Imperi Romano-Germànic.
2: I què deia l'escrit aquest del tornavís?
1: Mira, ara ens ho llegirà en Xuri, que és l'únic que parla alemany del programa.
2: Ah, clar.
1: Xuriguera, sisplau.
3: Sí, deia, diu... Família Müller, plan in hende ungeplant. Sirgent in einen Resbusgur...
2: No trobo.
3: ...vleix sich bon eine Axten lellen braten. Es reiselen white i sei Mallorca.
2: Hosti! O sigui, jo he compartit amb ell alguna nit en un bar...
1: Sí.
2: ...que parlava el més català pitjor que això.
1: No parla alemany, en Xuriguera, és broma. És un text que hem trobat, que és per aprendre alemany, que parla d'una família que van de vacances a Mallorca. Anem al tornavís, vinga. Com us deia, el tornavís neix al que avui coneixem com Alemanya i, bueno, originàriament es veu que no era una eina dels fusters. D'inici es feia servir sobretot per manipular les primeres armes de foc, per enroscar i desenroscar peces de les ballestes i els arcabussos. Mm. Bueno, com gairebé tots els invents, primer era una eina militar.
2: Sí.
1: Llavors,
2: sí,
1: doncs...
2: És veritat, això.
1: La dada important, atenció, del segle XV... Fins al 1933, durant 500 anys, tots els tornavisos i tots els visos eren de cabota plana. Eh? El tornavís d'estrella l'inventa un americà.
2: Collons d'americans!
1: Sí, tu. Henry Frank Phillips, el 1933, patenta el tornavís d'estrella, que no sé si sou de fer bricolatge o no, però és molt més pràctic que el tornavís
2: sí?
1: pla. Home, el tornavís pla, si veus gent... Que hi ha gent que quasi bé es mata amb el tornavís pla, eh?
3: Me l'he clavat tantes vegades.
1: Bueno, gent que no han fet mai, que no fan molt de bricolatge, apreten més del compte i volen cargolar molt fort, se'ls hi escapa...
2: Sí. Hòstia, i te'l claves al front.
1: Te'l claves... Sí. Bueno, és que el tornavís té mala llet, eh? De fet, en molts llocs es considera un arma. Heu de saber que si aneu amb avió, per exemple, no es pot portar un tornavís a l'equipatge de mà.
3: No, un ganivet sí, però...
1: Sí.
4: Jo un cop vaig passar amb una navalla... amb una aquesta suïssa...
1: Sí, amb una navalla, sí.
4: I no
1: et van dir res.
4: No.
1: Doncs mira,
4: vaig quedar bona
1: un tornavís t'haguessin fet deixar. Oh. Per cert, l'amic Henry Phillips inventa el tornavís d'estrella. Recordeu, després de 500 anys on només hi havia tornavisos plans. A l'inici, ningú confia en aquesta mena d'invent, no? Però la facilitat d'encaixar el tornavís i el cargol fan que l'eina s'incorpori a les grans cadenes de producció. Un dels primers clients va ser General Motors, que el 1936 incorpora el nou tornavís d'estrella pel muntatge del seu Cadillac.
2: Aquest en Phillips devia fotre pasta llarga, el punyetero,
1: aquí
2: que ho va parir.
1: Aquí sí.
3: De la manera més tonta, eh?
1: Sí.
3: Dius, en lloc de fotre així una ratlla en el cargol, i fot una estrella, eh?
2: Bueno, sí, sí. Això se t'ha d'acudir, eh? Vull dir, fes-ho tu, eh?
3: Bueno.
2: Penso una xorrada d'aquestes per canviar el món, ara.
3: Bueno, jo agafaré un tornillo d'aquests i fotré el...
2: Fes-ho.
1: Una lluna.
3: El llamp de Catalunya Ràdio, per exemple.
2: Fes-ho.
3: El veig allà, dic, el llamp...
2: I vas amb els de d'Audi i els hi dius. I et quedaran a la presó, anant.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Més enllà de l'eina, que serveix per collar i descollar, hi ha un còctel força famós que porta el mateix nom que l'eina.
1: Què dius?
0: Un tornavís. Sí.
1: Ah, sí? Pots anar a un bar a demanar un tornavís?
2: Sí. Un tornavís, Mercè, com puguis.
0: No, que ja has begut prou, tu, avui. Ja està. Un tornavís és un còctel fet amb vodka i suc de taronja.
1: Vodka amb taronja.
3: Clar, sí, és això.
1: Sí, fa el jovent.
0: De tota la vida. Però... Doncs hi ha un parell de teories sobre l'origen d'aquest còctel. Uh-huh. Una diu que va néixer en plena Segona Guerra Mundial. Uh-huh. Els soldats britànics es veu que els hi donaven un suc de taronja. Uh-huh. I això, mentre estaven en guerra...
1: Sí, bueno, un suc de taronja i alguna cosa més, suposo, perquè fer la guerra amb un suc de taronja, nano...
0: No. Ha de ser-ho.
1: Teniu pas unes pastetes.
0: Part de la dieta que els donaven els soldats era aquesta llauna de suc de taronja i ells l'animaven, li posaven...

0: a l'aire sí. O trencar-te el coll.
1: Mica de vodka.
0: Mica de vodka.
2: Els treballadors barrejaven el vodka, el suc, i així, a cops de tornavís, eh? De manera que el nom també podria venir d'aquí.
1: El tornavís, mira, ja sabreu.
2: No se sap.
1: Si demaneu un tornavís, sí. Que sapigueu d'on te baixa.
2: Sempre podeu remenar el còctel.
1: Exacte. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
3: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una reina de la percussió. Tot i que algú segur que la reconeix de veure-la dalt dels escenaris tocant els timbals per a grans noms de la música o potser per ser qui portava el ritme al programa Zona Franca.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Glòria Maurel. Bravo! Bravo.

0: Glòria, què has menjat per esmorzar avui?
1: Avui una nectarina i prou.
0: Una nectarina i prou?
1: I prou.
0: I és el teu esmorzar habitual? O...
1: No, no, normalment esmorzo pa amb el bocat, amb truita, sí, sí.
0: El bocat, truita, amb tomàquet,
1: suc de taronja natural, amb tomàquet, al pa, sí,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé, molt bé. Sí, sí. Escolta, el primer que ens sorprèn, bueno, que ens sorprèn a tots quan et veiem tocar la bateria és, no sé si t'has fixat tu, jo sí que quan et veig tocar sempre estàs rient, toques la bateria rient.
1: Sí, sí.
0: Què et fa gràcia, exactament?
1: Hi ha moltes coses que fan gràcia quan estàs a l'escenari, eh? Vull dir, quan...
0: Bueno, clar, tu tens una visió privilegiada, el bateria sempre
1: exacte.
0: Estàs a darrere de tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí, ho veus tot bastant
0: veus
1: i...
0: Veus uns culs dels
2: sí,
0: teus companys?
2: Sempre culs.
1: Te'n fas creus del públic, o sigui, sempre hi ha uns bons personatges, eh?
0: De públic.
1: De públic, els teus companys, sí, sí. Passen coses divertides.
0: Quin és el teu primer contacte amb un tambor? Recordes quan eres petita?
1: Crec que quan tenia 9 anys, més o menys... Bueno, a mi tota la vida m'havia agradat molt la música i l'art en general i sí que, no sé per què, tenia una fixació com amb els temes així com molt africans i
0: sí,
1: llatins i
0: però
1: tal.
0: Però a casa teva no hi ha percussionistes,
1: no,
0: músics
1: zero,
0: ni
1: zero.
0: Africans,
1: bueno,
0: tampoc.
1: Bueno, el meu pare és el típic convallà que anava al cau i tocava la guitarra, però
0: vaja.
1: Vull dir, fins aquí.
0: Però... I llavors tu t'aficiones a tocar la bateria?
1: De petita, o sigui, em van regalar un djembe superpetit. Però
0: què és un djembe, pels ignorants en la música?
1: Un tambor de percussió típic així africà, senegalès. I...
0: Ah, allò que compraven també els convallars a la platja.
1: Sí, exacte.
2: Sí. Exacte. Això i els bongos.
0: Allò de veritat,
1: exacte,
0: eh? És que ho hem provat tots, eh? Jo anava a estiuejar a la platja a l'Escala i vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
3: Típic els... de l'Escala.
0: Sí, bueno, sí, sí. Perquè veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, ja. Igual és el tambor. Doncs no, era...
1: No.
0: No era el tambor.
1: No, no et va ser útil.
0: No em va servir, no. No, no. Doncs... Llavors vaig provar-ho amb una guitarra, també, i tampoc.
1: I tampoc, no. Eh? Bueno...
0: Fins que no vaig entendre el que era, vaig anar comprant coses.
4: On vas arribar al piano, no?
0: Dic, prou.
4: Vaig dir prou, ja.
1: Ho has aconseguit, finalment, no?
0: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
4: Va ser amb un altre. Oh, oh, oh. Va ser amb un altre. Bravo.
0: No, per favor. Per bravo, favor.
4: Bravo.
0: No, va ser amb l'única eina que tinc és xerrant. No tinc cap d'altre. Escolta, com es gestiona de petit? Quan t'agrada tocar la bateria, on assajaves tu? Perquè com a tenir un veí que vol aprendre
1: terrible,
0: a tocar la bateria...
1: Terrible, és fatal. Bueno, no només la bateria, molts altres instruments, no? El violí, la trompeta, o sigui...
5: Perquè estàs mirant fixament
6: la balla. És que clar, m'ha clavat la mirada i diu el violí i la trompeta. T'entenc.
1: Bueno, és terrible, clar. Em van regalar una bateria, crec que amb els parxers normals, diguéssim, la vam posar... Jo he vist que he crescut a Sagrada Família, un pis normal.
0: Al barri, eh?
2: Però com que sempre fan obres allà, tampoc no es deu notar tant.
1: Sí, horrible. Això és un altre tema, estic
0: sí?
1: indignada.
0: Per què?
1: Bueno, perquè el barri, mare meva, ja no existeix. No?
0: Escolta, anem a escoltar un solo de bateria teu perquè la gent es faci una idea de quin fenomen ho tenim assegut avui aquí a l'Escola de la Renaixença.

0: Molts et vam conèixer tocant a la Mercabanda, a la banda del ja traspassat programa d'aquesta casa, Zona Franca, i a partir d'allò us van sortir uns quants concerts. No sé com recordes aquella etapa del Zona Franca.
1: Molt bé, molt divertida. Molta pena que s'acabés, la veritat. Mm-hmm. Sí.
0: Us ho passàveu bé, allà?
1: Molt bé, era increïble. Sí, sí, sí.
0: Llavors, per això, has acabat tocant a la bateria amb alguns dels artistes més importants del moment. Ha sigut bateria del Guillem Gisbert, mm-hmm. bateria de Rigoberta Bandini, mm-hmm. Fermín Muguruza... Mm-hmm. Com és treballar amb aquesta gent? Davant de milers de persones, has estat en concerts amb milers de persones al davant.
1: Sí,

0: Bueno, m'encantes. Al final és la meva passió. Tinc el privilegi i la sort de que, bueno, de que ho puc fer, que ja és molt. I res, molt agraïda, molt afortunada, molt divertit. Tota l'estona és com... Bueno, molts viatjar moltíssim.
1: Sí, has voltat molt pel món, eh?
0: Molt. Aquest any és molt fort. L'altre dia ho comptàvem, m'he agafat més de 70 avions.
1: Collons!
2: Que dius, ja.
0: Sí. Sí.
1: On has tocat? Perquè ens, un dels llocs més estranys on hagis tocat la bateria?
0: A Japó vam estar el juliol, vam estar a gira per tot Llatinoamèrica, que va ser com superintens. En 15 dies vam fer com 6 països.
1: 6 països en 15 dies?
3: Veus? Sí. Ens queixem per anar de bolos a Castellbisbal.
1: No. Sí.
3: Jo crec que... És una Castellbisbal, sí. Bueno, tinc bolos.
1: Em sembla, els meus pares amb 70 anys n'han fet 2, em sembla.
3: Ah, sí.
1: Déu-n'hi-do,
0: sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Escolta'm, Fermín Muguruza, veu tenir un ensurt una mica gros en un concert a Ciutat de Mèxic.
0: Sí.
1: Pots explicar una mica què va passar amb l'exèrcit?
0: Bueno, estàvem en un concert que era un dels petits perquè era una sala. Em sembla que el dia següent en fèiem un altre que era per 10.000 persones. Doncs aquest era una sala que eren unes 700 o així.
1: Sí.
0: Que normalment és com tot més tranquil. I ja estàvem tocant. Jo... Al final, el bateria moltes vegades és com la persona que, doncs, que dona el tempo, que marca una mica les entrades de les cançons.
1: Clar. Un, dos, tres, pens.
0: Sí, exacte. Avui en dia hi ha nous mecanismes, no?
1: Sí? Què fas? Quan arrenques, què fas tu? No fas un, dos, tres. No es fa això, ja.
0: O sigui, realment avui en dia pràcticament no es fa, perquè és com que hi ha una seqüència, hi ha clic, o sigui, és com que tota la tecnologia sí, ha anat per davant, però amb el Fermín Muguruza, que és com molt antic, old school,
1: sí.
0: Ho marco amb el hi-hat, com en plan banda amb el Charles, amb el plat d'aquí,
1: sí.
0: Com banda de tota la vida.
1: Sí.
0: Bueno, ja estàvem tocant i de cop i volta jo estic una mica enrere de la resta de músics i moltes vegades si m'han de donar una indicació de que passa alguna cosa, m'ho diuen a mi perquè al final sóc la que com té la capacitat de parar el concert una mica.
1: És una mica com el porter d'un equip de futbol, no? Manant a l'equip des de darrere.
0: Una mica sí. Mm. I de cop veig el mànager i el tècnic de monitors, no us exagero, de veritat, com molt nerviosos i fent gestos així i de pistoles.
1: Està fent el gesto de tallar el coll, i pistoles,
0: Mort i pistoles. I, o sigui, com en plan, para.
1: I en aquell moment dius, hòstia, si ho tocant... estem fent malament, no? Tan malament estem tocant, avui.
0: Sí. Estava tocant Context Fermín Muguruza, que és com un concert com molt, molt divertit, la gent es torna molt boja, tothom ballant, tothom sí. És superfan, es canta les cançons, és com molt boig tot. I em deien que parés de cop, no? Mentre estàvem tocant enmig d'un tema. I jo, tipus, tocant, en plan, però paro, tipus, ara? O m'espero a una part que sigui una mica lògica de parar?
1: Sí.
0: Vale, sí, espera't. I, bueno, va sortir... O sigui, ens van treure de l'escenari com superràpid. O sigui, hi va haver com uns minuts de tensió. De veritat, jo pensava que entraria algú disparant. No sé.
1: Tenim el tall, sí. El moment de la notícia. Sí.
4: Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policías de la Ciudad de México, fuertemente armados, desalojaron la noche del viernes alrededor de 600 personas del multiforo Alicia y suspendieron un concierto. No hay autoridad local ni federal que se responsabilice de este operativo contra quienes solo asistieron a un espectáculo. Entonces, ¿quién dio la orden para una intervención de las Fuerzas Armadas en un evento cultural?
1: Tu, a dia d'avui, saps què va passar exactament o no?
0: No, ni idea.
1: Van entrar a l'exèrcit, us van desallotjar?
0: No van entrar perquè, òbviament, l'organitzador del concert va sortir es va collonir, sincerament, que passés alguna cosa allà greu i va fer desallotjar tothom, va demanar, si us plau, que tothom sortís molt tranquil, que no volien que passés res a ningú, i hi havia, l'exèrcit, com per anar a la guerra, en plan, amb els cotxes, dels jeeps, amb els cascos, tota la parafernàlia.
1: Sí, sí.
0: Nosaltres allà, just hi havia com un balconet i vam pujar allà, tot també superacollonits i traiem el cap així per mirar i policia, exèrcit. No. I realment no se sap què va passar perquè estava tot, vull dir, hi havia els permisos, no se sap qui va mobilitzar l'exèrcit, que l'exèrcit, evidentment, no el pot mobilitzar aquí qualsevol.
1: Va amb el teu caràcter, l'aventura, ja, per això?
0: Sí, bastant.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí.
1: Una tia aventurera.
0: Sí, bastant, sí. Però bueno, no va passar res, eh? Finalment no va passar res. Va ser més l'ensurt
1: que... Estrany.
0: Després ens van tornar a convidar. O sigui, el Fermín va rebre una carta oficial del Ministeri de Cultura de Mèxic signada per la presidenta i tal, i ens van tornar a convidar i vam tornar a Mèxic com a fer un concert supermultitudinari.
1: T'he de preguntar una cosa que no puc deixar de preguntar-ho. Sí. Com es coordinen les dues mans i els dos peus perquè facin coses diferents?
3: Això és mujer. Això...
2: Tenen el cap diferent, els bateries.
1: Tenen quatre cervells.
2: Sí, exacte.
0: Per mi sempre ha sigut molt natural, també, no sé, m'agrada molt ballar, la coordinació física, però jo crec que cada músic, o sigui, per mi em sembla complicadíssim, per exemple, tocar la guitarra o el piano, o sigui, altres instruments, i en canvi amb la bateria sempre ha sigut com... Bueno, se m'ha donat més fàcil.
1: I per què no hi ha dones bateries, o n'hi ha menys que homes?
0: Bueno, pues perquè la història del món ha sigut masclista des de fa molts anys, no? Bueno, sempre... Jo entenc que és un instrument bastant físic, que s'associa... O sigui, també sempre en la música hi havia moltes més dones en la música clàssica, perquè quedava bé, no?, que la filla burgesa toqués el piano o el violí...
1: Però la bateria...
0: Però la bateria o la guitarra elèctrica és una mica...
1: No agrada tant.
0: Aleshores...
1: Has hagut de superar algun obstacle, encara, a dia d'avui? Algun comentari que dius, escolta, sí, noi, que et cardo la baqueta pel cul?
0: Moltíssims. Tota l'estona. Tota l'estona, però està canviant, eh? O sigui, realment, des de que jo vaig començar a ara... hi ha moltes més noies bateries. Molt. Sí, moltíssimes més. Sí.
1: I segurament tu també influeixes a que n'hi hagin unes quantes més.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Glòria, et dic una paraula i tres definicions i has d'endevinar què vol dir la paraula. D'avui és taleia. A, taleia, columna o puntal que s'utilitza per sostenir i evitar que caigui alguna cosa.
6: El sostre de la cuina fa panxa i hauríem de posar alguna taleia o un dia ens trobarem el teu pare dins la pica.
1: B, taleia, expressió que s'utilitza per emfasitzar una situació sorprenent, sobretot per valorar conductes negatives.
3: Ahir vas tornar ben mamat a casa, eh? Taleia, eh? Taleia marinera, noi.
1: O C, taleia, ocupació o activitat fixa, assídua, que absorbeix l'atenció, tenir una idea fixa.
2: Ara li ha agafat la taleia de col·leccionar didals, tu. Però què vols que li digui? Mentre fa això, mira, no es droga.
1: A, B o C, Glòria?
0: Sincerament, no en tinc ni idea. Absolutament ni idea.
2: Aventurera.
0: La.
1: La. No!
6: Quina era?
1: La C, taleia. És tenir com una dèria, sí, una taleia, una idea fixa, eh? Ara té aquesta taleia de col·leccionar didals. Què li vols dir? Mira. Comarques de Catalunya.
6: Vinga.
0: Patal.
1: De nord a sud. Les que toquen al Mediterrani, començant per l'Alt Empordà.
0: No en tinc ni idea.
1: Home, la primera és Alt Empordà.
0: Alt Empordà, baix Empordà.
1: Vas bé, de moment.
6: Vull dir, aquestes ja...
0: Maresme.
1: Te n'has saltat una i prou, eh? No estaves tan malament. T'has deixat la selva que quedava pel mig i toca una mica el mar.
2: Oh.
1: Moltes gràcies, Glòria Maurel.
0: Merci,
1: gràcies per passar per la Renaixença. Un aplaudiment.
2: Bravo.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Menys ramen i més escudella.
6: Avui no parlàvem del tornavís.
3: Encara de rato que no s'ha dit res del tornavís.
1: Un moment, ara hi anem, nois. Arnau, els músics, no sé si feu servir tornavís normalment, per afinar la guitarra? No.
7: Per afinar, algun sí, algun que se li ha trencat la clavilla o alguna cosa d'aquestes, doncs a vegades sí, i per collar doncs, alguna d'aquestes eines petites que tenim aquí, cargols, sí. Mira, per aquí darrere n'hi tinc uns quants, etc.
1: Sí. Però tocar el tornavís no, com a instrument no.
8: Això no ho sabem, però el que sí que tenim avui és un músic que l'ha fet servir moltes vegades, però sí. No només el tornavís, també la serra, el trepant, el peu de rei, etc.
7: Avui coneixerem en Sergi Estella, un músic únic al nostre país. I no només per l'estil de música que fa, sinó sobretot perquè abans de fer-la doncs s'ha construït els seus propis instruments.
1: Ah.
7: Sí, tal com ho sentiu, i no són instruments normals i corrents, són fets a partir d'objectes ben peculiars. Comencem amb aquesta peça on toca ni més ni menys que la Birracaster.
1: Què collons és? Birracaster?
7: Birracaster, com el nom indica, és una guitarra elèctrica feta a partir de 12 cerveses.
1: Aviam.
2: Sona molt bé.
8: Pels que ho esteu sentint per la ràdio, és com un mànec llarg enganxat a una caixa de ressonància feta amb llaunes d'Estrella d'Am.
1: Sí, bàsicament. Així de curiós. Bàsicament. Aquest noi és català?
7: Home, i tant que sí.
1: Sergi Estella, eh?
7: Sergi Estella. Fa uns anys, justament aquest vídeo amb la birra Caster es va fer viral i a hores d'ara acumula pràcticament 8 milions de reproduccions a Instagram.
6: Collidor. És gent, això, eh?
3: Sí, sí.
1: Podeu haver mirat més gent que catalans perquè som menys nosaltres.
6: És veritat. Sí, sí.
7: Però la singularitat de Sergi Estella no acaba ni de bon tros aquí.
8: I és que amb els temps que corren, amb el panorama actual, cada cop és més difícil trobar hores per assajar amb els teus companys músics. Mm. Així que en Sergi va dir, jo tinc la solució. Muntaré una banda amb mi mateix.
7: Sí, sí, sí, sí, tal com ho sentiu. Bueno, no s'ho marcionat, això.
1: Jo ho he fet amb la meva empresa, això.
7: Exacte. Però tu treballa, tens col·laboradors i altres gent aquí.
1: Sí, però fiscalment és una S i la U, que fa molta gràcia. Societat limitada unipersonal. Llavors, quan fas juntes, firmes, i firmes tu sobre tu mateix. Sí. Ens hem reunit els socis, que sóc jo, i firmo, sí.
7: Doncs ell és tan unipersonal que és allò que els americans anomenen one man band.
1: Ah.
7: L'home, la banda d'una sola persona.
1: Sí.
7: I, però no estem parlant d'un cantautor, eh? És una cosa que està, des del meu punt de vista, força allunyada d'aquest concepte.
8: I a través de diversos mecanismes, que també s'ha construït tot ell mateix, toca simultàniament la guitarra amb les mans, la bateria amb els peus, com la Glòria, canta i fins i tot fa sonar coses amb altres sistemes que nosaltres dos no estem capacitats per explicar ara mateix.
1: Un home orquestra.
8: Això mateix.
3: Orquestra tota la vida.
1: Sí, sí, sí.
7: Ara tindrem l'oportunitat de veure-la en acció. Però abans deixeu-me subratllar encara una altra peculiaritat que fa més singular el nostre artista d'avui, i són les seves lletres. En Sergi Estella és un poeta de la quotidianitat humana, de la rutina més mundana. Escoltem un fragment de Ho superes i et fots.

0: pesat que m'agrocs, ho superes i fots.
1: Aquí podeu sentir-lo en la seva màxima esplendor. És ell sol, tocant la bateria amb els peus, la guitarra i cantant. Una bona mostra del seu estil, que és una mescla d'ingredients musicals com el blues, el rock i el folk estatunidenc.
2: I ara escolta... Ai, perdona.
3: No, no, dic que sona com una banda sencera, diguéssim.
2: Sí.
1: Una orquestra.
3: T'estalvies pagar molts de músics.
1: T'estalvies sous i tractar amb músics, que sempre és una cosa que jo no... Sempre que puc estalviar-m'ho, intento.
2: T'han agraït sempre. Doncs ara escoltarem una altra peça, que també té una lletra original d'ell, i molt reveladora dels temps contemporanis, que es diu Els tàpers de ma mare.
3: Aviam.

0: aquesta peça, a més de tocar la guitarra feta a partir d'una escombra, també és ell mateix qui interpreta la part d'harmònica, un autèntic bluesman de Rubí.
1: És de Rubí?
0: I tant que sí.
2: I sabeu que ella també és Rubí?
1: No. No ho sé, per diverses coses.
2: Que hi ha Rubí, que hi ha Rubí.
1: A Rubí...
3: Apunyalaments.
2: Ai!
0: Home!
1: També hi ha una torre, unes torres elèctriques que passen pel mig de Rubí.
0: No, altres coses. No, més
1: a Rubí... La meva mare va néixer a Rubí.
4: La teva mare és de Rubí, la teva mare?
1: Va néixer a Rubí, la meva mare.
4: Poc em fa pinta que sigui Rubí, la teva mare.
1: Va anar a viure a Ripoll de seguida, però va néixer a Rubí.
5: La dona d'un meu amic de Tarruella és de Rubí.
1: Veus?
4: Jo hi ha una dona que un dia em va dir que havia anat a Rubí.
1: Mira.
4: Acusats de dir...
1: Sí.
0: No, no, estàvem parlant d'una cosa més prosaica.
4: Més prosaica.
0: La Renfe.
1: Ah!
2: Ja som al cap del carrer. Sí.
0: Avui enriquim el nostre esperit musical amb Fins i tot per suïcidar-me, la Renfe arriba tard. De Sergi Estella.
1: Déu meu, senyor.
0: Atenció, perquè aquí toca una guitarra feta a partir d'una olla metàl·lica.
1: Olla metàl·lica...
0: I la peça s'anomena Fins i tot per suïcidar-me, la Renfe arriba tard.
1: És un bon eslògan, eh?
0: Doncs espera't a veure com sona. Música, mestre.

0: extraordinari.
1: L'hem de convidar.
2: Yeah.
0: Home, seria... Nosaltres aquell dia no vindrem.
1: No, aquell dia feu festa.
0: Aquell dia ens ho
3: per què no està girant pel país com un beneit fotent bolos?
2: Es veu que ara està preparant un projecte nou.
3: Vinga.
4: Ah, però aquest ja ens agrada, aquest, eh?
1: Ja.
4: Sigui un de nou, aquest ja ens agrada.
5: Està bé, aquest.
4: Mira, els ajuntaments de Catalunya, una crida des d'aquí a les festes majors d'aquest estiu, Sergi Estella.
3: Boníssim.
0: No, el cert és que, de fet, està tocant força a diversos llocs, però com passa sovint en aquest país, doncs no té segurament la visibilitat que caldria pel talent desbordant que demostra.
4: Home, meravellós, meravellós. Fins i tot per suïcidar-me la Renfe arriba tard. Arnau, Laia, moltes gràcies per il·lustrar-nos, com sempre.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Purple Haze, de Jimi Hendrix, publicada l'any 1968. Diu la llegenda que durant un concert a Miami, el virtuós guitarrista va tenir un problema tècnic amb el seu amplificador. Sí. El so sonava distorsionat i fallava durant l'actuació. En Jimmy no s'ho va pensar dues vegades, va agafar un tornavís metàl·lic i en comptes de parar l'actuació va començar a colpejar i a rascar l'amplificador amb el tornavís, tot generant sons salvatges, acoplaments i, en definitiva, una experiència sonora psicodèlica.
2: I va quedar una enrampada, també, sí, sí. Important, eh?
3: La jugava.
2: Podria anar una mica enrampat,
3: va,
2: també.
3: No, segur.
2: Escoltem Jimi Hendrix i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Sí.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui passegem en Nuc, el border collie de 2 anys de la Sílvia de Folgueroles.
1: Collons, collons amb els border collies,
0: tu. És la setmana. És la setmana.
1: Hi ha masses border collies
2: sí,
1: a Catalunya.
2: A la vida.
1: A la vida, sí.
0: Són intel·ligents, per tant, mai n'hi ha suficients bueno, de gossos intel·ligents. Bueno. És un gos que és molt amic de l'Archi.
2: Hòstia.
1: Qui és l'Archi?
0: L'Archi és el gat que viu amb ell. Mireu-los. Boníssims.
2: Pensava que volies dir l'Archi, l'Steve Archibald, el de l'Anteu Barça.
0: No. En Nuc és un gos molt tranquil i afable, té ànima de pastor, tot i que no l'han entrenat mai, el sí. Nuc. A casa són molt d'anar a la muntanya i quan hi van, en Nuc sempre procura que ningú quedi enrere.
1: El gat, el seu amic, sembla en Garfield, eh? És un gat
0: una mica...
1: Mica...
0: No sé si menja lasanyes, li haurem de preguntar a la
2: Sílvia. Els que teniu gossos camineu molt, eh? Us agrada com molt anar a muntanya.
0: Va molt bé sortir a passejar el gos. És una cosa que trobo fantàstica.
2: Va molt bé sortir a passejar.
1: Sí, sí el però... gos no cal.
0: No, però et sents millor, et sents acompanyat. Ja, sí. No vas sol per la muntanya. Sí, està bé, està bé.
1: El problema és quan comencen a parlar amb el gos, la gent. Llavors,
2: no,
1: bueno, ja...
2: això. I anar en cotxet. Sí. Aquest estiu jo he quedat...
0: Oh, és molt fort.
2: Això és un altre tema.
0: Sí. Si passegen, si algú es desenganxa del grup, ell recula i el fas marilar per evitar que quedi ressegat.
1: Ah, és un border collie,
0: va
1: buscar l'últim del ramat. Va buscar l'últim del ramat.
2: Hòstia, veus?
1: Ja ho fan, això.
0: El seu lloc preferit per passejar és la muntanya i la seva
1: distracció.
2: Sí.
0: La seva distracció predilecta sí. és perseguir el seu amic Felí per dintre de casa. Són molt, molt, molt amics.
1: Que maco.
2: Tu diràs.
1: Gat i gos.
3: En Nuc s'ho passarà bé amb nosaltres perquè ens l'emportem a fer una volta per la muntanya més alta d'Europa.
1: Ep.
4: Quina és?
3: Ens situem a Chamonix, als peus del Mont Blanc. Som a principis d'agost de 1786.
1: Avui passegem el gos per la primera ascensió al Mont Blanc.
4: És maco, aquest paisatge.
1: Sí.
4: Que és blanc.
1: Memòries d'Àfrica, això.
4: No.
1: El Mont Blanc.
4: Mont Blanc, memòries d'Àfrica.
1: La música.
0: M'has trencat el paisatge que m'estava imaginant.
1: Ah, perquè és...
4: Però per què dius memòries d'Àfrica?
1: Calla i escolta la cançó, que és maca. Qualsevol persona que hagi estat a Chamonix en els darrers anys, sobretot si és en temporada alta, tindrà el record de que és un lloc ple de gom a gom. En aquest poble hi viuen vora 10.000 persones de manera fixa, però el turisme multiplica per 10 la quantitat de gent en les èpoques més propenses a l'ascensió del Mont Blanc.
2: No, està contents.
1: Sí. És molt, per 10.
2: Collons, per 10.
1: Són... Si ets dos, passes a ser 20, però si ets 10.000...
2: Són 100.000, eh?
1: Sí, sí, sí. Uah. L'any en què ens situem, però, el 1786, les coses són diferents. A la vall de Chamonix hi viuen 2.000 habitants, tots escampats i encara no hi ha tant de turisme. Sí que l'espectacularitat de les vistes ja provoca l'efecte d'atracció d'alguns curiosos que s'acosten a contemplar la majestuositat del Mont Blanc.
4: És molt maco el Mont Blanc.
1: És preciós el Mont Blanc.
2: Però aquí, aquests primers que van de turistes ja els haurien d'haver matat.
1: Aquests.
2: S'hauria acabat la tonteria al turisme, saps?
1: Tu, no aneu allà que els maten, eh?
2: Ja, per això, llavors, hòstia,
1: és matar-ne dos, eh? Només n'has de matar dos.
2: Llavors tothom estaria a casa seu tranquil.
1: Ja està.
2: I aquesta bogeria, voltar món. Collons, els primers els mates i s'hauria acabat.
1: Un dels que sí que sent fascinació per visitar Chamonix és Horace Benedict de Saussure, un científic de Ginebra podrit de calés, que sempre que pot passa uns dies als peus del Mont Blanc, observant aquella muntanya tan alta. Ens l'hem trobat mentre passejàvem en Nuc. El Quissu estava fent amistat amb els habitants del poble, que llavors ha vist el científic, que entrava en una taverna i l'ha seguit.
4: Al darrere.
1: Quan hem entrat a l'interior per poder-lo conèixer, ens l'hem trobat una mica calent d'orelles, envalentit, prometent una gran recompensa a qui sigui capaç d'escalar per primera vegada al cim del Mont Blanc. Carai,
5: els dic,
1: sí que va fort. Eh?
5: Els dic que pagaré una fortuna a qui sigui prou valent per pujar fins al cim del Mont Blanc.
4: Si ho fot bé, el de
1: Mont Blanc. Sí, és un borratxo que és una mica Jordi Pujol.
2: Sí. Ho he pensat, també.
0: I jo li dic que ha begut prou. Vagi-se'n a casa d'una vegada, home.
5: Vostè era un mani que no és la meva mare.
0: I tant, que no és la seva mare.
5: Aquí ningú és prou valent per acceptar la meva juguesca. Ai, colla de covards miserables, fastidioses.
0: No et serveixo més ratafia.
2: Se m'acalmi, senyor. Vull dir que també tranquil. Vull dir, jo puc ser valent, eh? Si la recompensa val la pena. Què m'apaga? Què m'apaga? Què m'adonaria si pugés?
5: Si és capaç d'arribar al cim del Mont Blanc...
2: Sí?
5: Li pagaré 20 lluïsos d'or.
2: Què dius?
4: 20 lluïsos?
2: Que tio té, eh?
4: Quants són 20 lluïsos, Laia?
0: Laia,
6: ja hi comencem, sempre estàs igual, Xuri?
1: 20 lluïsos, pels que no sigueu experts en numismàtica, serien uns 12.000 euros.
4: 12.000 euros.
2: 12.000?
1: 12.000.
2: Eh! senyor, no se'n parli més, eh? Collons, si pujaré. Hi puc anar acompanyat?
5: Sí, si ho necessita, sí. Però només pagareu una recompensa, eh? Bueno. Se l'hauran de dividir. Després no em vinguin a mastrapar-los.
1: Sociable com és, en Nuc, el nostre gos, s'ha postulat per acompanyar el voluntari que pretén pujar al Mont Blanc. És un gos basat a pujar muntanyes. Mm. Per cert, l'home que heu sentit, el que s'ha ofert a pujar al Mont Blanc per 12.000 euros, és en Michel Gabriel Pacard.
2: Jo.
1: Un, sí, senyor.
2: Sóc jo.
1: Un simple metge sense experiència en ascensions d'alta muntanya que s'ha ofert voluntari simplement per una qüestió de diners.
4: Ja es trencarà el braç, ja ho veuràs.
1: En Michel Gabriel sap que és impossible que pugui pujar ell sol. Ni tan sols la companyia d'en Nuc és suficient. Seria un suïcidi intentar-ho. Per tant, dedica les següents hores a buscar algú prou preparat per acompanyar-lo.
2: Ai, que ja sé qui serà. Ai, que m'ho imagino.
1: Aviam qui t'acompanya.
2: Aviam qui m'acompanya.
1: De primeres ningú s'ofereix. Qualsevol dels habitants d'aquella vila sap fins a quin punt és perillosa aquella ascensió. De fet, la majoria d'ells li diuen que hi ha coses més importants que els diners i l'animen a treure's aquella idea del cap. No hi pugis, no hi pugis. Quedaràs mal. Sempre n'hi ha un. Sempre n'hi ha un que ja el veus que té una idea i ell encaparrat cap allà.
2: Sí, sí, sí.
1: Si no el reconeixeu és que sou vosaltres. Si no en coneixeu cap, és que sou
2: vosaltres.
1: Ell és caparrut i continua insistint. Finalment, gràcies a en Nuc, troba la persona que busca. El nostre quiso ha començat a fer festes a un home brut i desmanegat.
2: Ara sí que sabré qui és. Aquest personatge...
1: És en Jacques Balmat, un caçador d'isards mig sonat que porta mitja vida a les muntanyes. Evidentment, mai se li havia ocorregut pujar fins al cim del Mont Blanc. I de bon principi ja ha estat reticent. Però després d'una estona negociant, el doctor Pacard l'ha aconseguit convèncer.
2: Senyor Balmat,
5: sí.
2: Si m'acompanya fins a dalt del Mont Blanc,
5: digui,
2: li donaré la meitat de la recompensa que em paguen. 5 lluïsos d'or seran per vostè.
1: Recordeu que la recompensa era de 20 lluïsos.
0: Sí, no?
1: La meitat, la meitat legalment serien 10.
4: Encara no he entrat en escena, que ja m'han quedat.
5: 5 lluïsos d'or?
2: Sí.
5: Home, està molt bé, això. No els guanyo pas, que s'han isards.
2: Ja m'ho imagino. Sabia... Ja sabia jo que 3 lluïsos d'or li semblaria una bona oferta. Tanquem el tracte?
5: 3? Un moment, abans ha dit 5, no?
2: Sí, no, 3.
5: No havia dit 5?
2: Sí, 3. No, jo dic 3. Dic 3, fixi's, sí, bé.
5: A veure, quants vol ofereix? 5 o 3?
2: 3, perquè, imagini's, 3 lluïsos d'or a dividir entre tots 3. Vostè, jo i el gos, un per cada un.
5: Escolti, es pensa que sóc imbècil. Que jo he sentit el narrador abans, eh?
2: Bueno.
1: Com veieu, la negociació és força complicada, clar. Però al final els dos homes s'acaben posant d'acord. Faran l'ascens junts i es repartiran el premi a parts iguals.
2: Que també, Peyu,
1: sí.
2: Amb el que jo li oferia i acabar posant-se d'acord, he hagut d'afluixar molt, eh?
1: Has afluixat fort.
2: Vull dir que he començat dient tenir un per cada un i s'acaben portant 10, eh?
1: Se n'endurà 10 al final.
2: Tu va parir,
1: sí, sí.
2: Eh?
1: Ja, perquè normalment ja us passa això, els metges que us penseu que els tontos són els caçadors.
2: Sí.
1: Llavors, us carden a vosaltres, però vaja. L'endemà, a primera hora, en Nuc, el nostre quiso, està ben entusiasmat. Vol viure una gran aventura i un cop torni a casa seva, a Folgueroles, a explicar-li al seu amic, el gat, a l'Arxi. Els seus acompanyants, el metge inexpert i el caçador Barrut, també estan llestos. Tots tres surten des del centre de Chamonix i porten una preparació que dia d'avui esgarrifaria a qualsevol. Hi ha gent que surt a buscar bolets que va més preparada que del que van ells ara.
5: Ah, sí?
1: Sí.
5: Amb un esclop i una espardenya, pugem a dalt?
1: Pugeu amb el que hi havia aquella època, noi.
2: Sí.
1: Porten la roba d'abric justa i un parell de pals per grimpar, poc més. Si ens hem de refiar de la primera impressió, no fa pinta que els tornem a veure vius mai més.
2: Ai, mare de Déu.
1: Sigui com sigui, la determinació amb la que se'n van els converteix en herois. Pràcticament tot el poble surt a acomiadar-los.
7: Vinga, sort!
8: Vigila que se'n congeli un braç, que avui ens dona.
7: Adéu,
2: adéu!
7: A por ellos!
0: Això és una altra història, Peyu.
1: S'ha colat un.
0: Un dia l'expliquem.
1: S'ha colat un. No, aquesta no l'explicarem mai més. Aquesta la tornarem a viure, poder, però explicar-la. Els primers metres d'ascensió són, com sempre, els més fàcils. En època estival, la temperatura a Chamonix ronda els 20 graus, si està a la mar de bé.
5: Sí, si estava bé.
1: Els dos aventurers fins i tot tenen calor, i en Nuc busca qualsevol vessal per poder-se hidratar.
2: Quina calor!
1: A tots tres els esperen moltes hores per davant i es distreuen explicant-se batalletes l'un a l'altre.
5: El dos.
2: I què?
5: Imponents.
2: Què t'expliques?
5: Res, no es veu.
1: Què cantes?
5: En el cel.
1: Què cantes?
5: És una cançó de caçadors d'isards.
2: Ah. I cantaràs tot el camí o puc tenir una conversa amb tu?
5: Ah, no, bueno, si vols, no.
2: Xerrem d'alguna cosa, no?
5: Xerrem. A què et dediques? De què fas?
2: A veure, no has escoltat el narrador?
5: Què?
2: Collons, soc metge.
5: Ah, sí, és veritat. Dalt dels cims. Imponents. Res, no es veu.
2: Ja em puc tirar enrere i anar sol?
1: No. Sí. Els dos aventurers tenen vides tan diferents que els és complicat trobar temes de conversa. Ja. Però bé, l'important són les ganes de portar-se bé. I les ganes hi són.
5: I sí que hi són.
2: Bueno, i què? Així, viure de metà d'isars, què? Com va això? T'agrada o què?
5: Bueno, és una mica solitari. No et diré que... Hòstia, no, molt content, però m'hi he acostumat.
2: Ja, m'hi he acostumat. Ja. Bé, també què faries?
5: Si sí, no? suposo que ser metge és millor.
2: No? No vull dir, a vegades també cada un també que diu sa mare que em va venir, molt bé que estaria
5: matant.
2: Mira, que l'altre dia va venir una dona.
5: Què va passar?
2: Ve allà i em diu, mira'm això.
5: Què li vas dir?
2: Diu, mira'm això. Diu,
5: la vas palpar?
2: No la vaig palpar, perquè diu mira què hi porto. I portava.
1: Vaig a tallar l'escena.
5: Fàstic.
1: Les hores van passant i les condicions són cada vegada menys amables. La temperatura ha caigut en picat i una enorme massa de núvols s'ha plantat sobre els aventurers. En Nuc no és el típic gos a qui li fan por les tempestes, però tot i així no les té totes. Fa estona que camina amb la cua entre les cames. Se'l veu una mica espantat per la situació.
5: Jo havíem de mirar quin temps faria.
1: El Meteocat, s'ha d'entrar al Meteocat abans de sortir.
5: No cal mirar res.
9: No, això el que hem de fer és una foto i enviar-ho a TV3, quan siguem a dalt.
1: Això sí. Farà bé de calmar-se el gos perquè allò només és el principi de l'aventura. Els 4.810 metres d'altitud del Mont Blanc són plens de perills i molts d'ells estan relacionats amb la meteorologia. El temps en aquella muntanya és molt traïdor.
5: Sí.
1: Passa de fer un sol radiant a caure un patac de neu que ho cobreix tot. En un moment, la muntanya és traïdora. A mesura que continuen l'ascensió, els aventurers s'adonen que s'haurien d'haver brigat millor. Les bones temperatures han quedat enrere. El paisatge és blanc com la llet i tots tres tenen el nas ben glaçat.
2: Això em mata a mi.
1: Sí, tenir fred al nas?
2: Hòstia, el meu fred al nas i els peus.
1: Imagina't
2: els peus.
1: Els gossos que sempre el tenen moll.
2: Hòstia, sí, quina angúnia. Saps? Has un mocador amb la veta. El gos, aquí, com... Saps?
1: Penjar-li un mocador amb el gos i que es vagi aixugant el nas. Proposem-ho amb els que tinguin gossos, no ho sé.
2: No sé.
1: Amb un clip,
2: jo
1: amb un clip.
2: Jo dic coses per la gent dels gossos.
1: Sí,
5: no,
1: sí,
5: no ens espavilant, se'ns fotrà fosca.
2: Sí, és veritat.
1: Qui més està patint és el doctor, almenys experimentat en alta muntanya. Sovint es queda uns metres enrere, però en Nuc el va recollir. Si no fos per ell, segurament el doctor ja hauria abandonat l'ascensió.
2: Escolta, tu guanyes bé guanyant... Te guanyes bé la vida, que sant isars?
5: Bueno, normal. Amb el que guanyo tinc prou. Vull dir, tampoc sóc un home de que no pots.
2: Sí. Tirem.
5: Per què m'ho demanes?
2: No. Vols dir que hem fotut bé aquesta... Fotent aquesta bestiesa per quatre calés? Al final, vull dir, 20 lluïsos d'or, tampoc... Tampoc es trauran de pobres, eh? Saps què?
5: Bueno, has estat tu que t'has fotut d'aquest merder, eh? Jo estava ben tranquil amb les meves coses, però coi... Ja hi som. Ara no podem pas plegar, no?
2: Això, home, estic bastant malament, jo, eh?
5: Va.
2: Pensa que em fot un paquet de Ducados al dia, eh?
5: Ja.
2: Vull dir, tinc els pulmons negres com el cul d'un cendrer, eh? Però si passi, t'arribaré a dalt, eh?
5: Vinga, sí, home. Hòstia, també estic cansat, eh?
1: Bueno, us heu de fer la idea que pujar al Mont Blanc a aquella època no era qualsevol cosa, eh? Perquè us feu una idea, les limitacions tècniques amb les que ascendeixen el 1786... Doncs, mira, no s'havien inventat les ulleres de sol, per exemple, encara.
5: No.
1: El pobre doctor, inexpert, queda mig sec per culpa del sol que reflecteix sobre la neu.
2: Quan no sóc manco, sóc cego, la mare.
1: En molts moments de l'ascensió es voreja el drama. El Mont Blanc és ple de forats que et poden fer baixar centenars de metres de cop i tant les allaus com els despreniments de plaques de gel són un continu. Cal extremar les precaucions a cada pas. Però ni això evita els perills típics en aquesta mena d'ascensions. A pocs metres del final... El pobre doctor comença a patir marejos i nàusees. Sembla que l'està afectant el mal d'altura. Un molt mal company de viatge.
5: Tu, noi, a veure si espavilem, eh? Que tot et passa a tu, eh?
1: No treguis. La gran sort dels aventurers és comptar amb l'energia d'en Nuc, que sempre està disposat a esperar l'estona que faci falta fins que es recuperin. Falta poc per arribar al cim. Rendir-se a hores d'ara és una opció que no es contempla.
5: No es contempla, això.
1: Els 12.000 euros són massa prou.
2: Home, imagina't.
1: Però a cada passa que es fa, bueno... Tot és un esforç titànic. Cada moviment que es fa en aquests moments comporta un desgast físic enorme. Es tarda més a fer 10 metres dalt del Mont Blanc que 1.000 metres als peus de la mateixa muntanya.
5: Sí, això és veritat, això.
1: Sí, que per fer 12 metres i estàs, bueno, no, és una bestiesa.
9: Jo per això no hi he anat mai.
1: De tant en tant, quan sembla que respira tranquil·litat, l'ensurt d'una pedra caient torna a posar en alerta els aventurers.
0: Ai, el nuc.
1: Ai,
0: el gos.
2: Vaig aquí per el que pateixes.
1: La veritat és que el pobre Nuc li ha anat ben just en més d'una ocasió, però per sort continua viu. Està exhaust i mort de fred. Mai havia fet una aventura com aquesta. Fins i tot comença a tenir al·lucinacions, un altre símptoma del mal d'altura. Hi ha hagut un moment en què ha confós un tros de roc amb el seu amic Archie. Escena tristíssima.
2: Hòstia.
1: Eh? Un gos parlant amb un roc.
2: Hòstia, sí, sí.
1: Els patiments són grans i quan arriben les 7 de la tarda del 7 d'agost, finalment fan el cim.
2: Oh, bravo.
1: Sí. Visca. En trepitjar el cim de la muntanya han recuperat les forces que creien haver perdut fa molts metres.
2: Veus?
1: En Nuc s'ha tornat ben boig i s'ha fotut, ha fet un barelles a la neu com si fos un cadell. Els aventurers improvisen una bandera amb la bufanda vermella del doctor i baixen orgullosos del cim fins tornar a posar els peus a Chamonix, on els espera el poble i l'home que els va prometre els 20.000 lluïsos d'or.
2: Molt bé.
10: No.
1: Què?
10: No pagarà, jo crec que no pagarà. O sigui, ja
1: no pagarà.
10: Sí, jo em conec molt de borratxos i mai paguen. Sí,
1: no. Els 20 lluïsos d'or, que he dit 20.000.
2: Sí, sí,
1: són 12.000 euros.
2: No vull dir, torno a pujar.
1: No.
8: Corrent.
1: Doncs aquest borratxo no és com els que coneixes tu, Àlex. Els hi paga fins l'últim cèntim que els havia promès.
8: Opa,
1: era un borratxo, però era un borratxo en paraula.
2: Mira.
1: I per cert, al cap d'un any, va ser ell qui va pujar fins al cim d'aquella muntanya. Ho va fer al costat del mateix caçador d'isards, que va pujar-hi per segona vegada.
2: Mira.
1: De fet, ells dos són els protagonistes de l'estàtua que hi ha al centre de Chamonix.
2: Veus?
8: Molt bé. I el gos, el Nuc?
1: El gos?
8: Bé, no?
1: El Nuc. En Nuc.
2: No passa res.
8: No em facis un gir de guió, ara, perquè no l'aguantaré.
2: Què ha passat?
1: És...

0: Quan ha tornat del Montblanc, ha corregut a explicar l'aventura al seu amic Archie. El gat no li ha fotut gens de cas, però en Nucli és igual i ara sempre li recorda les anècdotes del viatge. I, per cert, sobre el doctor que va iniciar l'aventura, sapigueu que va continuar treballant de metge, tot i quedar mig sec, i que també té una estàtua de Chamonix. Això sí, és una de les estàtues més petites del poble.
1: Va, però...
2: Cobrat.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: I amb el vostre esperit. Moro.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Els Estats Units han llançat una nova onada de bombardejos contra l'Iran després que Teheran hagi atacat un vaixell a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha ordenat l'ofensiva, la tercera ja d'aquesta setmana, perquè la República Islàmica reobri el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, a Qatar, també a Bahrein, que han hagut d'activar les defenses aèries per interceptar els projectils. Tot plegat ha esclatat per l'atac iraní contra un vaixell amb bandera de Xipre que s'ha produït hores després de la reunió entre els ministres d'Exteriors de l'Iran i Oman per intentar recuperar el trànsit marítim a Hormuz, que està tancat fins a nova ordre. Aquesta setmana les forces nord-americanes han atacat uns 140 objectius iranians, entre els quals hi ha dipòsits de drons i de munició, xarxes de comunicacions i capacitats navals. Més notícies ara amb la Núria Har.
2: Ha estabilitzat l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera des d'ahir a 2:15 de la nit. 16 dotacions dels bombers hi han estat treballant durant tota aquesta nit. L'alcalde de la localitat, Pere Pedrol, ha explicat a 3Cat Info que ha tingut les flames a tocar.
3: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
2: Crema vegetació a prop del nucli de Fontllonga i les flames han travessat la C-13. La marinada ha anat empenyent el foc durant tota la tarda i això ha provocat diversos focus secundaris. S'ha demanat als veïns de la zona que es confinin a casa i tanquin portes i finestres per precaució i per protegir-se del fum.
1: L'incendi d'Almeria es podria donar per estabilitzat les pròximes hores. Els bombers han aprofitat la treva que ha donat aquest dissabte el temps per atacar el foc amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara hi ha 800 persones desallotjades. A última hora d'ahir dissabte, la Junta d'Andalusia va autoritzar el retorn a casa seva de 600 persones. Totes són de la zona on es va trobar les 12 persones mortes que encara no han pogut ser identificades. Les autoritats també han explicat que la majoria d'habitatges que han revisat no han quedat afectats pel foc.
2: Mestres i professors estan convocats a una nova vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho han decidit fa unes hores, ahir a la tarda, a l'Assemblea Educativa de Catalunya, un nou òrgan amb representants del personal docent i dels sindicats. Davant dels continus episodis de calor extrema, els sindicats també demanen a les empreses que canviïn els horaris de treball i modifiquin el vestuari de feina per protegir adequadament els treballadors. Sentim Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
4: De valorar, més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos, no la temperatura externa.
1: Parlem ara de la 15a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus, que continua oferint a autòctons i visitants música de gran qualitat. Avui al vespre, a les 8, el trio Aires Extemporae, l'església de Sant Esteve d'Aravell, al terme de Montferrer i Castellbò, això és a l'Alt Urgell. Sota el títol Herbamet Dic, que és el títol d'una ària de la cantata 55 de Bach, els intèrprets fan tot un viatge espiritual que recorre emocions universals, com per exemple la ira, la culpa, el penediment, l'acceptació o el camí fins a trobar la pau. Ho fan amb un repertori d'autors dels segles XVII i XVIII, com Heinrich Biba, Matthew Locke o Johann Sebastian Bach. Aires Extempora és una formació jove que integren la violinista moldavo catalana Xènia Gogu, el violoncel·lista sevillà Víctor García, que toca amb un instrument de 5 cordes, i la també violoncel·lista portuguesa Teresa Madeira. En esports, us expliquem que l'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat també Noruega per 2-1. El partit de semifinals entre Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, que és la número 12 del rànquing. Avui, la final masculina masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. I encara en tenis, Paula Badosa s'ha endut el torneig Challenger a Suècia després de superar en la final a la tenista suïssa Walter en 2 sets. Un últim apunt encara, Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder Jorge Martín. Han pujat al podi també Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
8: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants, n'hi ha també a casa nostra?
9: Al Tot es pot parlar, posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
10: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
7: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
10: Tot es pot parlar.
7: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
10: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
11: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Bon dia, bona hora, a les 6 i pocs minuts obrim un nou mans a Catalunya Ràdio, tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Avui, al programa d'aquest diumenge 12 de juliol, la música serà la protagonista. Recuperarem dues propostes discogràfiques que ens han acompanyat aquesta temporada. Els Filibusters, amb el seu folk desacomplaçat i festiu, i els Terrae, una de les revelacions dins de les noves músiques d'arrel. I cada diumenge us descobrirem diverses facetes de la música per a cobla. Avui ens endinsarem amb la figura de Juli Garreta, amb una mirada íntima a una de les figures imprescindibles de la música catalana. Una hora, per tant, per tornar a escoltar algunes d'aquestes històries que han marcat el Mans i el so de cobla, com podreu sentir, a la producció d'Olo Genola i Quim Rullant a la direcció i a la locució.
1: Mans. Som l'arrel.
0: Som-hi, doncs, comencem el Mans. I obrirem amb una sardana de Francesc Mas i Ros amb els Montgrins, Mar de Palamós. Aquesta peça la tocaran a la Transsegre demà dilluns a Balaguer, al migdia, al pàrquing de l'estació.

Mar de Palamós, sardana de Francesc Mas i Ros amb els Montgrins, una formació que podreu sentir a la celebració de la Transsegre, com us dèiem, demà dilluns.

0: ens anem cap a les Terres de l'Ebre, perquè arriba Terrae amb un nou projecte que porten endavant Andreu Peral i Genís Bagés. Són veus, percussions, molta electrònica, que fusionen l'arrel a Brenca amb l'experimentació sonora. El duet acaba de publicar Nostre Gra, i que és un disc d'homenatge a la gent humil, al paisatge, a la llengua de l'Ebre, amb cançons que combinen tradició i innovació, i sobretot aquesta experimentació que es va posar a dalt de l'escenari. En parlem amb l'Andreu Peral, un dels membres d'aquest Terrae. Bon dia, Andreu.
1: Hola, bon dia. La sentència...

al final crec que és quelcom tan natural com el que han viscut, com el que ens han contat, com aquelles històries que es queden allí al subconscient una mica i que et van retornant. Tantíssima gent coneguda i desconeguda per part nostra que t'han vist, inclús a través de la pantalla, no? Narrant les seves històries i que de repente dius, això jo vull conèixer més de prop i vull narrar-ho. I crec que és una continuació, passant, com vaig dir, també pel món literari, perquè bueno, tant genis com jo, doncs, sempre ens ha agradat compartir lectures, històries, tal llegit, tal persona, tal poesia, ni el d'aquell llibre que a mi em va atrapar, i és una continuació, aquesta mirada al passat i també, sobretot, perquè sempre es parli molt del passat i el futur, no? De cap on anem, d'on venim, d'on anem, però el treball existeix real al present, i en un present el més òptim possible. I crec que això, que el nostre gra representa en quin punt ens trobem també el Genís i jo, el personal especial, que tinguem aquesta mirada cap a la nostra gent tan intensa, suposo.

0: Això és el fons, però hi ha una forma. En aquest cas, amb en Genís Bagés i tu compartiu escenari, ell sobretot a les percussions i a les, als mil catxivatges, i tu, déu-n'hi-do, també com toca anar-hi. La proposta és una sonoritat i una rítmica de la Terra passada per un punt electrònic que no hi desentona absolutament gens.
1: Sí, crec que és una qüestió de respecte, també, que ens tenim de la història d'on venim, i crec que també el procés de com aplicar aquest directe en cadascú de les seves eines ha estat sobretot això, no? El molt respecte, intentant no sortir els límits que pot semblar que puguem sobrepassar, de, com comentes, no? De tanta intensitat en quant a electrònica i equips, però crec que és un equilibri de moment just i en el qual en un punt que estem també el projecte pot assumir, i a partir d'aquí treballar, escoltar l'un a l'altre les propostes dins d'una producció, preproducció bastant marcada que surt de casa i que després dona continuïtat en gent externa en aquest punt de vista i aquest toc potser més professional i en el bagatge musical.
0: És evident que és una música o és un treball que està fet des de molt d'amor a la terra, des de molt d'amor a la zona, des de coneixement. Es respira aquesta tendresa, entre tendresa i resistència, podríem dir, que hi reclameu en el...

0: la rodona...
1: Parlem d'algun dels temes, t'assembla? Perquè no parlant de la filosofia dels astres, però entrem a temari. Dues col·laboracions, una és a l'Ide Sanz amb aquesta clavellinera. Situa'ns la clavellinera en la versió que heu recollit i com ha anat amb l'Ide?
2: La clavellinera la traiem de... on estigui molt, molt proper a Fri, que és la Patarella, a la Terra Alta. I clar, ja al ser un tema tan festiu, sí que és cert que potser la primera vegada que vam escoltar començava en acord menor, la volíem portar cap a una part una mica més festiva, que potser on hi faltava alguna cosa, no? Veient i escoltant, anant a veure en directe a Lleida, a l'IDE, és com, bueno, hi quadré moltíssim. I era la figura perfecta com per portar aquella energia que ella té tan bèstia cap a una cançó que és això, festiva, és de plata, és de festa major, és de compartir, de comunitat. Saca

0: Un altre vessant, aquest delta, que de fet, si no recordo malament, és d'un poeta i folclorista de la zona, la lletra, que us heu acompanyat amb la Judit Niederman.
1: Sí, el delta és d'un recull, és el recull del poema, del segon poema de Lluís de Montsià. És una poesia que va musicar i va ser una mica d'automàtica llegir aquell text i portar-ho cap a una zona molt tranquil·la, amb guitarra i percussions. Ja era de cara al final del disc, aquest tema que vam incloure, i ara de les

0: l'última espècie i mirant d'on partim i quin treball havíem traçat, també ens venia molt de gust i era molt necessari aquesta calma del delta. I la Judit, bueno, si no és d'aquí, però és de mar, vam creure que era ideal, jo li vaig dir comentar-li, però bueno, no sé, potser una mica complicat. I la Judit, pues, bueno, tot facilitat, i ens ha ajudat moltíssim i crec que la gravació, pues, també, al igual que la Lide, va ser un dia genial, fantàstic, on vam poder compartir un dia de gravació esplèndid i crec que el resultat, bueno, no pot ser molt objectiu, que la cançó és magnífica.
1: No. Espectacular. Més temes, evidentment les col·laboracions, més temes que no hi ha col·laboracions, però que són interessantíssims, aquesta visió particular que feu de Enorfente de Gandesa.

0: Reivindicar la batalla de l'Ebre a vegades és també voler dir, fer memòria, no? Dir, això va passar i no fa tant, recordem-ho, no? Perquè és que a vegades sembla que vulguem oblidar-ho per salut mental, fins i tot.
1: Sí, és una molt bona observació. Clar, és que també com que passa tot tan ràpid, no? I és complicat també, perquè la mirada a la batalla de l'Ebre pot donar la sensació, inclús potser des de fora i nosaltres des de dins, que no es vol caure una altra vegada, recordar el mateix, com que aquí ha passat això, i ens sentim de tal manera o tal altra. No, no, és que no és una cosa nostra, és un homenatge, és un altre homenatge més a tota aquella gent que va haver de patir i que no n'hi haurà mai suficients d'homenatge pel que es va patir aquí i contra qui es va patir tot això. Llavors, és un himne republicà, és un himne que ens venia molt de gust portar al nostre terreny i crec que sense cap altra pretensió més enllà de l'homenatge, ho vam portar d'una manera el més humil possible i respectuosa i aquí ha quedat perquè és part del nostre gra i és part del que desgraciadament pues, se va viure.
0: Escolta'm, podríem parlar de tot el treball, no ho farem, el que sí que convidem és la gent a poder-lo escoltar. Marxarem amb un dels clàssics, si et sembla, t'acomiadarem amb aquesta cançó de les Plegadores, perquè és una mostra molt clara, no?, d'aquesta, d'una de les líries, no? La música de, diguem-ne, recollida per uns o per altres, fins i tot per nosaltres mateixos, a el poemari de la zona i la batalla de l'Ebre són algunes de les inicis, aquesta és evident, que la cançó de les Plegadores és un dels grans hits de la zona, però que mai n'hi ha prou d'escoltar-lo i de revisitar-lo.
1: Sí, moltes gràcies.
0: Doncs res, Andreu, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Ens veiem per les places.

0: Aquesta és Cançó de les Plegadores, des del nostre gra.
1: El diumenge a Catalunya Ràdio, el musical del Mans.
0: Els diumenges al Mans, aquesta temporada d'estiu, farem una incursió en el món de la cobla a través de l'Albert Fontelles i de la Laura Valls, dos col·laboradors del So de Cobla de Catalunya Música, que en saben un niu. Avui, amb l'Albert Fontelles, parlem de Juli Garreta.
2: Mireu, avui us proposo endinsar-nos en aquest Garreta més familiar, més íntim, amb les persones que el van acompanyar, els indrets que va freqüentar i que li serviren també a l'hora de font d'inspiració per algunes de les seves obres. I podem començar, per exemple, per la sardana dedicada a Isabel Pagès i Besar, amb qui va compartir matrimoni. Segons Garait, deia que l'Isabel, paraules textuals, era una jove alta, vessant de cordialitat, de bona estampa, de parlat efusiu, guixolenca com ell, veïna propera de la seva llar, qui sentia una forta simpatia per Juli Garreta en sos dos aspectes, l'home artístic i el físic. Què et sembla?
0: Home.
2: Quines descripcions
0: d'època. Està molt bé dir-ne simpatia, en aquest cas.
2: Bé, Isabel Pagès va néixer el 1887 al carrer Estret de Sant Feliu de Guíxols i el 18 de novembre de 1915 es van casar a la parròquia de Belllloc, al terme de Santa Cristina d'Aro. És una església molt petita, i vaig anar fa pocs dies a veure-la. Em va encantar i vaig anar amb un recorregut Garreta, que vaig fer jo mateix. Es van casar a la parròquia, que era molt a prop de la Casa Imerí, que era un mas situat als peus de les Gavarres, propietat de la família de la núvia. És preciós, també, és un mas que queda a la vora, és una meravella, no? I bé, la sardana Isabel és dedicada precisament a Isabel Pagès, guanyar el premi juntament amb Pastora Enamorada de la 8a Festa de la Música Catalana del 1920, ofert per Francesc Cambó. Aquest premi era una, ja ho sabem, eren uns concursos que organitzava l'Orfeó Català, el Palau de la Música Catalana, i tot i que alguns documents situen l'estrena juntament amb Somnis, una altra sardana, l'1 de gener de 1921 al Palau de la Música Catalana, els autors del catàleg de Juli Garreta, en Joan Gai, Joaquim Rabassé, de la Marisa Ruiz, indiquen que Isabel ja s'havia estrenat uns dies abans, el 24 de desembre de 1920, al Casal Català d'Olot. Bé, és una sardana molt temuda pels intèrprets de tenora, tant per la seva exigència tècnica com expressiva, i n'hem parlat doncs, amb el tenorista Enric Ortí, que la va enregistrar el 2020 i que l'ha interpretat diverses vegades en directe.
3: És una sardana que requereix per la tenora solista unes facultats tècniques i interpretatives molt exigents. Garreta, per un general, a la meva opinió, exigeix molt a la tenora i en molts casos trobem sardanes que a nivell interinstrumental hauria calgut una tercera tenora per poder substituir alguns passatges on la tenora solista pogués recuperar-se per afrontar aquests solos tan compromesos. Pel que fa al solo principal, dels llargs, la tenora queda molt despullada, pel que sóc anàvem dient, perquè la base harmònica que l'acompanya és molt lleu i fins i tot a vegades nul·la. Doncs la tenora queda totalment sola. Això fa que l'intèrpret hagi de tenir molta cura pel tema afinació degut també a que ens trobem uns intervals de difícil execució i tot això sumat posa en compromís aquesta delicada interpretació. També ens trobem els últims 9 compassos o al final de la sardana, on la tenora també queda totalment sola. A nivell interpretatiu és molt compromès i molt difícil d'execució per poder acabar aquesta sardana amb una mica de cara i ulls, no? Isabel, en general, és una sardana que tots els instrumentistes de tenora hauríem de conèixer per practicar precisament aquesta tècnica de la interpretació que amb molts molta falta ens fa.
0: Doncs escoltem aquesta Isabel amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, des del treball de sardana de grans clàssics, amb Marcel Sabater a la direcció i el tenor solista Enric Ortí.

0: Era Isabel amb la cobla de Sant Jordi que acabem d'escoltar.
1: I seguim amb aquest garreta íntim i personal, i és que, segons el seu biògraf, Josep Graït, durant el festeig de garreta i pagès, el músic anava cada dia des de Sant Feliu de Guíxols a la Casa Aymerich, a Belllloc, als peus de les Gavarres, per veure l'Isabel, i en aquell mas tan acollidor, envoltat de natura, amb vistes llunyanes, no, de lluny al mar, va trobar inspiració per algunes sardanes. Segons el mateix Graït, en aquells paratges va escriure Dalt les Gavarres i La Llar, aquesta última dedicada precisament a la Casa Aymerich. Dalt les Gavarres va obtenir el Premi Extraordinari a la segona festa de la Sardana de Girona, celebrada el novembre de 1919. Tot i això, segons Graït, era una obra, t'haig de dir, Quim, que no li agradava gens a Garreta, eh? Vaja. Dalt les Gavarres, sí. De fet, en Graït l'havia escrit per demostrar que també sabia fer sardanes senzilles i del gust del poble. I això també ens ho diu Joan Alavedra, i ho confirma dient que era una de les peces més detestades per l'autor. Alavedra deia: la trobava dolenta perquè s'havia deixat portar per fer-hi un cant llarg de tenora, no? Déu meu, pobre Garreta aquí amb aquesta sardana.
0: Quin trauma. Que encara de... com no ho va firmar amb pseudònim, com fan molts.
1: No, i és una de les sardanes que més sonen actualment, sí, a plaça, o sigui que... Tot i això, esdevingué una de les més populars ja a l'època i també habitual en ara, no? Hem dit que dalt les Gavarres era al costat d'on hi havia aquest mas, el mas Aymerich, i a la Llar, que és una sardana escrita el 1920, que té aquest origen íntim molt més domèstic. Trobem una explicació al carnet del sardanista de 1952, que eren uns llibrets que s'editaven en aquella època, que diu el següent, diu: un dia de cru hivern, en Juli estava assegut en un escó de la Llar, al mas dels seus familiars, casa pairal d'Isabel Pagès, situada al terme municipal de Belllloc, contemplava impassible la foguera, però es delectava en sentir cruixir el cep que ara l'un, més tard l'altre, anava llançant el foc. L'espatec de la llenya li semblava inspirar alguna cosa que intuïa, i així fou com escrigué una sardana titulada La Llar.
0: No tant com la casa, sinó com la llar de foc.
1: Exacte. Fantàstic. Potser sí. I un dels manuscrits conservats a l'Orfeó Català, al Centre de Documentació, és autògraf de Garreta, que és l'autògraf que envia al concurs, i porta el lema Cremant socs. I la indicació sardana amb opció al tema lliure, i bé, segons els autors del catàleg, doncs va ser premiada en un concurs de l'Ajuntament de Banyoles la tardor de 1920, on va obtenir el segon premi, i ja el 1921 l'estiu ja sonava Tor i Adret per diferents coples. Què et sembla si li sentim seguides, Quim?
0: Som-hi, i tant. Dalt les Gavarres, amb la Bisbal, sota la direcció de Cassú, en els Sardanes d'Or de l'any 2001, i tot seguit la Llar, que crec que és de la Cobla de Cambra.
1: Correcte, amb una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya i la direcció de Bernat Castillejo.

0: Aquesta era la llar, amb la Cobla de Cambra de Catalunya, amb la direcció de Bernat Castillejo.
1: Mans, som l'arrel. Catalunya Ràdio.
0: Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio fins a les 7 del matí, encara moltes propostes de música d'arrel, d'associacionisme i de cultura popular.
2: Mariners d'aigua dolça, carcamals, bordegassos,
3: molt
2: mercenaris, boterots, corsaris, filibusters...

0: ara canviem de qüestió i ens anem cap a Vilafranca del Penedès. Parlem, rondinaires il·lustrats, dels filibusters. Marcel Martínez, bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Parlem dels filibusters, un grup molt arrelat a Vilafranca, esclar, que presentava el segon, o que ja havia presentat un primer treball, un EP en aquest cas. Explica'ns una mica com neix la voluntat de filibusters i aquesta voluntat d'agafar el folk, o la música d'arrel, o amb sonoritats d'arrel, i fer-li un pas, donar-li una tornillada, tot plegat, per ficar-li humor i per ficar-li també aquesta cosa tan pròpia dels filibusters.
1: Bueno, els filibusters van néixer fa molts, molts anys, tenim potser, no sé si 23 o 25, sempre me n'oblido, d'això que vam néixer a un institut, però vam fer néixer un format mitja cobla, de sac i flabiol, fem acompanyament de balls, etc. I amb els anys hem anat incorporant gent i ara, doncs, els últims, que et diré, 7 anys, una cosa així, hem començat a fer més aquest format de cançó, més cantat. Abans fèiem només potser ball folk i similar. I ara, en els últims anys, hem anat incorporant aquest element i a partir d'aquí hem anat creant contingut nostre propi, de poc a poc. I, bueno, el tema de l'humor i tot, o de les lletres així una mica de burletes o de mofa, etc., potser ja és la nostra manera de ser. Vull dir, no, nosaltres sempre diem el mateix, som un grup d'amics, no som un grup de fet a l'ús. Vull dir, som amics i doncs, les bromes i com ens agrada ser nosaltres, doncs ho traslladem una mica a la música.
0: Els rondinaires il·lustrats, que això podria ser qualsevol català de soc, un rondinaire il·lustrat, és una bona manera de dibuixar un perfil molt concret de gent. Us sentiu així vosaltres?
1: Sí, bueno, va ser com una mena de projecte que vam fer per decidir el nom del disc. Ens va ajudar molt el dissenyador, el Raimon Manà, que és una bèstia, i vam acabar triant això perquè d'alguna manera tenia aquest concepte més que de surrealisme, no? Al voltant de dos conceptes que, com més dit, podrien definir la catalanor o podrien definir-nos en altres mateixos, no? Perquè il·lustrat és una paraula que es fa servir moltes vegades des d'un... si ho portes com a persona, doncs, culta, cultivada, etc., però ens agrada com tergiversar les coses i portar-ho a lo grotesc, diguem-ne, no? I rondinaires, doncs, perquè sempre remuguem, sempre me cago en Déu, me cago en tot, me cago en hasta el cap de Déu i tot això. I també perquè, a veure, també al final també té... Nosaltres fem, encara que som de la broma, doncs fem molta política. Hi ha fins aquella cançó de Fugitius, per exemple, o no ens amaguem de fer reivindicació de la llengua, de la història, del país, reivindicacions socials, vull dir, no ens n'amaguem. Vull dir, ara potser hi ha una tendència, no, a no polititzar-se o així. Nosaltres tenim molt clar que som un grup polititzat i no ens n'amaguem gens d'això. Dime.

0: El disc inclou 10 peces, 5 cantades, 5 instrumentals. Quin grau creus que hi ha de creació i quin grau creus d'arrelament, d'anar a buscar aquelles fonts que ens arriben a través de la tradició?
1: Ostres, bona pregunta, eh? Jo diria que, a veure, començo per el tema. Sí que hi ha hagut, bàsicament, qüestions de temes que hem buscat precisament que siguin temes de propis dels gèneres, doncs, que s'acostumen a fer. Hi ha hagut el xotis aquell que es diu Ashikoku, que té un aire així més orientalillo. Hi ha un baljota, també, que és jota què. Que treballem amb gèneres propis. També hem buscat tirar una mica del fil. A la JK, doncs, hi ha una frase d'uns versos que vam enllevar, que ho diem, dels Cosins del Sac, que és un grup històric d'aquí de Vilafranca, que nosaltres, doncs, els hi tenim un respecte immens per tota la tasca que han fet i volem, doncs, expressar aquest respecte, doncs, cantant una mica de versos que ells a la vegada havien recuperat de cançons d'aquí del Penedès. Després hi ha el Balset, que d'aquell del Nicolau Guanyavents, que li vam donar un tom a la lletra i volíem portar-ho també una mica al nostre estil, però, evidentment, sempre agafant aquesta vessant. Hi ha un parell de temes de folk, que són els que vam presentar com a senzills, el de Fugitius i el Sempre Filibustes, que veuen directament de música folk irlandesa, que també és un dels referents clars que nosaltres tenim. Per a banda més experimental o més de cultiu, sí que, per exemple, tenim alguns temes que són temes que s'han presentat al concurs de composició al Cornamusam, que són la de Carbó o la de Satèl·lits en Moviment, que són temes on s'experimenta més amb la instrumentació, amb el sac de gemecs, etcètera, buscant donar-li un parell de tons a l'instrument des de la nostra concepció, no? I llavors, finalment, doncs, la peça, una de les peces estrella que és la que ens fa més il·lusió, que és potser la del Ball de Foc, que vam orquestrar i que vam gravar conjuntament amb l'orquestra de l'Escola de Música de Vilafranca.

clar, aquest ball de foc una mica és la sorpresa del disc, no? Tanca el treball. Hi ha moltes col·laboracions, però clar, una col·laboració com aquesta, que gairebé ens porta una mena de folk simfònic, depèn de com, sorprèn aquest final, però no és l'única col·laboració, perquè és que de col·laboradors, musicalment parlant, clar, heu tingut noms com Anaïs Falcó, Roser Esteban, Pere Oliver, la Lluís Jiménez, la Sara Tutusaus, en Marcel Casellas, que apareix en diverses peces, un dels grans mites, i l'Arnau Tordera, fins al punt que poseu en un mateix tema l'Arnau i en Marcel, que si t'ho mires a distància dius, espera que em xoca el cap una mica.

0: Sí, a veure, nosaltres, la qüestió del Marcel Casellas, que és, tenim la sort que viu per aquí al Penedès, a més és col·lega, és amic nostre, vull dir, hem coincidit en algun sopar, tenim amics en comú, un dinar, vull dir que ja ens trobem sovint, i li vam proposar, de seguida s'anima, el Marcel és una persona encantadora i necessitem, el grup sempre ha necessitat una mica un suport de contrabaix i vam pensar que era una persona que, i a més, el ser una persona tan entesa en tots els gèneres, en tots els estils, també ens ha ajudat molt a endreçar-nos una miqueta, que ja ens convenia, li dic, també el senyal. I la qüestió de l'Arnau amb Tordérac va ser una idea, bueno, diré, va ser una idea meva, perquè vaig pensar que aquella cançó li es queia molt bé. Jo sóc un absolut fan de la feina de l'Arnau Tordera i penso que el que fa és increïble i és d'aquelles persones que pensen, hosti, quina sort ser català i poder-te escoltar en la llengua en la que penses, en la que crees, perquè jo el trobo. I vaig contactar, s'hi va posar molt bé, és una persona que per xarxes ens ha ajudat molt també i va venir, doncs a l'estudi on ho vam gravar.
1: Quan es

0: seu llit.
1: Elisenda és una peça que li tinc molt, molt de carinyo. Crec que és la millor lletra que he fet mai, a mi m'encanta. I la vam dedicar a una... Bueno, vam estar molts anys tocant amb el ball de panderetes de Vilafranca i era, doncs, aquí els balls surten cada 4 o 5 anys i una amiga que teníem que plegava, que hi tenia molta amistat, doncs li vam fer aquesta lletra i mira, al final de molts anys ha anat convertint-se en això.
2: Escolta'm, aquest és un repàs d'alguns dels temes que hi ha en aquest disc, que és aquest rondinaires il·lustrats. Que vagi molt bé, molta sort, enhorabona per la feina feta.
1: Moltíssimes gràcies per l'entrevista i moltes felicitats pel programa.

Satèl·lits des dels rondinaires il·lustrats són els filibusters que prometen molta festa a partir de la seva música. I així acabem aquest Mans d'avui diumenge. Esperem que aquestes músiques, aquestes històries us hagin fet companyia aquest matí de diumenge. I tornarem la setmana que ve. Noves festes, nous festivals, més música per continuar recorrent el país durant tot l'estiu. I hem estat amb la Dolors Joanola i servidor Quim Rutllant a la direcció i locució. Per marxar amb un i crits amb la baula des del Cançons a l'Ombra, una baula que trobareu avui al FIMPT, a la darrera de les jornades d'aquest festival, a Vilanova i la Geltrú, on també hi actuen Magalí Sare i el Sorgen. Que acabeu de passar un bon diumenge, bona setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, són... us parla aquesta hora Marta Sánchez. Nova escalada al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi bloquejat el trànsit marítim. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Aquesta matinada, les sirenes han tornat a sonar als Emirats, a Qatar i també a Bahrein. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que s'ha acabat l'era dels acords unilaterals i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. Més notícies, ara amb la Maite Curto.
2: Al Canadà, dues persones han mort i quatre més han resultat ferides greus en un tiroteig en un festival de salsa de Toronto que reunia milers de persones. Segons les primeres informacions, hi ha hagut un intercanvi de trets entre dos individus. Per ara, no hi ha detinguts, però la policia ha recuperat les dues armes i sospita que el tiroteig està relacionat amb una venjança. El primer ministre canadenc s'ha mostrat consternat per l'incident. En una piulada a les xarxes, Mark Carney ha expressat el seu condol i ha agraït la feina de la policia i dels serveis d'emergència. A diferència del seu veí nord-americà, el Canadà és un país que no està acostumat a la violència armada. A finals de juny, però, hi va haver un altre tiroteig a Montreal, en què dues persones van morir abans que l'agressor fos abatut per la policia.
1: Avui l'incendi d'Almeria es podria donar per estabilitzat després que ahir les condicions meteorològiques milloressin i els bombers poguessin actuar-hi amb tots els mitjans a l'abast. Fins ara s'han cremat 6.600 hectàrees i encara 800 persones desallotjades. El ministre Félix Bolaños és optimista.
3: Creo que podemos decir con toda cautela que la perspectiva para poder estabilizar el incendio en las próximas horas es una perspectiva favorable. Claro que todavía hay focos que están activos. Estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego.
1: Aquesta nit, la Junta d'Andalusia ha autoritzat el retorn a casa seva de 600 persones. Mentrestant, es continuen buscant les 23 persones que encara estan desaparegudes.
2: Els bombers han donat per estabilitzat a 2:15 de la nit aquest dissabte l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi han estat treballant 16 dotacions dels bombers. El foc ha afectat unes 22 hectàrees, segons dades provisionals, i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. A Catalunya avui hi ha 72 municipis a nivell màxim per risc d'incendi. L'alerta es concentra en les comarques de la Noguera, el Pallars Jussà i el Priorat, exactament el mateix que en 8 parcs naturals del país, que avui continuaran tancats.
1: Avui és el dia de la justícia gratuïta i per això el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat el balanç dels primers 6 mesos del 2026 del torn d'ofici, aquest servei que garanteix assistència jurídica a les persones que no poden assumir el cost d'un advocat. El torn d'ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions de gener a juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat també els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El Col·legi alerta que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. En només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP.
4: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: L'ICAP recorda que aquest any ha entrat en vigor un nou conveni de millora de les retribucions dels advocats del torn d'ofici i comença a recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. L'Argentina s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de derrotar Suïssa a la pròrroga per 3-1. Ara l'equip de Leo Messi jugarà contra Anglaterra, que aquesta nit ha guanyat Noruega 2-1. El partit de les semifinals entre Argentina i Anglaterra jugarà dimecres que ve a Atlanta. Linda Noskova ha guanyat la final femenina de Wimbledon. La txeca ha derrotat la seva compatriota a la final, Carolina Mukova, en 3 sets. És el primer gran slam que guanya Noskova, la número 12 del rànquing. Avui la final masculina entre Alexander Zverev i Jannik Sinner. Marc Márquez ha guanyat amb autoritat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i retalla 8 punts al líder, a Jorge Martín. També ha pujat al podi Àlex Márquez i Fabio Di Gianantonio. I la cursa llarga avui a les 2 del migdia amb Marc Márquez des de la pole en directe a l'Univers MotoGP a l'app i també a la web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
0: Fins aquí les notícies.
5: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Möbius.
5: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
5: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
6: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
7: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
8: S'apagaren tantes veus.
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és...
11: Quan el cel es torna negre.
10: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
11: Els veïns desemparats.
10: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola de nou i benvinguts al programa Homes Clàssics, que aquest estiu us acompanyarà, de fet, us acompanya, us acompanyem, perquè els Homes Clàssics som el Pedro i un servidor.
2: Exacte.
1: Dissabtes i diumenges aquí a Catalunya Ràdio.
2: Exacte. I us hem de dir que el capítol d'ahir el vam dedicar, doncs, al nostre compositor favorit.
1: És així. Sí.
2: És així. El primer capítol l'havíem de dedicar amb ell, és a el Beethoven.
1: És el nostre programa, no?
2: Exacte.
1: Doncs riem nosaltres.
2: Home, jo crec, Albert, que avui dedicarem el programa a un dels compositors més famosos, més cèlebres de tots els temps, no?
1: Sí, però cèlebre bàsicament per una obra, no?
2: Ben vist.
1: No?
2: Seria el seu One Hit Wonder?
1: Una mica sí, pel gran públic sí, no?
2: Les quatre estacions...
1: El One Hit Wonder...
2: Les quatre estacions de...
1: Antonio Vivaldi.
2: Exacte.
1: Exacte.
2: És que es diuen així, les quatre estacions de Vivaldi.
1: Exactament. Ens referim al Prete Rosso, aquest genial Antonio Vivaldi.
2: Exacte.
1: Molt conegut, però alhora molt desconegut, perquè coneixem potser aquesta obra, que és un hit famosíssim a nivell mundial, però... Sabeu més sobre la vida i obres de Vivaldi? En voleu saber més? Doncs no marxeu, que comencem.

0: Aquest que estem escoltant és el concert per a violí en la menor d'Antonio Vivaldi, que crec que qualsevol violinista coneix. Tu que en tens dos a casa.
1: Jo que en tinc dos a casa, va ser l'obra amb la qual van fer unes proves d'accés per entrar a l'Oriol Martorell.
0: Veus? Sí, per tant, ha sonat molt a casa
1: ha
0: teva.
1: Ha sonat molt, i jo a l'escola de música igual l'he acompanyat, no sé, unes 700 vegades a la meva vida.
0: De fet, el Pau Blasi, que toca... No sé si toca, tocava el violí.
1: Tocava el violí.
0: També ha sigut escoltar i dir, home.
1: El Milala, se li diu Milala, popularment.
0: Doncs per què posem aquest instrument, el violí? Doncs perquè el violí va ser molt important a la carrera de Vivaldi, ja que el seu pare, Giovanni Battista Vivaldi, sembla ser que era un virtuós d'aquest instrument i això li va permetre arribar a tocar a l'orquestra de la Capella di San Marco, que, hem de dir-ho, era tot un privilegi en aquella època.
1: Clar, i com has d'entendre, el petit Antonio doncs, va començar a estudiar violí de molt jove, no? De fet, els Vivaldi eren una família humil, el pare músic i la mare teixidora a Venècia, la ciutat on va néixer l'any 1678, concretament un 4 de març. I per això aquesta setmana doncs, farà 348 anys del seu naixement.
0: Segons sembla, aquesta procedència humil és la que va impulsar els Vivaldi, i dic els Vivaldi perquè em refereixo a la seva família, a fer que el petit Antonio iniciés la seva carrera sacerdotal. Per així... Per què ho feien? Per un sentit pràctic. No tenien diners per poder-li pagar una formació musical. Per tant, si es feia sacerdot, tindria més recursos per moure's i poder conèixer una mica millor el món més estrictament proper a Venècia, i alhora poder seguir estudiant música, ja que de molt petit ja va demostrar unes grans habilitats amb aquest instrument, el violí, però també a l'hora d'escriure música, component, per tant, obres per violí, sobretot.
1: Això estem parlant del segle XVII... Però encara a principis del XX es feia a Espanya.
0: Sí, tant i tant.
1: Vull dir que s'enviava al seminari perquè la gent no tenia diners i almenys allà tenien una...
0: Tenien un futur.
1: Una educació,
0: sí, sí.
1: No? Un ensenyament. I, de fet, els Vivaldi així ho van fer. I als 15 anys, doncs, Antonio Vivaldi va començar el sacerdoci, una formació amb una durada d'uns 10 anys, i que en condicions normals doncs, l'hauria aïllat a l'illa de Murano, però, de fet, li van permetre fer el seminari prop de casa, a l'església de San Geminiano, i d'aquesta manera, doncs, mentre es formava pel sacerdoci, en paral·lel es seguia formant com a músic.
0: I abans ho deia més, sabeu com era conegut quan un cop va ser nomenat sacerdot, Antonio Vivaldi? Era allò que deia abans el Pedro, il prete rosso, és a dir, el capellà roig, perquè l'obvietat, no?, era pèl roig i capellà, senzillament, il prete rosso, senzillament.
1: Exacte, malgrat tot, sembla que això de capellà, com deia l'Albert, realment va ser més una qüestió pràctica, que no pas de vocació, i per entendre-ho, doncs, hem de situar-nos cap a l'any 1720, quan va conèixer la soprano Anna Giroux.

0: Jo això no ho faig. No, no.
1: ni jo t'asseguro.
2: Quina coloratura.
1: És una barbaritat. Clar, heu estat a Venècia de viatge? Heu vist algun altar barroc venecià? És això, és aquesta ornamentació portada al màxim, carregadíssim, carregadíssim. I en la música, doncs, s'expressa aquest mateix gust, no?, visual. Ara sentim la veu de Bartoli, de Cecília Bartoli, però volíem parlar d'aquesta Anna Giró, que deia el Pedro, escrit afrancesat com Giraud, tot i que Vivaldi l'anomenava Anna Giró, a l'italiana, eh? El nom d'aquesta soprano va associat a moltes... Era italiana, ella també era italiana. El nom d'aquesta soprano va associat a moltes de les òperes que Vivaldi va compondre, en les quals ella n'era la protagonista.
2: A veure... Clar...
1: Això és un fet?
2: Jo m'imagino els veïns de Venècia. Clar. Dient, aquest capellà que li està escrivint tot això, sí, això que està sonant...
1: Amb què t'has inspirat, Vivaldi? Amb una altana.
2: Això, Anna Giró, quan t'ho ha cantat?
1: Exacte.
2: A veure, un moment, no? Perquè sembla que, clar, els veïns sospitaven alguna cosa sobre la relació d'un capellà i la seva musa.
1: També diuen que ella el cuidava per la seva mala salut. Sí, clar. Clar, clar. Això ha passat també tota la vida.
2: Exacte. No?
1: Però, de fet, mai es va poder arribar a demostrar, no?, aquesta relació, que anés més enllà d'una qüestió, podríem dir, estrictament professional. Uh-huh. El cert és que Giró va estar al costat de Vivaldi fins que aquest va marxar a Viena, d'on mai més tornaria, com us explicarem al llarg de la setmana. I és aleshores quan ella, un cop ell va marxar i no va tornar, doncs es va acabar casant amb un altre home.
2: Sí, però a banda de la seva relació amb Giró, Vivaldi també va demanar deixar de donar misses, alegant un problema respiratori que no li permetia parlar amb facilitat. Així que era alliberat d'aquesta rutina i podia centrar-se encara més amb la música.
1: Per tant, tot plegat sembla una mica que, rebent la vocació sacerdotal, no la tenia com molt marcada. No volia fer misses, no volia seguir estant al seu aire fent les seves coses. En tot cas, deixem els temes del cor i tornem a la música.

0: Sí. Poc després de ser nomenat sacerdot, l'any 1703, va rebre l'encàrrec d'exercir de professor de violí en un orfenat de nenes, l'Hospedale de la Pietà de Venècia, esclar.
1: Clar. Sí, sí. Deixa'm dir que els Hospedale, com a tals, eren institucions que acollien a infants, ja podien ser orfes, fills il·legítims, o infants de famílies molt humils que allà podien rebre una formació a càrrec de la riquíssima República de Venècia, perquè Itàlia com a tal no existia en aquell moment encara. Fins al 1861, més o menys, no es constitueix com a tal.
0: Exacte. I aquesta responsabilitat, Vivaldi, doncs, li va treure molt de rèdit musical, perquè amb el temps va assolir la responsabilitat d'exercir com a mestre de capella, i això li permetia estrenar moltes composicions amb un grup de músics de gran qualitat, pel que sembla.
1: Bé, de músiques, perquè eren noies.
0: Clar,
1: les que vivien a l'Hospedale de la Pietà eren noies. Sí. Que per elles va compondre Vivaldi la majoria dels seus concerts, cantates i música sacra. Perquè, bàsicament, eren bones cantants, però també eren molt bones instrumentistes.

0: Abans parlàvem de la coloratura de la soprano, però d'un i dels violins
1: I
0: ara.
1: I tant.
0: Quina velocitat. Antonio Vivaldi va desenvolupar una part molt important de la seva activitat musical, justament, com dèiem abans, ja, l'Ospedale de la Pietà de Venècia, on va treballar durant molts anys com a maestro de violino i compositor. Per a l'orquestra i el cor femenins d'aquella institució, format per noies d'un nivell musical excepcional, va escriure doncs, una gran quantitat d'obres, tant instrumentals com vocals. Algunes d'elles, jo, per exemple, que he dirigit moltes vegades el Glòria de Vivaldi, originàriament estava escrit per noies, només.
1: Clar.
0: I tu, quan el cantes a quatre veus, jo l'he sentit amb cor femení,
1: sí,
0: només.
1: Sí, i tant, està molt gravat, també.
0: I dius, ostres, realment... Està pensat
1: funciona
0: per
1: millor així.
0: Funciona bé, funciona bé.
1: I també escoltant aquest concert per dos violins que tenim ara mateix de fons, t'adones que si l'havien de tocar les noies de l'Hospedale de la Pietà, realment eren molt bones, perquè això és difícil, És molt difícil. Per tant, en l'àmbit instrumental, Vivaldi va compondre sobretot concerts per violí, sol i orquestra, pensats bàsicament per lluir la destresa tècnica de les seves alumnes. A més, va escriure concerts per molts altres instruments, com flauta dolça, flauta travessera, oboè, fagot, violoncel, mandolina o viola d'amore, entre d'altres. Sovint amb combinacions que a dia d'avui ens semblen molt poc habituals. També va crear concerts per diversos solistes que permetien doncs, el diàleg entre els diferents instruments de l'orquestra. I segurament això tenia molta voluntat pedagògica en el sentit de si tinc diversos instrumentistes o diverses instrumentistes que són molt bones, per què centrar-me només en el violí? Que sonin altres instruments també en els meus concerts i així fem lluir l'enorme talent que tinc aquí.
0: I li donen molta riquesa.
1: A més
0: molta
1: a més,
0: riquesa, clar. Que després molts compositors clàssics i romàntics es van centrar en el piano, violí i cello,
1: sí,
0: i ja està.
1: És veritat. No?
0: I en canvi, amb Vivaldi, trobar concerts per fagot, per exemple, ostres, és molt interessant, sí. I el que dèiem abans, pel que fa a la música vocal, Vivaldi va compondre per la Pietà moltes obres de música sacra amb orquestra destinades a les celebracions litúrgiques de l'Església del Centre. I entre aquestes destaquen, doncs, sants, motets i, com us deia abans, el Glòria de Vivaldi, fantàstic, meravellós, o el Magnificat o l'Stabat Mater, interpretades per cor i l'orquestra femenins.

0: les gravacions modernes hi apareix també la veu masculina. Originàriament, el Magnificat de Vivaldi estava concebut només per veus femenines. Uh-huh. En tot cas, finalment, Vivaldi també va escriure sinfonies i obertures instrumentals, algunes de les quals provenien d'obres operístiques adaptades per l'ús concertístic.
1: Sí, però... Un moment, eh? No us penseu que Vivaldi va compondre sinfonies com les de Mozart o Beethoven.
0: No.
1: No parlem d'aquelles sinfonies,
0: no.
1: Eh?
0: No.
1: Ja que en l'època barroca una sinfonia generalment era una obra instrumental breu, generalment destinada a introduir una altra composició.
0: A obrir un concert, no?
1: Exacte.
0: Per tant, és, podríem dir, la gènesi del que acabaria sent les obertures, tal i com les coneixem a dia d'avui.
1: Exacte, sí, sí. En conjunt, les composicions destinades a l'Hospedale de la Pietà van contribuir decisivament a consolidar el concert barroc i li van donar fama, doncs, internacional a l'Orquestra Femenina de Venècia.
0: Seguim el programa amb els clàssics aquí a Catalunya Ràdio i arriba el moment de posar-hi una mica més de música. Per això us proposem escoltar una de les composicions vocals de Vivaldi.
1: I això ens servirà per entendre l'estètica del barroc italià i la dificultat tècnica de les seves obres.
0: Dificultat extrema, com podreu apreciar.
1: Total.
0: Tot seguit, perquè us proposem escoltar ara sí l'ària Agitata da due venti de l'òpera La Griselda d'Antonio Vivaldi, esclar, interpretada per la mezzosoprano Cecilia Bartoli.

0: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Era capellà, era pèl roig i va ser un dels compositors més influents de la història de la música. Però realment sabem qui va ser Antonio Vivaldi? Els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, ho tenen claríssim. I per això t'ho volen explicar ara a Catalunya Ràdio.

0: Antonio Vivaldi, amb aquest estil barroc tan evident en el cant que estem escoltant ara mateix de fons, doncs va assolir un gran èxit a Venècia, però un gran èxit, enorme, durant les primeres dècades del segle XVIII. Una ciutat que en aquell moment, a més, era un dels principals centres musicals d'Europa. Per què? Doncs en bona part gràcies a l'enorme riquesa de la ciutat.
1: Sí, la fama de Vivaldi es va construir gràcies a la combinació de la seva activitat com a compositor, violinista i mestre de música, així també com pel seu vincle amb institucions prestigioses.
0: Sí, senyor. Però tal com us vau comentar en el capítol anterior, un element clau en el seu èxit va ser la seva relació amb l'Ospedale de la Pietà, on va treballar com a maestro di violino. L'orquestra i el cor femenins de la Pietà tenien una reputació extraordinària, justificada amb el talent que tenien, i els concerts que s'hi oferien, clar, aconseguien que atragués el públic local, però també estranger.
1: Les obres que Vivaldi va compondre, especialment els concerts instrumentals i la música sacra, van contribuir decisivament a consolidar precisament el seu prestigi a la ciutat.
0: I clar, si tens prestigi, vius una ciutat on hi ha diners, pots aspirar... No ho dic seriosament, més enllà del... Sí. Ara vull parlar de l'òpera, no?
1: Encara avui en dia.
0: Vull dir, els recursos que cal per muntar una interpretació d'una obra amb 10 instrumentistes és una quantitat de diners, però muntar una òpera requereix molts diners. Clar. Doncs clar, si tens èxit i vius una ciutat on hi ha pasta, parlant clar, pots dedicar-te també al món de l'òpera.

0: Anem a analitzar tot plegat una mica, perquè les òperes de Vivaldi van representar, lògicament, els principals teatres venecians, que eren uns quants. En alguna ocasió hem parlat del nombre de teatres venecians que hi havia allà. Fins i tot ja en l'època de Rossini encara hi havia aquests nombrosos teatres que lluitaven els uns contra els altres per veure qui tenia més prestigi, es disputaven els principals cantants, i encara a dia d'avui un dels teatres d'òpera més importants del món és la Fenice, on s'han estrenat obres com, per exemple, la Traviata de Verdi, són realment molt rellevants. Doncs bé, a l'època de Vivaldi, aquesta ciutat ja tenia molts teatres, tenia una intensa vida teatral i un públic realment molt exigent. Doncs bé, aquestes representacions van donar a conèixer Vivaldi no només com a compositor instrumental, que ho era, i ho sabem, evidentment, sinó també com a autor dramàtic, com és el cas de l'òpera Farnace, que estem escoltant ara mateix de fons.
1: Sí, però aquí, com passa habitualment, un compositor pot quedar-se a casa seva, encara que sigui una casa molt rica. No? I pot tenir molt d'èxit a Venècia i tal, però un factor important del seu reconeixement en realitat també va ser, atenció, la publicació dels seus concerts. Clar. Especialment els reculls impresos, i ara direu a on? A Florència, a Roma, no, a Amsterdam.
0: Molt lluny de Venècia en aquella època.
1: Lluny, clar. Home, imagina't l'època, no? Que a més això va contribuir a que les seves obres circulessin doncs per tota Europa, i això va fer que la seva música fos coneguda internacionalment. Estem parlant del segle XVII, internacionalment. Sí, sí. Clar, i això va reforçar el seu prestigi també a Venècia, on era vist com un compositor d'abast europeu.
0: És allò que passa, quan a casa només triomfes a casa, bé, ho fa molt bé Vivaldi.
1: Exacte.
0: Però al moment en què fora de casa també triomfes, dius, home, ara ens posem més en valor.
1: Potser que el portem cap a casa.
0: Cuidem-lo una mica més, no? Sí. Doncs sí, i de fet aquesta influència internacional va permetre que, i vaig a fer un spoiler, compositors tan importants com Bach aprenguessin de Vivaldi. I ho dic així, Bach va aprendre de Vivaldi.
1: Sí, sí.
0: Però d'això ja en parlarem al llarg de la setmana. En conjunt, l'èxit de Vivaldi a Venècia es fonamenta, doncs, en la seva capacitat d'innovar el llenguatge del concert barroc, en el nivell excepcional dels intèrprets de la Pietà, de les intèrprets de la Pietà, i en una ciutat que valorava i promovia intensament la música.
1: De totes maneres, la seva fama, els últims anys de la seva vida, va disminuir, i durant molt de temps Vivaldi va ser una de les figures musicals més destacades de la Venècia barroca, però podríem dir que va passar de moda a la ciutat, que el va veure néixer i créixer com a compositor.
0: El cas és que l'any 1711 va passar una cosa molt important per la carrera internacional de Vivaldi. Per això volem que escolteu això.

0: Aquest és un fragment de l'Estro Armonico Opus 3, un conjunt de 12 concerts compostos per Vivaldi, la majoria per cordes, no? I és que Vivaldi, doncs, en bona manera, va ser el responsable de la popularització del format dels concerts per instrument solista i el responsable d'un model de, amb tres moviments que es mantindria pràcticament inalterable fins ben bé al romanticisme, eh? Aquell esquema típic de tots els concerts, d'algunes fins i tot sinfonies i obres, que és ràpid, lent, ràpid.
1: Ja que parlem de violí.
0: Allegro, largo, allegro.
1: Com és el concert per a violí de Beethoven?
0: Exacte.
1: No? Tres moviments, ràpid.
0: Sí.
1: Doncs bé, aquest Estro Armonico, que vol dir inspiració harmònica, com us comentàvem ara fa un moment, es va publicar a Amsterdam, i això fa que la seva obra, clar, a dia d'avui em sembla com molt anecdòtic publicar lluny, però perquè a dia d'avui, si tu tens una mica a Amsterdam, li pots enviar la teva obra íntegra amb un sol correu electrònic i en un segon, o menys d'un segon, ho té a casa seva. Clar, al segle XVIII, fins finals del XVII, principis del XVIII, això no passava, era molt més complicat. Per tant, que arribés obra tan lluny era tot un esdeveniment i molt difícil d'aconseguir, i si s'aconseguira perquè hi havia un gran talent musical al darrere. Doncs bé, això provocaria doncs que Vivaldi, al cap de poc temps, comencés a viatjar moltíssim, molt lluny de la seva terra, i a rebre encàrrecs d'arreu.
0: Clar, d'aquesta manera suplia la falta d'atenció dels venecians, que d'alguna manera van deixar d'interessar-se per ells. Ara bé, el seu talent era apreciat fora de Venècia per obres com aquesta.

0: Aquesta que escoltem és una ària Quanto Maleta de l'òpera Ottone in Villa, estrenada a Vicenza l'any 1713. I després d'aquesta en van venir moltes més, eh? Va representar-se aquesta mateixa òpera a Florència, Milà, Roma o Trieste. De fet, deixa'm dir que això t'explica, no?, que potser a Venècia ja estava una miqueta col·lapsats de Vivaldi i han interessat en la seva música, però a les ciutats italianes properes, i no tan properes, també va despertar un gran interès a la seva música.
1: Has dit Florència, Milà, Roma o Trieste, no? Uh-huh. I precisament a Trieste, sí, va ser on va conèixer l'emperador d'Àustria, Carles VI, que va assegurar que admirava molt l'obra de Vivaldi i fins i tot li va concedir el títol de cavaller, una medalla d'or, i el va convidar, doncs, a anar a Viena.
0: Quants honors!
1: Escolta'm...
0: I això, clar, un compositor que li reguen les orelles d'aquesta manera...
1: Doncs tu què fas? Si ets compositor i et conviden a anar a Viena, no, i és l'emperador...
0: Només et trobes que cada cop et costa més públic... Només que publicar, estrenar obres a la teva ciutat, doncs, home, per què no, no?
1: No, no, ja no només anar a Viena, sinó que ets compositor. L'emperador diu que li agrada molt la teva obra, què fas? Li escrius una obra, exacte, i li va dedicar una obra com aquesta.

0: li vaig dir, com que a aquest home li agrada molt la meva música,
1: doncs...
0: I jo sé fer sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, vaig a fer-li un concert que sigui sol, fa, mi, re, do, si, la, sol.
1: Ara no recordo qui era. Ai, no recordo qui era que deia que Vivaldi va escriure mil vegades el mateix concert.
0: Jo sí que sé qui
1: ho
0: va dir.
1: Qui ho va dir, això?
0: Igor Stravinsky.
1: Stravinsky, oi? Val. Sabia que era un rus, però no recordava exactament qui era.
0: Va dir, és molt bo fent un concert i repetint-lo mil vegades, eh?
1: El va fer mil vegades el mateix concert.
0: És veritat. I de fet, doncs això, ell, per regalar-li música, doncs va compondre un conjunt de 12 concerts per a violí, l'Opus 9, que el que estem sentint és el número 6, i es va dedicar a l'emperador Carles VI l'any 1727. De tota manera, malgrat l'oferiment de l'emperador, de moment Vivaldi encara preferia seguir vivint a Venècia i anar viatjant pel sud d'Europa.
1: Tenia el camp base a Venècia, d'aquí anava desplaçant-se cap a...
0: Devia dir, a l'hivern, quantes hores de sol teniu a Viena?
1: No, i no només això, perquè no tenim en compte que Vivaldi no treballava sol, tenia pràcticament una empresa familiar, que tots estaven treballant al seu servei, i clar, marxar... Clar, per nosaltres podem anar un cap de setmana sense problema a Viena. És un cop d'avió, vas i tornes, i no té més dificultat que pagar el bitllet d'avió, però...
0: I mira que abans parlàvem d'Amsterdam, que Amsterdam realment en aquella època estava lluny. Viena de Venècia...
1: No tant.
0: Està lluny, però bueno, has de travessar unes muntanyes una mica altes,
1: clar,
0: no? I ja està.
1: I en quines condicions, a més a més. Clar, clar, evidentment.
0: Sí, sí.
1: En tot cas, dèiem que primer va dir, no, jo em quedo aquí a Venècia, vaig fer la meva, però no trigaria en canviar d'opinió, perquè cap a l'any 1730, el que dèiem, no, el prestigi de Vivaldi a Venècia va anar a menys, va anar disminuint. La seva obra, podríem dir que no estava ja tan de moda, i això va fer que Vivaldi anés perdent poder adquisitiu. És que a vegades, i ho dic molt al programa, no?, pensem en els compositors com que ells viuen de la inspiració, no? No, els compositors han de pagar factures...
0: Jo no he vist de la inspiració.
1: No, està clar, està clar.
0: Si no, no vindria a la ràdio.
1: Exactament, han de poder pagar el dinar, vull dir que realment és complicat,
0: i
1: no?
0: I la hipoteca.
1: I en perdre el poder adquisitiu, Vivaldi va decidir canviar d'opinió i dir, doncs, potser sí que acceptaré la invitació de marxar cap a Viena i intentaria provar sort amb l'emperador Carles VI.
0: Però saps aquelles coses de dir... Una mica com, lo que, com la història aquella de Granados, no? Anem a agafar aquest vaixell al mig de la Guerra Mundial, al Canal de la Mànega, amb bandera anglesa.
1: I no passarà res. I va passar, no? Un torpede, va enfonsar el vaixell i Granados va morir.
0: Doncs resulta que Vivaldi, uns quants anys abans, no va agafar un vaixell, va anar a Àustria, però la veritat és que va triar el pitjor moment per anar a Àustria, perquè quan va arribar... l'emperador va morir.
1: Malament, era el seu protector.
0: Exacte, sí, sí, i així va perdre... era allò que dèiem avui en dia, un càrrec de confiança, que quan canvien l'alcalde tots els càrrecs de confiança
1: se'n
0: van.
1: Sí, sí.
0: Doncs aquí passa el mateix, eh?
1: No, clar, a més, arriba allà... No, a mi l'emperador em va dir que emperador... Aquí no hi és, aquest emperador ja s'ha mort.
0: Exacte, sí, sí. I clar, ell va perdre tota la protecció que aquest emperador li havia promès, eh? I a més... No només això, és que els austríacs van entrar en guerra amb els hongaresos. Per tant, els diners s'havien de dedicar a una altra cosa.
1: A la guerra, en aquest
0: cas. A la guerra,
1: sí, sí. Una tragèdia. Clar, i dieu, què va passar? Doncs al final de Vivaldi va acabar morint a Viena i al final és terrible perquè parlem d'un dels compositors de més èxit de la seva generació, fixeu-vos, no? Va ser dels primers en publicar de manera internacional. La seva obra va arribar a Amsterdam, i això li dona aquest prestigi internacional. Compositors com Bach van imitar la seva forma d'escriure. Doncs bé, malgrat tot plegat, malgrat que a dia d'avui és un dels compositors també més cèlebres del barroc italià, malgrat tot, Vivaldi va acabar els seus dies venent manuscrits seus, que avui dia no em puc arribar a imaginar la quantitat de diners que es pagarien per ells, per 4 duros, només per sobreviure, vivint, a més, en una casa on li deixaven una habitació. No la casa sencera, no, ella estava malvivint a una habitació gairebé per pietat d'aquells que l'acollien.
0: Això demostra també la dificultat de traslladar-se, perquè un pot pensar, escolta'm, doncs torna a Venècia,
1: torna
0: amb la teva família i com a mínim com a professor de violí...
1: O com a capellà.
0: Exacte, no? I en canvi no, es va quedar allà malvivint, perquè segurament no va tenir la manera de poder tornar. I per tot plegat, un cop va morir, el seu llegat artístic va deixar de tenir interès. De fet, i això és flipant, vull dir, no va ser fins que l'obra de Bach, que també va caure en l'oblit durant molts anys, va anar interessant més, que de sobte vam descobrir com... Ostres, aquest Bach, aquí té una partitura copiada d'aquest tal Vivaldi.
1: Sí,
0: qui és aquest tal Vivaldi, no? Doncs això va fer que Vivaldi reaparegués i sortís a la llum la feina d'aquest incansable compositor amb més de 500, que és ràpid, concerts escrits, eh? Però d'això ja en parlarem al llarg de la setmana. Sí, tot sí, i que ja ho he explicat tot.
1: Sí, una mica sí. No, a més, és curiós perquè la música de Vivaldi no és que s'hi hagués desapareguda, perquè la van trobar molt ràpid, estava sí, sobretot a la biblioteca de Turí. Ficava Vivaldi, però no sabien qui era Vivaldi. Clar. No tenia valor per ningú, llavors no li donava més interès en aquells llibres que hi havia allà amb la seva música, que no es llançaven, suposo, perquè tenia el valor històric que podien arribar a tenir. En tot cas, Vivaldi finalment va morir a Viena, eh? El 1741, i el van enterrar al cementiri de l'església de Sant Carles Borromeu a Viena. És una església a la qual segur que heu visitat si aneu a Viena, perquè és un d'aquests llocs imprescindibles d'anar-hi, no? Però com que ningú donava importància a Vivaldi ni a la seva tomba estava clarament identificada, ficava allà Antonio Vivaldi, doncs bé, amb els anys, el cementiri on estava enterrat Vivaldi va desaparèixer a causa de diverses reordenacions urbanístiques. I com que, insisteixo, ningú donava valor a l'obra de Vivaldi, van recollir aquelles restes, aquella llosa, i a dia d'avui ningú sap exactament on està el cos de Vivaldi. Hi ha qui especula que potser encara està enterrat allà, però com que no hi ha la làpida que identifiqui que Vivaldi està allà, no se sap del cert.
0: Això és la base per fer poltergeist vivaldià.
1: Imagina't.
0: Imagina't que estàs a casa, canvies i només sonen les quatre estacions a la tele.
1: No, i això va provocar, clar, que un cop mort no té èxit a Viena. Fixeu-vos si és anònim, que un cop fan aquesta reorganització al cementiri d'aquesta església de Sant Carles de Borromeu de la capital austríaca, doncs queda en l'absolut anonimat. I Vivaldi va ser anònim durant segles. El poder de la música, evidentment, hem canviat de segle, eh?
0: Totalment.
1: Estem escoltant
0: amb aquesta pedaço orquestra.
1: I tant. A més, amb versió Karajan, que acostuma a ser més gruixuda, és el concepte de violí orquestra de Félix Mendelssohn, interpretat, però, per en Sophie Mutter, el violí. Situem-nos, eh? Bach mor el 1750, insistim, i a partir d'aquell moment, doncs, la seva música bàsicament queda relegada als estudiosos i als experts, diguéssim, musicals, i al gran públic, doncs, n'és un total desconeixedor. Però a inicis del segle XIX es produeix un canvi profund en la manera d'entendre el passat, perquè el romanticisme, clar, el romanticisme promou també una nova sensibilitat històrica, no? Les obres d'èpoques anteriors ja no eren vistes com a formes superades, sinó com a manifestacions d'un esperit artístic profund i atemporal. Ja ho té el romanticisme, no?, de reivindicar la nostàlgia.
0: Sí, és que normalment tu lluites justament contra l'immediat passat, però no contra el passat anterior,
1: clar,
0: no?
1: Clar, clar.
0: Vull dir, els moviments estètics, el classicisme contra, o sigui, romanticisme contra classicisme, etc. No? Però abans no. Per tant, d'alguna manera, els autors romàntics reivindiquen el passat musical del barroc, i és entendre que en aquest context la figura de Bach, doncs, va començar a ser revalorada.
1: Clar, per als músics i intel·lectuals del romanticisme, Bach representava el model del geni musical absolut, no? Perquè unia rigor intel·lectual, una profunditat espiritual, sense cap mena de dubte, fixeu-nos a les obres de temàtica religiosa, no?, i una força expressiva també bastant inclassificable.
0: Sí, però el moment decisiu sí que aquí hi ha un punt d'inflexió,
1: sí.
0: I és del...
1: Insisteixo, justament... Bach mor el 1750.
0: Exacte, sí, sí. Doncs el moment decisiu del redescobriment de Bach va arribar l'any 1829, quan Mendelssohn va dirigir una interpretació de la Passió segons Sant Mateu.

0: és una obra, ho deia el Pedro ara fora d'antena, del romanticisme, aquesta interpretació.
1: És que, a més, no, i la interpretació... No, però la interpretació i també l'obra. Perquè té una passió...
0: Hi ha molts... Mai millor dit. Mai millor dit. No, està carregada de sentiment.
1: És veritat.
0: Bé, clar, perquè aquí...
1: No ho diries mai d'un compositor del barroc alemany.
0: Clar, però Bach era tan creient, tenia tanta fe, que clar, quan escriu la Passió segons Sant Mateu, i carrega tota la seva fe i, per tant, tota la seva ànima, tota la seva expressivitat, ho posa al servei d'aquesta partitura que té aquest missatge, no? Que és, al final, el missatge que ens explica la vida i mort de Jesús, no? Però més enllà d'això, que evidentment és una obra meravellosa, però clar, no ho sabia ningú, ho sabia Bach i prou, crec jo, no? Fins aquell moment, perquè quan es va estrenar la Passió segons Sant Mateu va ser un fracàs, pel que expliquen, no? que explicava el mateix Bach, perquè sembla que cor i orquestra i solistes, etc., no estaven prou preparats per una partitura d'aquesta envergadura i va ser un absolut fracàs. Doncs bé, havien de passar 79 anys després de la mort de Bach, o un 100 aproximadament després de l'estrena d'aquesta Passió segons Sant Mateu, perquè algú recuperés aquesta partitura i la posés en valor. Va ser, com deia el Pedro, Félix Mendelssohn, que la va dirigir l'any 1829, perquè Mendelssohn era un gran compositor, però també un gran director.
1: Un gran director, i tant.
0: Sí, sí, va dirigir aquesta Passió segons Sant Mateu de Bach a Berlín, i aquest esdeveniment, clar, la va dirigir bé. No, és que clar... Clar. Hauria pogut, l'hagués dirigit al segons qui, hauria sigut un altre fracàs i no hauria tingut més transcendència. Però clar, al ser un bon director, que comptava amb una bona orquestra, amb uns bons solistes, doncs clar, va provocar que aquest esdeveniment fos extraordinari per diversos motius. El més important i d'entrada és que aquesta obra no s'havia interpretat des de la mort de Bach. Per tant, feia uns 100 anys aproximadament que no s'interpretava i era una total desconeguda. I això de per si... Jo imagino el públic d'aleshores anar a aquesta representació d'aquesta obra nova per ells, absolutament nova, i dir, però què és aquesta meravella, no?
1: Quina meravella. Sí. No, no, a més, el públic va quedar profundament impressionat pel que dèiem ara, per la seva intensitat dramàtica i espiritual, no? D'aquesta manera es va demostrar que la música barroca doncs també podia commoure l'oient modern, no? Amb la mateixa força que la música contemporània de l'època.
0: Clar, que era música del romanticisme.
1: Exacte.
0: Per tant, a partir d'aquí es va iniciar un procés continu, no?, de recuperació, per dir, ostres, si té aquesta obra que és bona, vol dir que n'hi ha d'altres que són bones, no?, clar, també. I amb aquest procés es van crear societats dedicades a l'estudi de Bach i també es van publicar edicions completes de les seves obres a partir d'aquest moment, perquè, clar, hi havia molta voluntat, hi havia molta gana de la música de Bach i la gent, els músics, sobretot, anaven investigant per redescobrir-la.
1: Clar, i una cosa porta l'altra. Com més es coneixia la música de Bach, més ganes tenien d'escoltar-la, i si la seva música va tornar de manera estable als concerts i, sobretot, el més important, a l'ensenyament musical.
0: I això és molt important, perquè quan ensenyes a un músic alguna cosa, el músic, un cop acabi la seva formació i vagi pel món a fer música, és com allò, quan diàspora, no? Anirà fent-ho córrer. Per tant, a mitjans del segle XIX, Bach va passar així de ser un compositor gairebé oblidat a esdevenir, doncs, el que és a dia d'avui, no? Un dels fonaments de la música occidental. Una idea, com deia, que s'ha mantingut intacta pràcticament fins als nostres dies.
1: I ara m'imagino algun oient que està al cotxe, que està escoltant Catalunya Música,
0: sí,
1: no, cap a la una del migdia, una mica més.
0: Aquesta hora mateix que som ara, no?
1: Exacte, sí, sí. I que està dient, ai, mira, aquest parell li estan dedicant una setmana a Bach.
0: Ah, no, no, és veritat.
1: Perquè
0: no.
1: fa una molt bona estona que estem parlant de Bach i de Mendelssohn, però la setmana és Vivaldi, no?
0: Sí, senyor, podem confirmar-ho.
1: Clar, i què hi té a veure Bach en tot això? Doncs ara us ho expliquem.

0: Ja tornem a ser amb Vivaldi, que és el concert en sol del compositor italià. Com dèiem, Bach va ser, per resumir, un compositor enorme. Jo crec que això no es pot discutir. I, a més, d'una influència gegant en la història de la música. Per tant, és ben normal que el ressorgiment de l'interès per Bach tingués unes conseqüències molt més àmplies i molt més enllà de la figura del mateix Bach.
1: Clar, i és que si Bach era un geni del barroc comparable als grans compositors clàssics i romàntics, doncs calia replantejar el valor no només d'ell, sinó de tota la seva època.
0: Clar,
1: no?
0: Clar.
1: Això va conduir doncs, a un renovat interès per altres compositors barrocs. O sigui, és allò, imagina't que d'aquí 200 anys ja no es toca mai més Beethoven.
0: Em costaria creure, però tot pot ser, sí.
1: No?
0: Tot pot ser.
1: I de sobte algú descobreix Beethoven i diu, hola, quina passada, no sé què.
0: I quan s'arriba del fil, no?
1: Diu, ostres, doncs abans hi havia un altre, igual de bo que es deia Mozart.
0: Clar, clar.
1: Doncs aquí va passar una cosa similar, no? Això, com dèiem, va conduir a un renovat interès pels altres compositors barrocs i sobretot amb una intensa tasca de recerca musicològica.
0: En aquest procés va emergir la figura, esclar, del nostre protagonista, Antonio Vivaldi, un compositor que havia caigut en l'oblit encara més profund que Bach després de la seva mort l'any 1741 a Viena, causat sobretot per això, no? Perquè mor fins i tot exiliat, no mor ni a la seva terra, en la més absoluta de les misèries i enterrat en un lloc que després queda sepultat, etc. Llavors, clar, era un compositor completament desconegut.
1: Clar, i podeu pensar quina relació tenen, finalment, Bach i Vivaldi, clar, no? Més enllà de ser dos compositors del barroc, no? Podríem dir també quina relació tenen Bach i Händel, no? Perquè, en el fons, sembla que cap, perquè un alemany, en el cas de Bach i Vivaldi, un alemany i l'altre italià, però igual que en el cas de Bach i Händel, Bach i Vivaldi no es van conèixer mai. De fet, va conèixer algú, Bach?
0: La fe.
1: Clar, només estava que fem fills i escrivim música.
0: No li quedaven hores al dia per atendre la gent. Aquesta hora no puc, ara mateix. No puc, estic component una partita.
1: No puc, estic fent fills.
0: També. Sí, també li devia passar, si va tenir 22, evidentment. No, però a més, a diferència de Bach i Händel, que van intentar conèixer, no ens consta que hi hagués aquesta voluntat entre Bach i Vivaldi.
1: Que podria haver passat, perquè Vivaldi, al cap i a la fi, va ser un músic internacional.
0: Sí, està clar.
1: Però no
0: va passar. En tot cas, sí que es van conèixer, però, a través de la seva música. Que també, això és una cosa molt de músics, no? Perquè es pot interactuar d'aquesta manera. I és que Bach havia estudiat i transcrit diversos concerts de Vivaldi. I no només això, sinó que Bach va adoptar del model italià al principi del concert solista, basat en el contrast entre solista i orquestra. Recte final del programa i, com sempre, Pedro, la volem dedicar a l'audició d'una obra del nostre protagonista i avui la tria està claríssima, no?
1: Claríssima. Tractant-se de Vivaldi, no podem escoltar altra cosa que l'estiu de les seves famosíssimes quatre estacions. I ho farem en la versió protagonitzada pel violinista Isaac Pellman amb l'Orquestra Filarmònica de Londres.
0: Marxem, però tornarem el dissabte de la setmana vinent amb més música clàssica per aquest estiu aquí, a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, el muntatge i control tècnic, Jorge Cardús a la producció. Gràcies i fins la setmana vinent.
1: Adéu-adéu.
0: Adéu-adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Bon dia, són les 8. Els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria. Durant les pròximes hores, la Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat i continuen treballant per refredar la zona. El foc ha afectat unes 22 hectàrees. Mentrestant, avui hi ha una setantena de municipis amb el nivell màxim de risc d'incendi. Continuen tancats 8 parcs naturals del país. Els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. L'Assemblea Educativa acorda fer vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Mestres i professors ho han decidit després de considerar que no s'han resolt les principals reivindicacions. Insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Cada vegada hi ha menys advocats que es vulguin dedicar al torn d'ofici i més persones que necessiten aquest servei. En només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. L'advertència la fa el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, coincidint avui amb el Dia de la Justícia Gratuïta. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica alerta del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Moltes vegades el pes de l'aigua acumulada supera de llarg la sobrecàrrega prevista i això provoca esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. Els concerts de The Hives, Rigoberta Bandini i Jovanotti han tancat el Festival Cruïlla d'enguany. El certamen ha rebut 73.000 assistents, 9.000 menys que l'any passat. L'organització ho atribueix al descens de públic de la jornada inaugural.
1: Esports. L'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol de Julián Álvarez en el temps extra per fer el 2-1 i classificar la selecció argentina i amb una assistència de Leo Messi per fer l'1-0 que es converteix l'argentí també en el màxim assistent de tots els temps en mundials. Abans de l'Argentina 3, Suïssa 1, Anglaterra havia guanyat Noruega també al temps extra a la pròrroga per 2-1. Amb dos gols de Bellingham. El partit de semifinals entre l'Argentina i Anglaterra jugarà dimecres.
0: I pel que fa al temps, avui diumenge farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral matinals i a partir de la tarda.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 8. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: A Andalusia, els bombers confien estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara, el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes que segueixen sense identificar i una vintena de desapareguts. Anem cap a Almeria, on hi ha la nostra enviada especial, Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de Lubrin i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de los Gallardos.
4: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas que puedan volver a sus casas.
3: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees, el foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bedar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part de les víctimes mortals.
5: Nosotros sobre las 8 menos 20 pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con, o la que viene a parar a Los Gallardos, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de, por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrín, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
3: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: Alba Barbosa, moltes gràcies per aquesta última hora des d'Almeria, al punt de l'incendi. Bon dia.
3: Fins ara, bon dia.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa a la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3CAT Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
6: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè el vent anava a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són les principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delor, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria. Des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
7: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant d'una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades. En definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso de Barcelona.
8: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins el Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. I l'onada de calor també afecta diversos països d'arreu del món. A França, les autoritats eleven a 37 els departaments en alerta vermella. El país travessa la tercera onada de calor d'aquest estiu, que aquest cop ha obligat a restringir els horaris de la Torre Eiffel, els museus del Louvre i d'Orsay i altres monuments turístics de París. Avui el Tour escurçarà 30 quilòmetres el seu recorregut per la calor, que també ha modificat les celebracions de la Festa Nacional Francesa de demà passat, el 14 de juliol. A Corea del Sud, les autoritats han emès per primera vegada una alerta per calor extrema al sud-est del país. Aquest any Seül ha creat un nou nivell d'avís meteorològic amb previsió de dies de molta calor que els experts vinculen al canvi climàtic. I les persones amb Alzheimer o amb algun tipus de demència són un dels col·lectius més vulnerables a les onades de calor. Deshidratar-se o tenir un cop de calor pot provocar greus conseqüències per la seva salut i es poden agreujar temporalment símptomes com la desorientació o la confusió. Per això els professionals que els atenen fan una sèrie de recomanacions específiques per a aquestes persones. La infermera de l'entitat AC Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés, explica a 3CAT Info que el més important és que aquestes persones estiguin constantment hidratades i també que el cuidador estigui atent a la manera com vesteix.
9: Ara que estem al juliol, no, que fa molta calor, doncs pot venir un senyor, a millor, amb una jaqueta de llana o un anorac, i clar, això no vol dir que ha obert, primer, que no identifiquen quin temps estem i quan ha obert l'armari agafa qualsevol cosa.
0: Vergés alerta dels senyals d'alarma que poden fer veure que el malalt d'Alzheimer ha tingut un cop de calor, com l'envermelliment de la pell, mal de cap, marejos o un increment de la confusió que ja acompanya la malaltia, i recomana també revisar la medicació, perquè en alguns casos hi ha tractaments que poden incrementar la deshidratació del pacient, com els diurètics.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 3 minuts i mig i arribarem a un quart de 9 del matí. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. La Xina manté les alertes després que el tifó Babi hagi tocat terra a l'est del país en les últimes hores. Les autoritats locals han advertit que, malgrat que s'està debilitant, la previsió és que continuï avançant cap a l'interior del gegant asiàtic. El tifó, una de les pitjors tempestes dels últims anys a la zona, ha obligat a evacuar gairebé 2 milions de persones i a cancel·lar nombrosos vols. Abans d'arribar a les costes xineses, el Babi ha passat per l'illa de Taiwan, on ha causat una trentena de ferits. Dos minuts i arribarem a un quart de nou. Mestres i professors convoquen vaga el primer dia de curs, el 8 de setembre. Ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya en una trobada aquest dissabte a Sant Celoni, en què hi ha hagut representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical, que són els que poden fer efectiva la convocatòria de la jornada de vaga. La portaveu de l'Assemblea Educativa, Mònica Rodrigo, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies els motius per continuar amb les mobilitzacions.
10: Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'ha escoltat les demandes que tot el sistema educatiu, des del 0-3 fins a cicles formatius, tots els nivells, no s'estan escoltant. Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula, per tant, no milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual.
0: Des de l'Assemblea Educativa asseguren que, tot i ser estiu, les mobilitzacions continuaran i insten el govern a convocar la taula de negociació amb el comitè de vaga per aconseguir una millora del sistema públic. Avui és el dia de la justícia gratuïta. Amb motiu d'aquesta commemoració, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona ha presentat el balanç dels primers 6 mesos del 2026 del torn d'ofici, el servei que garanteix assistència jurídica a les persones que no poden assumir el cost d'un advocat. Les dades alerten que cada vegada hi ha menys professionals per mantenir aquest dret fonamental. Ens ho explica Antoni Fortesa.
11: El torn d'ofici de Barcelona ha fet prop de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. La majoria corresponen a l'àmbit penal, tot i que han augmentat els casos de dret laboral, estrangeria i segona oportunitat. El col·legi alerta que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu. De fet, en només 10 anys, el torn d'ofici ha perdut més d'un de cada 5 professionals. Cristina Vallejo és la degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP.
12: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
11: L'ICAP recorda que aquest any ha entrat en vigor un nou conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i comença a recuperar

0: al seu màxim de cara a dimícres. Per avui s'espera ja un avís de calor al Segrià, al Pallars Sobirà, a Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Per posar xifres, Lleida es pot apropar als 40 graus, Tremp als 38, Viella als 36, Sort als 37, la Seu d'Urgell als 36, per posar alguns exemples. També Barcelona, aquí a la costa, ambient humit, xafogós, Barcelona pot arribar als 31-32 graus. I en general farà sol amb bandes de núvols prims, que seran possiblement més nombrosos a la tarda, però farà sol. I hi ha pols de suspensió. Aquesta nova onada de calor arriba acompanyada d'aquesta pols d'origen saharià. També algun núvol baix aquest matí en algun tram de la costa, punts de les Terres de l'Ebre, molt locals, es poden tornar a formar a partir de la tarda vespre en alguns sectors del litoral.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica avisa del risc d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. El motiu és el pes de l'aigua acumulada, que supera de llarg la sobrecàrrega prevista per pluja o neu. Ja s'han produït diversos accidents amb persones ferides per l'ensorrament de part del terra. Davant d'això, l'arquitecte tècnic i auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
3: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
2: Afegeix que per evitar accidents, abans d'instal·lar una piscina desmuntable en terrasses o terrats, cal que un tècnic verifiqui l'estat de l'estructura de l'edifici i l'any de construcció. També s'ha de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne a tots els veïns. L'Hospital Clínic descarta el cas de febre hemorràgica de Crimea a Congo després que les proves que s'han fet al pacient hagin sortit negatives. A hores d'ara es troba en bon estat de salut i es manté sota observació per determinar el seu diagnòstic. Segons el Departament de Salut, la febre hemorràgica de Crimea a Congo no representa cap perill per la població i es transmet principalment a través de les paparres. Tot i això, s'ha de vigilar davant de sospites de contagi, ja que la mortalitat pot arribar va ser del 30%. Actualment a Catalunya no se n'ha registrat cap cas. 11 minuts i arribarem a 8:45 del matí. Sumar ha escollit una nova direcció encapçalada per l'actual portaveu del Congrés, Verónica Martínez Barbero, i la secretària d'Estat de Drets Socials, Rosa Martínez. Es marquen com a objectiu avançar en drets socials i ser un tallafoc per la dreta i l'extrema dreta. La vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz continua vinculada al partit, però no forma part de la nova executiva. Madrid, Alba Gil.
4: No hi ha hagut sorpreses perquè era l'única candidatura que s'havia presentat després que Lara Hernández, fins fa 10 dies la líder de la formació, dimitís denunciant una campanya de desprestigi del sector que ara dirigirà el partit. Serà un sumar sense Yolanda Díaz, però en què Yolanda Díaz continuarà sent un referent, però Benés, que ha estat corejada a l'inici d'aquest acte. Amb la nova direcció, la tercera en 3 anys, el partit vol deixar enrere la profunda crisi interna. De fet, més de la meitat dels càrrecs de la cúpula no repeteixen. Qui sí que ho fa és Ernest Urtasun, el dirigent amb més pes polític i l'únic que seu al Consell de Ministres. Serà, per tant, una peça clau d'una nova etapa que busca continuar avançant en drets socials i ser un tallafoc per a la dreta i per a l'extrema dreta. Sentim les dues coordinadores, Verónica Barbero, actual portaveu al Congrés, i Rosa Martínez, número 2 del Ministeri de Drets Socials.
5: El PP està maniatado por el negacionismo climático de la extrema derecha. Y eso no es moderación, eso es barbarie.
6: Hay que salir a la ofensiva. No es suficiente defender lo que ya tenemos. Es el momento de ir a por más, de no conformarse y de confrontar claramente con el proyecto reaccionario del Partido Popular y de Vox.
4: Tot plegat en ple procés de refundació amb l'interrogant sobre com es presentaran a les generals i qui serà el candidat.
2: Alemanya, i malgrat el pes de gegants corporatius com Mercedes, Volkswagen o BMW, la columna vertebral de l'economia són les pimes. Aquestes petites i mitjanes empreses encaren amb incertesa el futur. Denuncien que els successius governs federals, tant l'actual com els anteriors, han defensat gairebé en exclusiva els interessos de la indústria de l'automoció. Berlín, Jordi Regàs.
7: Pact és una empresa familiar de mida mitjana. Tenen 50 treballadors i fabriquen instal·lacions de fred i calor, a mida de les necessitats dels clients. Són empreses del sector de l'enginyeria mecànica les que a Alemanya pateixen

0: més la competència exterior. Per Sebastian Kverne, el director, part de la culpa és del monocultiu industrial.
1: Tenim un sector econòmic d'èxit, el de l'automòbil. No és que estigui desapareixent, però es troba enmig de l'adaptació. No els queda cap més remei. I el que no aconseguim és desenvolupar els camps de futur per fomentar un ressorgiment en altres sectors.
0: Sebastian confia en la qualitat com a valor afegit per garantir el futur de la seva empresa. Actualment tenen projectes en marxa a banda d'Alemanya, també a Amèrica, Àsia, Àfrica o Austràlia. Per sortir de la crisi de l'automòbil i recuperar l'empenta, hi ha una paraula que, en la seva opinió, ho resumeix tot.
1: Emancipació, sí. També pot ser una victòria si no hi ha sempre al mig de la sala un gran elefant que ho domina tot. A la Xina es dedica temps per encarar de forma estructurada i constructiva els reptes del futur, per resoldre'ls. A Alemanya això no ho tenim de cap manera. No veig que tinguem cap pla.
0: Parlant de planificació, a l'abril, Alemanya engegava un nou pla milionari per subvencionar la compra de vehicles elèctrics. Qui s'emporta els diners? Els fabricants xinesos. Si a Alemanya hi hagués hagut un pla, el govern hauria esperat al setembre, que és quan Volkswagen llança el nou Polo elèctric pensat per competir amb el preu dels vehicles asiàtics.
2: I The Hives, la Ludwig Van, Rigoberta Bandini o Jovanotti són alguns dels noms que han marcat l'última jornada del Cruïlla. El Festival de Música, Humor i Arts ha tancat aquesta edició amb 73.000 visitants. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
3: Els Focs de Hives han retoblat l'aposta rockera del Cruïlla amb un rock alacritzant. Pele Almquist parlava amb el públic dient amigos catalans, literalment, i els reclamava que fessin soroll. Els han posat a prova, aturant-se com si fossin ninots de cera, i el públic hi ha respost amb cants i crits. Les noves, com Paint a Picture, sonen tan immediates com Hate to Say I Told You So, Come On o Tic Tic Boom. L'electricitat saltava de les guitarres a la roba perquè les caçadores d'inspiració country que porten tenen cintes de leds que les decoren. Almquist ha aconseguit fins i tot que el públic fes el riff d'I Hate to Say I Told You So i ha cantat a capella a sobre. Rigoberta Bandini ha desbordat el segon escenari del Cruïlla amb les seves punyalades contra les relacions tòxiques, contra el masclisme o contra les crisis d'edat disfressades d'humor. Amb una posada en escena gairebé teatral que fa que acabi la cançó Siete Dies a Terra, per exemple. Paula Ribó ha aprofitat per reivindicar la ciutat dient quina culpa tenim nosaltres d'haver nascut a la millor ciutat del món just abans de començar Cançó de Primavera. Pamela Anderson, In Spain We Call It Soledad o Ai Mamà han despertat els crits del públic. També han saturat l'escenari la Ludwig Band. Estan vivint un estiu farcit de festivals, Vida, Canet Rock i Cruïlla en només una setmana i amb festes majors entremig. I és que pel barri es comenta té una grandíssima tirada, multiplicada per la viralitat de Xavier, el tècnic de so. Un tècnic, com diu la cançó, que fa que la Ludwig Band soni fantàstica, encara que Quim Carandell se li hagi trencat una corda de la guitarra a la primera cançó, El teu amor. I la gent canviat al mig de Rapunzel, però també deu l'èxit amb meravelles narratives com On t'has ficat aquesta nit, que el públic ha cantat com una persona sola. Igual que El meu amor se n'ha anat de vacances, S'ha mort l'home més vell d'Espolla o Manela. Un altre dels escenaris destacats del dia ha estat Jovanotti, que ha funcionat l'escenari principal del Cruïlla amb una explosió de funky i hip-hop sense compassió. Portava una banda completa amb guitarra, baix, electrònica, bateria, trombó, trompeta, saxo i tres coristes. I el so que expulsava dels altaveus també era de luxe. Ha repassat una discografia feta de hip-hop, funk i músiques africanes i llatines amb lletra en italià. Un sincretisme que ha atrapat el públic que omplia l'escenari principal i no han faltat bombes com Positivo i L'Ombelico del Mondo. Acaba així un Cruïlla que ha rebut 73.000 visitants, 9.000 menys que l'any passat.
2: Esports. Albert Benet, bon dia.
4: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, l'Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres, l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial. França-Espanya.
5: 3CAT Info.
4: L'Argentina ha guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals, en el que ha estat, sens dubte, la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar el Barça aquest estiu. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa, magistral, per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en Mundials, convertint-se en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències. Ja és el jugador amb més partits disputats en Mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències.
5: L'actualitat esportiva a fons.
4: I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, el 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb 2 grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea, amb la cama dreta, amb una rosca que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Julián ha jugat tots els minuts, inclosa tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat des de la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja l'ha afegit de la pròrroga. Partit discret, partit gris de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
6: Bueno, la verdad que hoy sufrimos, sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones, y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos lo expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una final nuevamente. Semifinal, perdón.
4: A l'Argentina l'espera a les semifinals, doncs, a Anglaterra, que ha guanyat Noruega també a la pròrroga per 2-1 amb 2 gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schelderup al minut 36, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans, a l'afegit, al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només començar el temps extra, al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu. Per cert, que el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, va ser titular i va fer l'assistència del primer gol de Bellingham. Gordon va jugar 70 minuts, després va ser substituït. En canvi, Rashford, un detall també important en clau Barça, Rashford es va quedar sense jugar ni un minut. I atenció al que deia Bellingham després de la classificació d'Anglaterra per unes semifinals d'un Mundial per quarta vegada a la història.
7: No comment.
4: Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, havia dit que havien tingut sort i que no havien jugat bé. Doncs bé, Bellingham diu sense comentaris i afegeix que potser Tuchel no sap com de difícil és jugar contra futbolistes com Haaland, Odegaard, Nusa i Sorloth, i que a vegades cal jugar de manera menys lluïda, més gris.
8: I think it's been unreal, honestly. The performance is one thing, beating...
4: I aquest que sentiu és Erling Haaland dient amb orgull que han situat Noruega en el mapa, en aquest Mundial.
8: I think it's maybe one thing that touches me the most.
4: I que això és el que més el commou, el que més li toca al cor. El Noruega-Anglaterra també en polèmica per un gol anul·lat a la selecció noruega per una empenta prèvia de Haaland, també perquè els noruecs han reclamat que la pilota havia tocat la càmera penjada del cable a la càmera per donar una imatge més aèria abans del gol de l'empat d'Anglaterra, amb la qual cosa el gol no hauria hagut de pujar al marcador.

0: Dos quarts de nou, informacions destacades a aquesta hora. Els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. La Junta d'Andalusia ha autoritzat que 600 dels evacuats tornin a casa seva i ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. El balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 morts sense identificar i una vintena de desapareguts. Aquesta nit, els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i aquesta nit hi han estat treballant 16 dotacions als bombers. Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. I els Estats Units i l'Iran s'intercanvien una nova onada de bombardejos que també afecten els països del Golf. L'atac iranià contra un vaixell a l'estret d'Hormuz ha desencadenat la tercera ofensiva militar d'aquesta setmana. L'Iran torna a bloquejar el trànsit marítim i avisa que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat. A partir d'ara parlarem del consum de la cervesa. S'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. I a partir de 8:45 anirem cap als Estats Units, on es continuen celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any, recordem-ho. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music.
1: Esports.
0: Albert Benet, l'actualitat esportiva avui passa pel futbol?
2: Sí, pel Mundial, l'Argentina i Anglaterra jugaran la segona semifinal de la Copa del Món després d'uns quarts de final que s'han decidit entre aquesta nit i matinada a la pròrroga. L'Argentina ha guanyat Suïssa per 3-1 amb un gran gol, un golaç de Julián Álvarez des de fora de l'àrea per classificar la selecció argentina i amb una assistència de Leo Messi que es converteix també en el màxim assistent de tots els temps en Mundials. Anglaterra ha guanyat Noruega per 2-1 amb dos gols del jugador del Madrid Bellingham, un d'ells amb assistència del nou davanter del Barça, Anthony Gordon. Així doncs, semifinals del Mundial definides, França-Espanya dimarts i Argentina-Anglaterra dimecres. I per cert que parlant de davanters del Barça, destaquem també aquesta hora del matí que Ferran Torres podria anar-se'n al PSG, al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. És una possibilitat real a aquesta hora. El Barça li consta aquest acostament del PSG amb Ferran Torres, que després de la marxa de Lewandowski també podria marxar ell, mentre el Barça negocia també l'arribada de Julián Álvarez.
0: I pel que fa al temps, avui farà més calor i començarà una nova onada de calor a les comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim de cara a dimecres. En general farà sol amb bandes de núvols prims, amb pols en suspensió i alguns núvols baixos en trams del litoral matinals i a partir de la tarda. Ara passen gairebé 4 minuts de 8:45 del matí.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Andalusia, els bombers confien a estabilitzar l'incendi mortal d'Almeria durant les pròximes hores. El govern andalús també ha autoritzat que 600 dels evacuats per les flames tornin a casa seva i s'ha aixecat el confinament en una de les poblacions afectades pel foc. Per ara, el balanç es manté en 6.600 hectàrees cremades, 12 persones mortes, que segueixen sense identificar, i una vintena de desapareguts. Enviada especial Maria Alba Barbosa, bon dia.
3: Bon dia. Ara a les 9 hi ha una nova reunió per avaluar la situació, però les condicions aquesta nit han estat favorables, amb una humitat de gairebé el 100% i molt poc vent. El conseller d'Emergències andalús, Antonio Sanz, explica que hi ha punts del perímetre ja estabilitzats i això els ha permès aixecar el confinament de Lubrín i que 600 evacuats puguin tornar a nuclis de los Gallardos.
4: Nos permite haber tomado la decisión tan importante y tan deseada de que ya haya 600 personas de las 1.600 que había evacuadas que puedan volver a su casa.
3: L'incendi ha afectat 6.600 hectàrees, el foc no ha avançat en les últimes hores i els bombers treballen sobretot en el flanc oest i la part est, que és la que toca a l'autovia, la que tenen més controlada, aquesta de la part est. Els veïns de Bedar, que és el poble més afectat pel foc i on es van trobar les 12 víctimes mortals, no poden tornar per ara a casa. Aquesta veïna ens explicava que van poder sortir del poble per una carretera que poc després va quedar bloquejada per les flames i va atrapar part part de les víctimes mortals.
5: No está sobre las 8 menos 20, pudimos bajar por la carretera que es la que enlaza con, o la que viene a parar a Los Gallardos, pero 5 minutos después ya no pudieron salir de, por esta ruta. Tuvieron que irse hacia Lubrín, porque cogieron un camino que llegaron a la carretera, pero ya la carretera estaba en llamas y no pudieron salir.
3: Ja no queden desallotjats en albergs perquè s'han pogut reubicar en cases de familiars o hotels. La Guàrdia Civil continua treballant per trobar les 23 persones que no s'han localitzat i per identificar els cossos de les víctimes.
0: I aquesta nit els bombers han estabilitzat l'incendi de Camarasa, la Noguera. Tot el perímetre està encerclat amb línies d'aigua i han estat treballant 16 dotacions dels bombers. Segons dades provisionals, el foc ha afectat unes 22 hectàrees i ha obligat a confinar el petit nucli de Fontllonga. Segons ha explicat a 3Cat Info l'alcalde de Camarasa, Pere Pedrol, han tingut les flames a tocar.
6: El foc realment s'ha apagat als peus del poble. Hem estat de sort, perquè de ben... anar a favor de que hagués pogut haver un desastre.
0: Això quan avui comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Hi ha 72 municipis catalans de 14 comarques que estan en el nivell màxim per risc d'incendi. On hi ha més perill és a les comarques de la Noguera, el Priorat, el Bages i el Pallars Jussà. També continuen tancats 8 parcs naturals del país. La burocràcia i les taxes són els principals entrebancs pels veïns de Collserola a l'hora de fer les franges perimetrals per prevenir incendis. Mentre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que ningú s'ha de posar les mans al cap per talar arbres, i Joan Delort, exdirector general de Prevenció i Extinció d'Incendis, afirma textualment que s'han de tallar sense tanta ximpleria, des del Consorci del Parc Natural reconeixen que no és tan fàcil i que cal flexibilitzar la normativa per agilitzar les intervencions. Molts dels habitatges de Collserola no respecten els 25 metres de protecció de les franges de seguretat ni la distància entre l'arbrat i les edificacions dins les parcel·les, com obliga la llei als propietaris. Però davant de qualsevol actuació cal una autorització prèvia de l'administració. El gerent del Consorci del Parc, Raimon Roda, admet que cal agilitzar i facilitar el procés.
7: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: Tot plegat fa que els veïns es trobin davant una tramitació llarga i farragosa i unes taxes elevades, en definitiva, davant d'un viacrucis administratiu, però també d'una sagnia econòmica, com resumeix Àlex Alonso, de Barcelona.
8: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Davant d'aquestes circumstàncies, alguns dels 15.000 veïns que viuen dins el Parc Natural de Collserola reconeixen que acaben fent podes il·legals, sobretot per qüestions de seguretat, davant, per exemple, el risc de caiguda d'algun arbre. Nova escalada bèl·lica al Pròxim Orient, on els Estats Units i l'Iran intercanvien una nova onada d'atacs per tercer cop aquesta setmana, després que la Guàrdia Revolucionària hagi atacat un primer vaixell a l'estret d'Hormuz i hagi tornat a bloquejar el trànsit marítim. De matinada, el president Donald Trump ha ordenat bombardejar Teheran. L'exèrcit nord-americà ha bombardejat més d'un centenar d'objectius i dona l'operació per acabada. Com a resposta, l'Iran també ha llançat diversos míssils i drons contra els països del Golf. Les sirenes han tornat a sonar als Emirats Bahrein i Qatar, on hi ha 3 ferits, un d'ells menor d'edat. Teheran també ha reivindicat atacs contra bases militars nord-americanes a Jordània, Oman i Kuwait. Un dels principals negociadors iranians, el president del Parlament del país, ha avisat als Estats Units que l'era dels acords unilaterals s'ha acabat i que l'Iran sempre ha deixat clar que o Washington compleix amb la seva paraula o n'assumirà les conseqüències. El mes passat, les dues parts van firmar un memoràndum d'entesa per posar fi a les hostilitats. Al Canadà, 2 persones han mort i 4 més han resultat ferides greus en un tiroteig en un festival de salsa de Toronto que reunia milers de persones al carrer.
9: Llegábamos, todavía la música tocaba entre las 7 y las 8 de la noche, se acabó todo, llegó la policía donde estábamos, llegó la policía literalmente donde estaba el DJ tocando y nada, se acabó la fiesta.
0: Segons les primeres informacions, hi ha hagut un intercanvi de trets entre dos individus. Per ara no hi ha detinguts, però la policia està recuperant les dues armes i sospita que el tiroteig està relacionat amb una venjança. El primer ministre canadenc s'ha mostrat consternat pel tiroteig que ha fet dos morts. En una piulada a les xarxes, Mark Carney ha expressat el seu condol i ha agraït la feina de la policia i dels serveis d'emergències. A diferència del seu veí nord-americà, el Canadà és un país que no està acostumat a la violència armada. A finals de juny, però, hi va haver un altre tiroteig a Montreal en què dues persones van morir abans que l'agressor fos abatut per la policia. I nova detenció al Regne Unit d'un sospitós suposadament relacionat amb la mort de la veterana diputada conservadora Anne Widdecombe. La policia ha informat que es tracta d'un home britànic blanc de 28 anys i insisteix que no hi ha indicis que el crim tingui a veure amb el terrorisme o amb motivacions polítiques. Hores abans havia quedat en llibertat sense càrrecs un altre home d'edat similar, 26 anys, que també havia estat detingut. El cadàver de Widdecombe, de 78 anys, el van trobar a casa seva dijous i la policia assegura que va morir el dia abans. Era portaveu del partit ultradretà de Nigel Farage i abans als 90 va ocupar diversos càrrecs ministerials en els governs dels conservadors Tories.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El consum de cervesa s'estanca mentre que la cervesa sense alcohol creix un 4,5% el 2025. És la dada més rellevant que es desprèn de l'informe elaborat per la patronal cervesera que analitza la producció i el consum de cervesa de l'any passat. Els supermercats han notat l'augment de vendes de cervesa sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
10: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Tot i l'estancament de la producció de cervesa, segueix sent la beguda preferida dels clients per acompanyar unes tapes. Sentim què pensen de la cervesa sense alcohol.
11: Bec cervesa i bec cervesa sense alcohol. És una molt bona alternativa.
12: Jo sóc consumidora només de cervesa sense alcohol i com que em refresca molt la cervesa, sempre la demano sense alcohol.
13: Jo personalment mai he provat la cervesa sense alcohol. El que penso és que potser hauria d'estar més ben vista o a més llocs com bars, restaurants, poder-la trobar amb més facilitat.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n veu menys, però es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius com l'aperol. Dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seül. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig a Kepco Art Center de la capital sud-coreana en un auditori per a 1.500 persones. Ens ho explica la Montse Mas.
14: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
15: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
14: L'espectacle narra la història d'una nena d'on anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seül un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
15: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
14: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé dues dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Tres quarts de nou del matí, Trescat Info en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio.
1: El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
2: Doncs bé, avui diumenge la temperatura començarà a pujar una mica més i s'espera que s'iniciï una nova onada de calor per comarques de Ponent, que arribarà al seu màxim dimecres i encara molt possiblement dijous ens acompanyarà, tot i que començarà a desactivar-se, començarà ja a afluixar. Per avui ja tindrem actiu avís de calor al Segrià, als Pallars, tant al Sobirà com al Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran, a l'Alt Urgell, a les Cerdanyes, per aquí on pujarà més la temperatura respecte ahir. Viella pot arribar als 36, Sort als 37, Tremp als 38 i Lleida es pot apropar als 40 graus. Mentrestant, a moltes poblacions d'interior, valors màxims entre 33 i 36 graus. A la costa, ambient humit, xafogós, les màximes al voltant dels 29, 30, 31 o 32. Una jornada marcada pel sol. A la tarda tindrem més núvols alts i prims, també calitja, no hi haurà precipitacions, i demà dilluns tindrem a primera hora, de fet aquesta nit, un avís per calor nocturna que afectarà el Montsià, el Baix Ebre, també a la Ribera d'Ebre, i demà a la tarda el tarannà del temps serà similar. Molta calor i amb un estat al cel tranquil, amb sol i novament amb calitja.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després del punt àlgid del 4 de juliol, el dia de la independència, els Estats Units continuaran celebrant els 250 anys de la fundació del país fins que s'acabi l'any. Un dels aspectes ineludibles de la història nord-americana és la música, i explicar-la és un dels objectius del recentment estrenat Bruce Springsteen Center for American Music. El nostre corresponsal als Estats Units ja l'ha visitat, Oriol Serra.
3: Yankee Doodle va passar de ser la cançó que les tropes britàniques utilitzaven per enriure's dels soldats colonials durant la Guerra d'Independència a afegir-se al repertori de cançons patriòtiques dels Estats Units acabats de néixer. This land is your land, and this land is my land. Woody Guthrie va ser el creador d'un dels primers grans himnes del que s'anomena patriotisme crític. Anys més tard, el seguirien d'altres.
4: Probablement no hi ha cap exemple millor que Born in the USA. Per això també és interessant, perquè penso que el Bruce diria que Born in the USA és un himne patriòtic, patriotisme crític.
3: És la veu de Melissa Kozlowski, historiadora i també responsable de les exposicions del Bruce Springsteen Center for American Music, un centre on, segons el propi Springsteen, la seva figura s'ha d'acabar convertint en una excusa per aprofundir en el significat de la música en moments difícils de la història nord-americana, crisis econòmiques, tensions socials o guerres. A dia d'avui, hi ha pocs artistes que s'atreveixin a alçar la veu als Estats Units.
4: Quan dic espantats, no només em refereixo a tenir por sobre la caiguda de les vendes dels àlbums o de les entrades. Penso que la gent s'amoïna per la seva pròpia seguretat si s'expressen i s'impliquen en disputes polítiques.
3: La planta baixa del centre comença pel principi i no s'oblida de la música dels indígenes nord-americans amb la intenció de mostrar que ha sobreviscut a través de bandes reivindicatives, com és el cas dels Redbone que sentíem. And you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Tot plegat són petits detalls d'aquests 250 anys de la història de la música nord-americana que es poden descobrir a 400 quilòmetres al nord de la Casa Blanca, just al costat del campus de la Universitat de Monmouth, a Nova Jersey.
0: Recitar el casteller de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i dels Castellers de Vilafranca a la històrica plaça del Pou d'Altafulla, al Tarragonès. Bona jornada també pels Xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9 després de dos anys de no fer-ho. Altafulla, Josep Almirall.
5: La Colla Vella ha refermat el seu millor inici de temporada descarregant amb autoritat el 5 de 9, el 4 de 9 amb el Pilar, un 3 de 9 minimalista que està cridat a pujar aviat damunt d'unes manilles i, per acabar, el Pilar de 8, el primer que ha aconseguit completar Altafulla en època moderna. No han quedat massa enrere els castellers de Vilafranca. La Colla del Penedès ha estrenat el 9 de 8, ha tornat a descarregar la perfecció al 4 de 9 amb l'agulla i a la tercera ronda ha deixat en intent desmuntat una torre de 9 que amb la cassoleta col·locada ha patit una rebrincada fatal. A la repetició ha descarregat el 3 de 9 i ha acabat l'actuació amb el pilar de 8, el primer que descarrega també a la plaça del Pou. La diada ha estat perfecta pels xiquets de Tarragona, que han descarregat el 4 de 9, el primer després de 2 anys. Els ratllats necessitats d'una gran actuació per poder actuar diumenge al concurs de Castells de Tarragona també han fet el 7 de 8 i el 3 de 8. I la colla local, els castellers d'Altafulla, han estrenat el 4 de 7 amb l'agulla, que han deixat a mitges, i han pogut completar els 2 castells bàsics de 7.
0: Resoldre els misteris més desafiants de l'art a través de la ciència. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous al Caixa Fòrum Plus i que segueix des de dins els equips de restauració del MNAC en la investigació de 6 obres de la seva col·lecció. Clàudia Roses.
6: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
7: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren, que és d'un respecte molt gran i després amb que aquesta es conservi i amb l'autor.
6: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil, creada amb urgència per al pavelló espanyol de la República al 1937, al costat del Guernica, l'obra mai s'havia pogut exposar, primer per ser art silenciat dels vençuts, després pel seu deteriorament irreversible. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'ha exposat per primer cop. És una de les històries de les 6 investigacions delicades que ha suposat un repte a transportar a les pantalles.
7: He après després de molts rodatges que sempre hem d'estar una mica lluny de les obres perquè no puguis rossar-les amb l'esquena o que no hi poden haver ampolles d'aigua en lloc perquè tot això és un risc. I sí que he de dir que ells estan molt preocupats de que les obres sempre estiguin molt en cuidades, són com bebès per ells. I això implica que a nivell de producció hagis de prendre moltes precaucions.
6: Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
0: Menys d'un centenar d'espectadors podran veure avui en directe de Debussy a Guinovart, un viatge francès. És la proposta del reconegut pianista i compositor Albert Guinovart en el concert inaugural del cicle de música de cambra a la Fassina de Can Modolell. Albert Guinovart està satisfet de poder estrenar aquest espai cultural com a nova sala musical de Viladecans, al Baix Llobregat, on oferirà un concert d'una mica més d'una hora.
8: És que em fa molta il·lusió que jo tinc ancestres a Viladecans, doncs poder estrenar aquesta sala que l'han renovat ara, la Fassina, que és, estic segur que tindrà una sonoritat molt bona.
0: El mateix Guinovart en resumeix el repertori d'aquesta nit.
8: Presento doncs, un programa que estic fent últimament de combinació, o sigui, dialogo amb autors francesos i amb la meva pròpia música. O sigui que tocaré Debussy, Ravel i Poulenc, i llavors amb músiques meves, vull dir, dels meus últims 2 discos que he fet amb Sony d'obres pròpies, doncs que tinguin en relació també amb els francesos. Per exemple, toco un homenatge a Debussy que clou el programa, és a dir, que tot està pensat, no?
0: Esports. Albert Benet, bon dia.
9: Bon dia. L'Argentina i Anglaterra han fet bons els pronòstics i jugaran la segona semifinal del Mundial de Futbol després dels partits de quarts d'aquesta nit i matinada. Els dos s'han decidit a la pròrroga amb aquests marcadors. Argentina 3, Suïssa 1 i Noruega 1, Anglaterra 2. Les dues seleccions, Argentina i Anglaterra, se citen per un lloc per a la final i s'enfrontaran dimecres, l'endemà de la primera semifinal d'aquest Mundial, França-Espanya.
1: 3CAT Info.
9: L'Argentina ha guanyat guanyat Suïssa a la pròrroga aquesta matinada per 3-1 amb una altra assistència de Leo Messi, que continua acumulant rècords, i amb un golaç de Julián Álvarez per donar la classificació per a les semifinals en el que ha estat la primera gran aparició en aquest Mundial del davanter que vol fitxar al Barça. La selecció albiceleste s'ha avançat al minut 10 amb un gol de McAllister en la sortida d'un córner, un córner picat de manera precisa per un Messi que ha arribat a la històrica xifra de 10 assistències en Mundials, convertint-se així en el màxim assistent de tots els temps en Copes del Món. Messi, amb 39 anys, ha marcat 8 gols en aquest Mundial i ha donat 2 assistències de moment. Ja és el jugador amb més partits disputats en Mundials, amb més minuts, amb més victòries, amb més gols i amb més assistències. I quan semblava que l'Argentina podia aconseguir la classificació en els 90 minuts, al 67 ha empatat Suïssa amb un gol de Dan Endoye. El mateix Endoye ha estat expulsat amb dues grogues en una acció revisada pel VAR i que pot portar cua. S'ha arribat a la pròrroga i Julián, al minut 112, ha fet un gran gol amb un xut potent des de fora de l'àrea amb la cama dreta que ha anat a parar a l'escaire de la porteria suïssa. Ha estat el 2-1... gol que ja classificava l'Argentina. Julián ha jugat tots els minuts, inclosa tota la pròrroga, i ja per rematar-ho, Lautaro Martínez, que havia començat a la banqueta, ha fet el 3-1 definitiu al minut 121, ja a l'afegit de la pròrroga. Partit discret de la campiona del món, un partit que ha decidit Julián Álvarez amb aquest gran gol. Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
10: Bueno, la verdad que hoy sufrimos... Sabíamos que era un equipo muy físico, de esa parte creo que no, nos pusieron mucho en dificultad, no fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Y bueno, la verdad que hoy estuvo de nuestro lado la suerte, la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor... És històric estar en una final novament. Semifinal, perdó.
9: L'autocrítica d'Scaloni i a l'Argentina l'espera a les semifinals Anglaterra, que ha guanyat Noruega també la pròrroga per 2-1 amb dos gols de Bellingham. Noruega es va avançar amb un golaç de Schelderup al minut 36, un dels gols, sens dubte, d'aquest Mundial, però de seguida Bellingham va fer l'empat just abans del descans a l'afegit al minut 47. El partit se'n va anar a la pròrroga i només començar el temps extra, al minut 93, Bellingham va fer el 2-1 definitiu.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi posa la veu, també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts i parlem amb ella i escoltem el tema. Aquest és el programa 495 i tenim més titulars. El grup usonenc Obeses es fusiona un altre cop amb la Copla Berga Jove per la Festa Major de Vic, actuant plegades en el directe del darrer disc de la banda L'Ai al Cor. I Ripoll, l'únic municipi català governat pel partit d'extrema dreta Aliança Catalana, serà capital de la Sardana 2028. El Consell Nacional de la Cultura i les Arts ja ha presentat l'informe anual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant.
1: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
1: Notícies. Educació.
2: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Coderts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Cuplejant. Ella és Carla Sanuy.
3: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecte per arranjar.
2: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests 2 anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanui, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una cobla. Li interessava saber què els transmetia la música de cobla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i a explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanui Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carla Sanui. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: I comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu Aplec de la Sardana a la Pesquera de Santa Rosa, a la vora l'Estany, amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop, l'Aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Band Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins, a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la Sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'Aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: www.poblejant.cat.
1: I anem amb la política.
0: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
0: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll, continua a Tres Terres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll, ciutat pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Cobla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
4: Esplugues FM.
3: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
5: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
6: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
7: Hi ha una màgia que no té truc.
8: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
9: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
10: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
11: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
12: Perquè quan parles, fas màgia.
13: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
5: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà la plec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Pes es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, L'Ai al Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, L'Ai al Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufal Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses, Obeses i Copla Berga Jove. És aquest tema Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era Ens en sortirem, d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada de Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà a Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 PM també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la Riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la Ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, amb una ballada a 12:00 i a 8:00 PM. I també a 5:00 PM, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 PM a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la Ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 PM, festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 PM. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escarp, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el Festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora divendres que ve a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la Sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la Sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada 8:15 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la Sardana vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant, amb una ballada doble de la Reus Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També a 8:00, 24è aplec de la Sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol a 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També a 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers, i a Olot hi haurà la principal de Banyoles a 9:00 PM. Dissabte que ve també a 10:00 ballar de Lloret de Mar amb la ciutat de Girona i també a Roses amb la principal de Cassà. I també dissabte que ve a les 10 hi haurà sardanes d'Artés amb la Bellpuig Cople i també a les 10 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la sardana de Ripoll amb les coples Ciutat de Girona, Bellpuig, Cople i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 2:05 de la tarda. També a les 11 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets i diumenge que ve a les 11 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També a les 12 a Castellserà hi haurà l'Avens de Riella i a la 1 a Olesa de Bones Valls hi haurà la copla Catània. Diumenge que ve a la tarda a les 6, 8è aplec de la Sardana de l'Estany amb les coples Ciutat de Cornellà i Marinada i a les 7, a quart, una ballada amb la copla Montgrins. També a les 7, a Parets del Vallès, la Mediterrània, a les 7, a Sants Montjuïc, la Baix Llobregat, també a les 7, a Sant Andreu de la Barca, la Ciutat de Terrassa i diumenge que ve a les 7 hi ha també el 43è aplec de la Sardana del Vendrell amb les coples Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve, 2 de 8, a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la copla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Verga Jove i a les 8 del vespre a Palamós hi haurà la principal d'Olot. A les 8 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa i a Calonja i Sant Antoni a les 10 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, a les 9 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, a 2 de 10 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, a les 10 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les coples Mil·lenari i la principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol a les 9 amb una ballada amb la copla Mil·lenària. Seguirà dissabte al matí a les 10 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat. Seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya, concurs de sardanes amb la principal del Llobregat i diumenge al matí a 11:15 hi haurà una ballada amb la principal del Llobregat. També diumenge al vespre, a les 9, hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquest festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert en un dels seus temes on hi ha base de sardanes s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic de NYAC. Ells són els responsables de NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
2: Hola, bon dia. Bon dia, moltes gràcies, Isabel.
1: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
2: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avens i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avens, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avens, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
1: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
2: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
1: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Events NYAC i ja em surt al Google.
3: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
2: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha parts del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens en perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora, doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
1: Val, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
2: sí,
1: a NYAC.
2: En general, sí, correcte. Val. I a part del que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
3: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies, on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de la residència d'artístiques contribueix a la professionalització del sector.
1: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
3: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres, o no veiem que existeixin els espais, perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades, on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics. I llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir, podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària per poder desenvolupar, perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
1: I l'experiència.
3: I l'experiència, exacte.
1: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
2: Sí, a Macael tenen...
1: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
3: Exacte.
2: Sí, i a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
1: pastorets,
2: no? Que acabes de dir,
1: pastorets.
2: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
1: Per tant, feu producció i programació.
2: Correcte.
1: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
2: sí,
1: a les seves vessants.
3: Correcte.
1: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
2: Sí.
1: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no. M'he equivocat.
2: És un projecte.
1: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
2: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
1: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
2: fet,
1: taller
2: sí.
1: aquí a l'Avens de fa molt de
2: Llavors,
1: temps.
2: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
1: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
2: el millor tècnic d'Esplugues.
1: Coneixi...
3: El segon.
1: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
2: Això
1: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatre...
3: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
2: Això ens ho ha dit molta gent.
1: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
3: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
1: Correcte.
3: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
1: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avens Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. I així ho heu decidit la Junta.
2: Sí.
3: Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
1: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
2: Vinga.
1: Per què es diu Nyac, la web?
2: Es diu... Vam estar buscant diversos noms, perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques. I després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
3: Molts noms.
2: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres doncs, això compleix com amb tres, no? Objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure amb les arts escèniques i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del Ñaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que Ñac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el Camí de Can Ñac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar i de caminar constantment cap endavant.
4: I de connexió.
2: Correcte.
4: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de Ñac.cat?
2: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
3: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
4: O sigui, les entrades les podem comprar directament,
3: sí,
4: a través de Ñac.
3: Sí.
2: Sí.
4: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
2: D'Entràpolis.
4: Ai, perdó, Entràpolis.
2: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la, sí, pàgina de Ñac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
3: I ja està. És que és, ja una està? Pàgina, és una pàgina molt, molt petita, molt curta, però, sí, però
4: tot
3: el però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
4: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
2: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions. No? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del Ñac, que et portarà a la pàgina web del Ñac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les seves activitats. O els seus actes.
4: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
3: No.
4: Penseu que ja ho hem dit tot?
2: Sí. Si no, ja tornarem,
3: ja tornarem.
4: Ah, sí, per això. Si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de Ñac.cat. Sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avenç Centre Cultural i els tallers també.
2: Perfecte.
4: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Ñac de l'Avenç Centre Cultural. Gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM. A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Txema Luzán. Tot seguit... a les 11:00.

0: Són les 11 del matí.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugas FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
4: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Les motivacions per fer una tria de les pel·lícules de les quals volem parlar són molt diverses. Intentem que l'elecció sigui de qualitat, malgrat que de vegades hem comentat algunes que déu-n'hi-do. Podia ser el cas d'alguna de les que comentem avui. Ja anirem endivinant. La qüestió és que us recordeu de films que ja han quedat una mica a l'oblit. Potser a l'escoltar els meus comentaris us piqui la curiositat. Com ja sabeu, ens podeu sentir a Esplugas FM al 99.7 tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Avui hem triat quatre cintes que ho van petar a l'edició del Festival de Sitges del 2010. Podríem dir que són explosives, algunes més que altres. El perquè d'això, doncs, sota la meva opinió, va ser una de les edicions més reeixides. No oblidem que, a banda de les que comentem avui, teníem Insidious, I Spit on Your Grave, La Casa Muda, Rare Sports, que va ser la guanyadora, Rubber, Secuestrados, El Último Exorcismo, Somos lo que hay i Dream Home. Crec que mereix la pena fer una repassada.

Començarem amb una d'acció japonesa que es diu 13 assassins. 13 assassinos. No sé com es diu 13 en japonès, però el títol original és 13 Nin no Shikaku. És japonesa, el seu director és Takashi Miike, de l'any 2010, com totes. Té una durada de 126 minuts. Dels intèrprets anomenaré el més conegut de tots, que és Koji Yakusho. Pel nom no us dirà res, però si veiéssiu la jeta, diríeu, ah sí, el conec. Us faré una petita sinopsi. Japó feudal. L'ascens al poder del jove i sanguinari Lord Naritsugu suposa una amenaça seriosa per la pau. Naritsugu està per sobre de la llei i assassina i viola al seu gust. Afligit per aquesta cruel i despietada violència, l'oficial Sir Doi arriba a un acord amb el samurai Shinzaemon Shimada perquè l'ajudi a posar fi al tirà. El samurai, després de reunir un selecte grup de guerrers, entre els quals hi ha el nebot i el seu fidel escuder, el noble samurai decideix estendre una emboscada a Lord Naritsugu, a qui escorta una comitiva encapçalada per l'implacable Hanbei, un cabronàs com el seu amo, Lord Naritsugu. Què dir de Takashi Miike? El prolífic director japonès ens ha deixat una mica de tot, des de grans obres com Cementerio Yakuza, Audition, Ichi the Killer, Over Your Dead Body i Visitor Q, entre les més importants, fins a autèntics fiascos com Terraformers, Yakuza Apocalipsi i Zebraman. Això semblaria normal en un director normal, entre cometes, però el bo de Takashi ha dirigit més de 100 produccions per a cinema, vídeo i televisió des del seu debut l'any 1991. Durant els anys 2001 i 2002 va arribar a dirigir ni més ni menys que 14 produccions. És evident que no totes hagin de ser bones produccions, per la qual cosa els seus fans ja no confien gaire en ell. La pel·lícula de la qual parlem avui, 13 assassins, és una de les millors. La podrien situar en el top 3. És un remake del film del mateix nom dirigit per Eiichi Kudo. De totes maneres, comentar la seva semblança amb els 7 samurais d'Akira Kurosawa, malgrat que amb plantejaments diferents i la posada en escena és el que més s'assembla. Recordeu que ja la van comentar en el programa del 9 d'abril de l'any passat, per la qual cosa no afegirem res més. Si una cosa distingeix a l'afamat director japonès és l'exquisida manera de rodar. A 13 assassins es recrea en el cinema d'acció, amb escenes de lluita de molt alt nivell. No li podem demanar res més, donat que mai ha escrit cap guió. Ha fet de director, evidentment, productor i actor. Podien definir-lo breument com a cineasta per encàrrec. Està clar que la seva meticulositat a l'hora de rodar fa que les seves cintes siguin alguna cosa molt personal. Bé, és una manera d'entendre el cinema com altra qualsevol. La pel·lícula està ambientada al Japó feudal del 1844, època en la que la majoria dels samurais s'havien quedat sense feina, convertint-se en ronins, una espècie de guerrer sense amo a qui protegir i pel qual morir. El conflicte entre els dos senyors feudals fa que s'inicie una guerra bastant desigual. Un grup de samurais, 12, als quals s'afegeix un caçador, intentaran derrocar a Lord Naritsugu, un cruel senyor sense pietat amb els seus fidels i, per descomptat, amb els seus enemics. És una persona, una figura històrica que va existir realment i va viure entre els anys 1811 i 1835.

La batalla final. L'èpica escena de l'enfrontament dura uns 45 minuts a la pantalla, però va requerir 15 dies complerts d'enregistrament en un set de rodatge construït en un vell escorxador a les afores de Tòquio. La seqüència inicial d'aquesta pel·lícula és una recreació pla per pla de l'original de la dècada dels 60. 13 assassins és un shambara, una paraula en japonès que s'utilitza per designar el soroll que fan els sabres en xocar entre si. Alguns exemples cèlebres de shambara són els 7 samurais d'Akira Kurosawa, que hem comentat abans, 47 Ronin de Shei Kamayama o la sèrie Zatoichi, l'episodi més recent del qual va ser protagonitzat per Takeshi Kitano. El 13è assassí. El personatge de Kiga Koyata, interpretat per Yusuke Iseya, és l'únic que no pertany a la casta samurai. A la ficció és un caçador capturat en una gàbia per seduir la dona del seu cap, però en realitat el director va aconseguir imprimir-li una personalitat salvatge que trenca amb la solemnitat del codi Bushido. El rodatge va ser físicament brutal. Per aconseguir aquesta sensació de realisme i caos absolut, els actors principals van passar setmanes rodant intenses coreografies sota la pluja, el fang i condicions físiques molt extremes. Takashi Miike és mundialment famós pel seu cinema de terror extrem i sòrdid, com Audition o Ichi the Killer. Per això va sorprendre a la crítica internacional el fer una epopeia de samurais de tall clàssic, emotiva, amb personatges honorables i un gran sentit de l'escala. Dels 13 assassins, només dos sobreviuen al final de la missió. No obstant, el mateix Miike feia broma al set dient que el destí final del caçador quedava obert a la imaginació de l'espectador, deixant el dubte de si va aconseguir escapar-se amb vida o no. Tot i el gran rigor històric, el projecte es va posar en marxa després d'una preproducció de 3 anys, destacant l'eficiència de l'equip per gestionar una gran quantitat d'extres, cavalls i escenaris destruïts en un temps rècord per a aquest tipus de superproduccions japoneses. Premis. Doncs el Festival de Sitges va guanyar el millor disseny de producció i va aconseguir un premi molt notable i que s'ha de valorar molt, que és el Premi del Públic. On es pot veure? Doncs a Amazon Prime Video.

Bueno, la segona pel·lícula d'avui és una que vaig dubtar fins a última hora si posar-la o no. Ara, amb els comentaris, sabreu la raó. La pel·lícula es diu A Serbian Film, que traduït podia ser Una pel·lícula sèrbia. El país és Sèrbia, evidentment. El director és... Ostres, no sé com es pronuncia això. Jan Spasojevic. És de l'any 2010, com totes. Té una durada de 104 minuts. I entre l'elenc podíem destacar a Zika Todorovic. Sinopsi. Milo és una estrella del porno ja retirada que viu amb la seva dona i el seu fill i està passant per problemes econòmics. Una cita amb una antiga companya de rodatge, la pornstar Leila, li presenta l'oportunitat de treballar amb un tipus anomenat Bukmir a la seva nova pel·lícula de porno experimental. Milos acaba acceptant sense saber exactament el que rodarà i acaba submergit en una tempesta de depravació, violència, snuff, pedofilia i drogues que ho deixen en un abisme de bogeria. Llegint la sinopsi, ja intuïm que estem davant d'un film, si més no, polèmic. Fins a quin extrem? Doncs, malgrat si un film no va ser bo, la qualitat és una mica, allò, entre cometes, reguleres, de seguida es va fer famós per això que hem comentat abans, la polèmica. A l'edició del 2010 del Festival de Cinema de Sitges, caracteritzat per projectar tot tipus de pel·lícules de terror, es va fer un passi quasi bé a mitjanit que va provocar que totes les monstruositats que apareixen en pantalla passessin de boca a orella fins a arribar a les institucions, que no van dubtar a presentar una denúncia contra Àngel Sala, director del festival, acusant-lo de pornografia infantil. S'ha de dir que al final el jutjat de Vilanova i la Geltrú, encarregat del cas, va arxivar la causa. Aquests antecedents fan més atractiva la pel·lícula? Doncs, en principi, a la gent li pica la curiositat. Els acostumats a veure tot tipus de films de terror potser van pensar que tampoc era per tant. De totes maneres, el seu visionat no és obligatori, però, i això és una opinió molt personal, una certa autocensura es va instal·lar, cosa que va fer baixar allò que té el festival, apostes arriscades per a un públic especial. Maleït art o art maleït? Contestant aquesta maliciosa pregunta, diré que la resposta a la primera part queda reservada a l'opinió del que alguns règims i els seus governants, tant actuals com alguns ja sortosament oblidats, tenen de l'art. No totes les facetes artístiques, evidentment, sinó les més transgressores i innovadores. La segona part de la qüestió jo la veig més com la parcel·la incompresa dins d'un tot s'hi val, en un entorn de normalitat, que després, en realitat, no és així, ja que certes actituds no ajuden a desenvolupar la part menys comercial i absolutament necessària de la creació humana. Erdian Spasojevic, disculpeu, si algun serbi que m'està escoltant, ens proposa en aquesta pel·lícula una obra transgressora, directa, nauseabunda, gore, depravada, aberrant. I què? Que jo recordi, no és divisió obligatòria per superar l'EGB. Pot ser que alguns se sentin ofesos, d'altres atrets, però segur que el nombre d'indiferents és insignificant. Maliciosament podem pensar que tota la polseguera aixecada amb aquest film persegueix dues coses. Primer, posar subtilment en segon pla la qualitat del producte final. En segon lloc, la promoció gratuïta de la mateixa. No cal recordar la quantitat d'opinions que fins ara han corregut en tota mena de mitjans, principalment a internet. Al meu parer, no crec que intencionadament s'hagin buscat aquests objectius. La manera de rodar i el dibuix dels personatges estan fets d'una manera a la qual, en aquesta part d'Europa, no hi estem gaire acostumats. No vull fer cap estereotip, però cada país té la seva marca de fàbrica i la Sèrbia, en principi, se'ns presenta així. Pel que fa al tema promocional, aquest és una mica enganyós, ja que tant per la temàtica com per la fama assolida, no crec que s'introdueixi a cap xarxa comercial. Com a màxim, han aconseguit certa notorietat els integrants. Si això serveix perquè segueixin produint obres tan atrevides com aquesta, ens alegrem enormement del seu èxit.

Segons veiem, l'anàlisi d'aquesta cinta ens porta a la discussió de dos vessants bastant clars, la tècnica i l'artística. La tècnica l'analitzarem una mica més endavant. Em vull centrar ara a la part artística. Hi ha moltes maneres de contar històries i la de A Serbian Film és summament original. Utilitza tot un seguit d'escenes realitzades amb molta mala llet per explicar-nos una història ombrívola, en certa manera increïble. El seu ritme increïble

rubor en un exercici del més difícil encara, fins la traca final, apoteòsic. El guió és molt lineal i ens condueix des del principi fins al final en aquesta ruta plena de perills, amb una fermesa que aguanta fins les escenes més escatològiques. Sense ser extraordinari, aconsegueix amb la seva coherència que la trama principal aguanti perfectament totes les bestialitats, moltíssimes, que se'ns presenten. Ja he esmentat abans el Todorovich, el nom li dit a l'abreviatura, espera, es deia... Zika Todorovich. A veure, i què anava a dir jo? Aquest és un actor que en principi té una mica de fama internacional, doncs va treballar amb Hermes Kusturica a la mítica Underground. Però en aquesta ocasió ens ofereix un personatge que arriba fins als límits de la bogeria. La resta d'interpretacions són una mica fredes, però compleixen sobradament amb el to general de la pel·lícula. De la resta podem dir que és d'alt nivell tècnic en tots els aspectes, fins i tot el rodatge de les escenes més escabroses. Són realment esgarrifoses. Després de tot això, tinc un gran dilema. No sé si recomanar-ne el visionat o no. Potser que em fiquin algun embolic, però bé, jo no he fet la pel·lícula i només dono la meva opinió sobre ella. Així que m'arriscaré. Si voleu admirar una obra d'art sense importar-vos per res la forma, heu de veure-la. Per contra, si per vosaltres la forma condiciona tota l'obra, no recomano que la veieu. Trobareu motius més que suficients per injuriar-la i menysprear-la. Només un apunt final. Cadascú té llibertat d'acció. Així que, si opteu per la primera recomanació, obriu la ment i jutjar-la pel que és. És art. Només això. Premis. Cap premi. A veure si algú s'atreveix a donar-li un. On es pot veure? Doncs, ho sento molt, però no està disponible en streaming a Espanya. Es veu que la censura funciona correctament. El que estigui una mica més avançat ja trobarà mitjans per trobar-la. D'entrada, de manera legal, impossible.

Anem per la tercera. Es diu Confessions. És japonesa, avui ens ha donat per l'oriental. El seu director és Tetsuya Nakashima, de l'any 2010, evidentment. Té una durada de 106 minuts i, en principi, no destacaria res més perquè no el coneixeu a ningú. Així que passo a la sinopsi. En un institut, l'últim dia de classe, una professora s'acomiada dels alumnes i, a més d'anunciar-los que deixa l'escola, els confessa que la seva filla de 4 anys, que aparentment va morir ofegada a la piscina de l'escola, va ser assassinada en realitat per dos estudiants d'aquesta mateixa classe. També els fa saber que ja ha engegat la seva venjança contra ells. Veure una pel·lícula força temps després de la seva estrena té els seus avantatges. Ens permet observar l'evolució a les carreres dels seus protagonistes, començant pel seu director. El poc prolífic Tetsuya Nakashima ens va regalar anys després, concretament el 2014, una de les seves obres més coneguda, l'esgarrifosa The World of Kanako, el món de Kanako. De manera que podem observar el seu mestratge a l'hora de rodar mons on els adolescents són els protagonistes. A Confessions treu tot el seu arsenal. Una trama suggeridora que amaga, després de l'aspecte d'uns joves que semblen innocents, una història en què, com a número circense, es juga fotograma a fotograma el més difícil encara. Això desemboca en un final de bogeria, deixant-te força mal cos. Aquest és el primer pas per la teva redenció. Estic de conya. Aquesta frase, pronunciada al final de la pel·lícula,

pel·lícula, per una de les protagonistes amaga, al meu entendre, la foscor de la venjança, l'amarg plat que cal menjar per veure satisfet aquest fos sentiment. Magnífica pel·lícula de Tetsuya Nakashima que va arrasar allà on es va passar. Va tenir excel·lents crítiques i que vista anys després conserva encara aquest aire una mica poètic i fins i tot nou que la va caracteritzar en la seva estrena. Compta amb un excel·lent guió, obra també de Nakashima, basat en una novel·la de l'escriptora japonesa especialista en thrillers Kanae Minato, el qual es basa en les confessions de tots els protagonistes de la cinta explicant cadascun d'ells, en veu en off, tots els punts de vista de la història. El mèrit és saber llegir tot això sense que se'n ressenti l'atenció de l'espectador. L'únic però que li puc posar és la caracterització gairebé ridícula d'alguns personatges. Com que és una obra molt coral, resulta una mica complicat destacar algú del repartiment. No obstant, anomenarem a Takako Matsu en la seva excel·lent interpretació de la professora Yuko Moriguchi. Imprescindible el seu visionat per entendre com un fons gairebé invisible l'actual pressió a què es veu sotmesa la joventut a la societat japonesa. Si ja l'heu vist, us recomano una revisió. Quedareu sorpresos. Premi va guanyar el Japan Academy Awards 4 premis. I on es pot veure? Actualment no està disponible en streaming a Espanya. Estava a Filmin, però ara està com descatalogada. Però això no us preocupeu, perquè de tant en tant les tornen a passar, diguéssim, o a autoritzar la seva visió. Però haureu d'esperar, anar mirant.

anem per la darrera d'avui, que es diu I Saw the Devil. Aquí es va traduir com Vaig trobar-me el diable o Encontré el diablo. És de Corea del Sud, el seu director és Kim Ji-bun, evidentment del 2010, i té una durada de 144 minuts. Hem de nomenar els intèrprets, diguéssim, la parella, que es diu Lee Byung-hun i Choi Min-sik. Segurament pel nom no us sonarà, però si li veieu el careto, segurament l'haureu vist amb alguna de les múltiples produccions que van protagonitzar. La sinopsi. Yoon Chul és un psicòpata perillós que mata per plaer i que ha comès diversos assassinats amb uns mètodes diabòlics difícils d'imaginar. Les víctimes són noies joves. Fa temps que la policia intenta capturar-lo. Un dia apareix assassinada la filla d'un cap de la policia retirat. El nuvi de la noia, un agent secret, jura venjar-se. Qui no s'ha trobat mai amb un diable? Potser a l'interior de cada persona n'habita un i potser hauríem de conviure amb ell cada dia de la nostra vida. També pot passar que el diable estigui fora, rondant pel teu món, aguaitant-te, amb formes i representacions infinites. El primer que vull comentar d'aquesta pel·lícula és que calia canviar el títol i seria molt millor I Saw Two Devils, Vaig trobar dos diables. El psicòpata assassí en sèrie n'és un. Fuma com un posseït, viola i esquartera dones, no té cura de la dieta, fa mala olor, no dona propines, i segurament torna al videoclub les pel·lícules sense rebobinar. L'altre diable és el seu antagonista, agent secret, gendre d'un cap de la policia retirat, jasp, competent, fred, calculador. Quin dels dos és pitjor? Fins veure la cinta, no ens podrem decidir. Yoon Chul mata i fa altres coses a les dones de Kim Soo-hyun, l'agent secret, la qual està embarassada. Després de descobrir que Yoon Chul és l'assassí de la seva dona, Kim Soo-hyun, l'agent secret, traça una venjança violenta, salvatge, atroç, la qual iguala gairebé al monstre que odia. El caçador atrapa la seva presa i la deixa anar. La torna a atrapar i la torna a deixar anar. Fins que al final aquesta es regira i el caçador és caçat per la seva presa.

No estava escrit. Ningú ho sabia, però suposem que estareu esperant la trobada d'aquestes dues joies. El destí fa que dos titans s'enfrontin cara a cara, amb el contrasentit que el diable en persona fins i tot ens pot caure simpàtic. I el més perfecte home sobre la Terra, l'agent secret, pot semblar el cabró més terrible. En definitiva, un xoc de trens. El guió, de forma magistral, ens acaba portant a una escena en la qual es reflecteix que aquests dos extrems són gairebé iguals. I sense paraules ens mostra que el mal acaba engendrant el mal. Trepidant thriller, sense fer la més mínima concessió a l'espectador, amb un guió una mica lineal i previsible que et deixa clavat a la butaca als 141 minuts de la durada. Excel·lents també són els personatges secundaris, com ara un hilarant company de treball del psicòpata i la seva estranya amiga. Escenes terriblement memorables amb petites pinzellades d'humor negre, així com un final apoteòsic. Kim Ji-bun, director de culte coreà, es consagra aquí amb aquesta obra mestra del gènere. Cal estar preparats perquè de tant en tant surt alguna pel·lícula que marca un abans i un després i aquesta no és altra que Vaig trobar el diable, I Show the Devil. I és que ho té tot, una direcció perfecta ajudada per un guió magistral i unes actuacions d'un altre món. Pel que fa al ritme és trepidant, gairebé no dona treva. Pujar-te en aquest viatge et portarà a una odissea visual de la qual no voldries baixar mai. Masterpiece, no hi ha altres paraules per definir-la. Sobresurt en tots els aspectes i és una veritable llàstima que per ser d'on és no hagi aconseguit el reconeixement que es mereix i hagi passat una mica inadvertida, encara que no per als fans del gènere. Tot això és una cinta la qual es pot recomanar a tots els amants del cinema. Tenim l'avantatge que estem davant d'una pel·lícula asiàtica i aquestes ho tenen, com saber, cap mirament a l'hora de mostrar qualsevol situació, per explicar el que sigui. Imprescindible film coreà per gaudir de principi a fi. Premis. El Blue Dragon Film Awards de Corea del Sud va guanyar dos premis i es pot veure a Movistar Plus, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Abans de tancar el programa, recordeu-vos que el proper 11 de juliol, ja queda poquet, dissabte, a les 19 hores, al Centre Cultural L'Avenç, que evidentment ja ho tenim a tocar, Imatge 74 farà una nova projecció. S'aparta una mica del que estem habituats, però, com sabem, als vostres gustos us diria que no la deixeu escapar. Estem parlant de Notes de Voz, un documental de Manuel Barrios inspirat en el llibre d'Antonio Hernández, La purga de Franco en el Magisterio Soriano. Sembla llunyà, però tots sabem el que va ser la repressió franquista, afegint aquí el plus del català. Una trama trepidant que us farà pensar no tan sols en el que va passar, sinó, i aquí ve el perillós, per evitar que torni a passar. Comptarem amb la presència de l'autor del documental i dels familiars d'Antonio Hernández, autor del llibre. Estem segurs que el debat posterior serà molt interessant. Bé, això ha estat tot per avui. Ha estat un plaer poder parlar-vos de quatre pel·lícules que va causar sensació al Festival de Cinema de Sitges del 2010. Noteu que totes quatre són una mica fortes. És el que té atrevir-se a visitar i gaudir d'un festival únic al món, i el tenim ben a prop. Cua de Cuc estarà atent a tot el que succeeixi. Ha fet possible aquest programa Sergi Vilà als controls i qui us parla, Gemma Luzán, a la resta. Ens escoltem aviat!

0: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 12.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

caure dins del meu abisme. Però és que mou una gran inquietud, una virtut. I és que quan veig un impossible, ningú no en guanya tossut. Sé que es viu bé des del sofà a casa, però no em permeto perdre el temps. Lluito sempre capa i espasa, que quan

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de la gent gran, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

pas que sigui fals, simplement que nosaltres...

que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé. Trobo que fins ara no ho hem fet malament. Però diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets ja n'hi comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que a nosaltres ens és igual. Però diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui fals, simplement que nosaltres

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Oh.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes posar Serrat, El cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el Rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a caminar.

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

veus ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon rotllo. Don't worry, be happy. Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals per si un dia et sents molt feliç. O tot el contrari. Don't worry. I
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bé, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres...

Carreteres, avions, taxis, metros, aeroport, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia, de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles, d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Llenca, el Surf, la Pulga, el Ladrillo, el Sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: És el Bicycle.
1: Solo Bicycle, Solo Bicycle, Solo Bicycle.
0: Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: Hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents, col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa, Long Live Love, de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em corresponen. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort Viva el amor!

0: amor.
1: Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Viva el amor. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva el amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor! Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sidex.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan dels Sírex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sirex. Aquesta és anterior, dos anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te

0: Xerox. ...1980. Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Xerox, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, els Xerox. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i, a més, va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan, ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Anna Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Anna Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991, ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem! No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral. Enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp, i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
1: El repte ha sigut molt fàcil, eh, Eugènia? És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Ràdio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly. Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joan Sauvain el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes Cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. Que en aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estava

Estàs pensant en el títol del tema? Del Tamarro? No et surt ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

Dreamer. Somiador. Per cert, Coco, encara somies en blanc i negre? Ah, és molt artístic, és molt maco, però de tant en tant somia en colors. Aquí música per somiar despert. Has connectat amb el Coco. Música de categoria, de bon gust. Com aquest tamarro poc conegut de Ray Earth, del 1968, que ens proposa l'amic Manel des de Barcelona, i que, com que és un lantorro, que vindria molt de gust ballar-lo amb la persona desitjada, us recordo que hi ha un espai obert en el que us demanem que ens digueu quina cançó lenta us agradaria ballar de dos en dos. Des de Molins de Rei ens escriu l'amic José Antonio Terrón i ens diu: hola Albert, venia escuchándote desde mi burbuja particular con ruedas. Estaba sonando en el programa Sellado con un beso. Me ha llevado a cuando la aprendí.

0: rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no el sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly, un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You, és a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby. Oh, yes.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: K2 és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975 amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat el que volem tots és això, que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio. Però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem, que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 2:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: Adiós, amor.
1: Adiós, amor. Solo quiero saber si me has querido, si me has mentido.
0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella.
1: Adiós, amor. Piénsame alguna vez.
0: La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades. Bueno, de Mocedades al Consorcio, es diu. Per al pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
2: Un hombre soy de gran valor.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: rock and roll.
1: Oh, quina gràcia. Quants anys feia que no sentíem aquest Más Sexy. Ha estat gràcies a l'amic Josep Lluís, que ens escolta i escriu des de Sabadell. Què passa?

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diu en Josep Lluís: hola Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu: el Mas Sexy i Les Xiques Són Guerreres m'encantaven. Diu en Josep Lluís: quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que és on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80 des de Madrid. Es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu. No tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

0: servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial.
1: Algo nada vulgar.
0: Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida. On cada vegada tenim més amics.
1: Algo nada vulgar.
0: Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972 perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys és una disfrutada, però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival

0: són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui tenim amb nosaltres a la Carla Jover. Ella és logopeda, musicoterapeuta, és veïna del barri de la Montesa i parlarem amb ella de diverses coses. Del llibre que ha escrit darrerament i també de les activitats que ella realitza aquí a l'Avent Centre Cultural. Novament, Carla, bon dia. Estàs sempre amb nosaltres, sempre que et demanem que vinguis. Gràcies.
3: A vosaltres per convidar-me, encantada.
2: Fa molt de temps que tenim pendent de parlar amb tu d'aquest llibre que és La meva veu. És un llibre en el que parleu de com s'ha de fer servir les cordes vocals. És un llibre adreçat també a grans i petits. Explica'ns una mica com sorgeix tot el tema d'escriure aquest llibre, perquè em sembla que ja fa temps que el tenies al cap.
3: Sí, aquest llibre, La meva veu, anatomia i fisiologia per petits i grans, està, bueno, primer de tot he de dir que està en conjunt amb la Nina, i neix, jo crec que neix al final de la voluntat de posar per escrit tota una feina que ja portàvem fent molts anys amb la Nina, de fet, al centre de Nina Acadèmia. I sorgeix arrel de fer unes activitats, no? un curs que es deia EBI, Escola de Veu Infantil, on, en aquest cas eren nenes totes, nenes de 8, 10, 12 anys, venien a aprendre sobre la veu, però no només sobre la veu, sinó també sobre altres matèries. I els explicàvem, tot i aquests 8, 10, 12 anys, els explicàvem l'anatomia, perquè pensem que és important saber com es fan les coses per poder entendre com funcionen i, per tant, després poder-les posar en pràctica de forma més conscient, no? I n'és d'això, d'aquesta necessitat de posar paraules, d'explicar a la gent què és la veu, com es fa la veu, quines coses hi ha implicades en el nostre cos en relació a la veu, no? La respiració, els ressonadors, l'articulació, la postura...
2: Des del diafragma, exacte, la postura...
3: No? I com tot això influeix en el funcionament de la veu. I també parlem d'higiene vocal, també parlem de salut vocal, i llavors, al final del llibre també donem eines, perquè és un llibre també pensat per professors de cant, per professors de música de les escoles, per professors en general, perquè tots haurien de parlar-ne, perquè tots fan servir la veu i tots demanen als nens també que cantin o que presentin treballs, no? Doncs el que fem al final del llibre també és donar eines a totes aquelles persones que ho necessitin de com ensenyar això que expliquem al llibre, no? Hi ha tota una part que és per petits i grans, perquè tot i que està enfocat a aquests nens de, això, 8-10 anys, perquè el puguin llegir sols, també més petits, perquè el puguin llegir acompanyats. Al final també és un llibre que pot llegir els adults, no? És un llibre rigorós que parla d'anatomia, com s'ha de parlar d'anatomia, que és amb els noms que té l'anatomia, sense por. I hi ha tota aquesta banda, no? Que és per tothom a qui li agradi la veu, per tothom a qui treballa amb la veu. I llavors, al final, aquest espai dedicat als professors. I això, amb la idea de que tothom aprengui de la veu, que la veu és una cosa que la tenim una miqueta oblidada sempre. Pobreta, la fem servir cada dia i la tenim allà oblidadíssima.
2: I els mals hàbits que a vegades ens fan malbé les cordes vocals.
3: Totalment,
2: vull
3: totalment.
2: Dir, la gent que és molt fumadora o fins i tot molt bevedora se'ls nota amb el seu timbre de veu.
3: Sí. Sí, perquè tot influeix. Les emocions també influeixen al final, i els hàbits que tenim, si xerro molt, si xerro cridant, si xerro quan estic malalt, si respiro per la boca habitualment, si ronquem fins i tot, pot acabar influint. Tot, la postura, si estic tot el dia encorbat, si quan faig classes, en el cas de que sigui professor, o quan estic al telèfon, si treballo amb el telèfon, quina és la meva postura, com tinc el cos de disponible, com tinc el tracte vocal de disponible, i, evidentment, això que comentes, els factors ambientals i d'aquestes coses, no? que ens poden acabar influint, que no són directament al nostre cos, el beure, el fumar en excés, els ambients secs, fins i tot un fruit sec ens pot acabar no fent mal a les cordes vocals, però sí influint. Si després he de fer una xerrada i he pres potser fruits secs, acabaré tossint, i aquesta tos al final acaba fent irritar la meva gola, no? El reflux també està implicat. Les begudes massa fredes, les massa calentes. I no sempre és perquè vagi directament a les cordes vocals, als plecs vocals, que és com es diuen realment, sinó perquè tot això també influeix a, doncs això, a la postura, a la mucosa del meu tracte vocal, a la hidratació, no?, del meu cos, i acaba afectant, sí, sí. És que hi ha moltes coses que poden tocar tecles de la nostra veu i fer que no estiguem còmodes amb ella o en el pitjor dels casos, crear patologia.
2: I aquesta anatomia i fisiologia s'ha d'aprendre.
3: Sí.
2: I suposo que és un dels objectius que teniu aquí amb aquest taller de l'Avens, que és a Viva Veu.
3: Sí, també, sí, sí. A Viva Veu neix de bastant abans, perquè a Viva Veu neix del meu treball de final de grau de la carrera de logopèdia com a gimnàs vocal, es diu així. Després, quan faig el màster en musicoteràpia i fico altres eines que m'ajuden a acabar de donar forma al gimnàs vocal, apareix a Viva Veu. I a Viva Veu, si neix de la mateixa, jo crec que neix de la mateixa dèria, perquè la gent entengui com es fa la veu, què és això que tenim aquí dins, que el fem servir cada dia i que no sabem com funciona en la majoria dels casos. I llavors a Viva Veu també busca donar eines a gent gran adulta, a partir de 60 anys, en aquest cas, perquè aquest programa està dedicat a aquesta gent, a Viva Veu, donar eines perquè aquesta veu, que irremeiablement envellirà, com ho fa la vista, com ho fa l'audició, com ho fa el nostre cos, la veu també envelleix i no passa res, no és patològic, és normal, però sí que podem exercitar-la, entendre què podem fer o quines eines ens van bé per optimitzar la veu que ens quedi o per allargar aquesta veu sana més enllà, no, d'aquesta presbifonia, d'aquest envelliment natural i progressiu de la veu.
2: De fet, també hi ha tallers que ensenyen a les persones que han de parlar en públic que la seva veu no sigui monòtona i que la gent que va a les seves conferències no s'adormin. Mm. Perquè, clar, si tens una veu plana i no hi ha ritme o no hi ha música en la teva veu, doncs també és molt important.
3: Sí, mira, això que comentes és molt important pel missatge que vol donar la persona, és a dir, aquesta monotonia a la parla és important perquè el missatge arribi, evitar aquesta monotonia, no? Aconseguirem que el missatge tingui un sentit. Si no li donem aquesta melodia o aquest ritme, és molt difícil que la gent ens presti atenció. És igual com d'important i com d'interessant pugui ser el que estàs dient. Perdó, que si no ho expresses d'una forma adequada, és molt difícil que t'escolti. Però, a més, això que parles de la monotonia, no?, d'aquestes habilitats comunicatives, que és això que comentem de com millorar, no?, també poden acabar fent que ens cansem més, que aquesta veu perdi agilitat, perdi elasticitat. Per això també ho treballem, això, a logopèdia, eh? Aquesta deixar la monotonia de banda. Al final, la monotonia és quedar-te en un sol to, parlar tota l'estona igual. Això pot fer, a part de que avorreixi molt a la gent, que la laringe i les cordes vocals estan tota l'estona igual. Per tant, també ho treballem per millorar.
2: I crea una tensió, si buf! Tens aquest ritme tan pla, no?
3: Crea tensió, crea cansament, sobretot. La gent parla molt d'aquest cansament i aquest esforç, aquest sobreesforç a l'hora de parlar, que és del que jo sempre demano als meus pacients i als meus alumnes, de fugim. No ha de ser un esforç parlar, no ha de ser. No pot ser un esforç parlar.
2: Quan parlem de logopèdia, amb el meu pensament, el que ve és persones que tenen algun problema a la parla i que han d'anar al metge, que és un logopeda.
3: Sí.
2: Però, pel que ens estàs explicant, la logopèdia va molt més enllà.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt més enllà.
3: Molt, molt més enllà. Just ahir també vaig tenir casualment una pacient que que venia amb una nena que tenia un problema amb la llengua, no? I la mare em deia, amb tota la seva voluntat, bona voluntat i bona intenció, però em deia, no sé molt bé per què venim, perquè jo pensava que el logopeda era per la R, no? I li vaig dir, res més lluny, el logopeda és la R i és moltes més coses. Entre elles la veu, la deglució, la comunicació, la parla, per descomptat la R, la S, tot el que necessitem, però la veu també. La veu és, forma part de l'ofici del logopeda i és el logopeda l'encarregat de treballar aquesta veu. I això també és important que la gent ho sàpiga. Quan tenim un problema de la veu, aquest problema s'ha de mirar de solventar. Com ho fem? Hem d'anar al metge, hem d'anar a un otorrino o un foniatre i aquests són els que ens arribaran al logopeda. I el logopeda és l'encarregat de millorar aquesta funció vocal perquè no et cansis, perquè no et faci mal, per reduir aquesta patologia, que poden ser, per exemple, els nòduls, per prevenir aquesta patologia o per fer un treball abans d'una intervenció quirúrgica a la veu, que també és important, no? L'logopeda és el que s'encarrega de rehabilitar aquesta veu. No és només la R, són moltes més coses. És una professió molt maca, molt desconeguda encara al nostre país, però molt, molt, molt important.
2: Quan jo vaig començar a fer ràdio fa molts anys, perquè ja tinc una edat, doncs en un moment determinat ens van posar a una professora de cant, que la seva professió no era logopeda, però sí que ens va explicar que era la fonètica i cada vegada que pronunciàvem una lletra ens explicava a quin punt del paladar o com estava col·locada la llengua, no?
3: Sí.
2: I clar, a mi em va ajudar molt que m'expliquessin què és una L líquida, que és una S sorda o una sonora, i les M's o les S's on van col·locades, amb aquest triangle que ens van explicar. I clar, jo crec que això a les escoles no s'explica, i és fonamental que sapiguem la nostra... aquestes... quan jo dic A o dic ma...
3: què està passant?
2: Què està passant i com la meva boca s'articula, si es tanca amb una U, si s'obre amb una A... I això realment és molt important per treballar-nos a nosaltres.
3: Per treballar-nos a nosaltres i per saber com canvia aquest tracte vocal. Jo conec professores que sí que ho expliquen, en tinc ara mateix en el cap, que sí que no només explica la fonètica, sinó que explica el tracte vocal. Passa que és una professora també que canta. No? I aquí es nota. A mi em van explicar la fonètica, quan jo estava a la ESO, però me la van explicar el just i necessari per transcriure alguna cosa perquè ho posava al currículum. No? I està bé que ho expliquem, però estaria millor que poséssim èmfasi en això que estem explicant, no? En quina implicació té això a l'hora de comunicar i quina implicació té també a la veu. L'altre dia parlàvem amb pacients, no?, que em deien, no?, és que he notat una diferència molt gran quan faig aquest so amb una U i quan faig el mateix so amb una I. Clar, perquè el tracte vocal varia. I aquí també, en el llibre, també en parlem d'això, que és quins fonemes són facilitadors per escalfar la veu, quins fonemes són facilitadors per treballar la veu projectada, quins fonemes són facilitadors per treballar l'articulació, no? I és important. I no hi fem un prou treball a les escoles, tampoc fem un bon treball a les escoles explicant als nens com treballa la seva veu. Hi ha molts nens disfònics, també, i sobretot el que hi ha són molts professors, moltes professores venen a consulta amb molts problemes de veu. I el que m'agradaria més de tot és conscienciar la població, conscienciar els mandamàs, també, que són qui s'han de fer càrrec també d'això, que un problema de veu és un problema de salut. Un problema de veu és un problema de salut. Si la veu canvia, si la veu es modifica, si de sobte he perdut el que era la meva veu, si la meva veu de sobte sona rugosa, sona amb aire, em fa mal, és un problema de salut. I els logopedes i altres professionals, però sobretot els logopedes, ens encarregarem d'ajudar que això es redueixi fins al punt, en molts casos, d'erradicar-ho, de poder aconseguir que aquella persona torni a parlar, que torni a fer classes aquella professora com les feia fa uns anys tan còmodament.
2: És així. Tu truques amb una persona i només despenja el telèfon i li dius que no et trobes bé. No, no et trobo bé. Fa dies que estic cansada. Dic, tu noto la veu.
3: Exacte.
2: Per tant, és un problema de salut, la veu.
3: És un problema de salut. I la veu s'afecta de moltes coses, eh? Això que acabes de dir és molt interessant, perquè és que et trobes bé i a vegades i mira el que has dit és estic cansada. I a vegades on estic cansada és on estic trista, amagat també, eh? I és la tristor, l'angoixa, quan estem feliços, tot això es nota a la veu. I la patologia també. Si hi ha un nòdul, si hi ha un pòlip, si hi ha un granuloma, si hi ha una paràlisi, tot això es nota a la veu. I hi ha gent que no hi presta prou atenció. I no es tracta ara tampoc d'espantar la gent, eh? Però sí de prendre consciència. De prendre consciència. De descansar la veu, de treballar la veu. Estem moltes hores parlant. Hi ha gent, els locutors de ràdio, les professores, els teleoperadors, els venedors, els comercials... Estem moltes hores parlant. I moltes hores a vegades parlant per telèfon, per exemple. Moltes hores parlant, això s'ha d'entrenar. És un ofici molt dur, per la veu. Estem demanant a un múscul molt petitet que faci molt de treball.
2: I a més, totes aquestes professions que has dit, a vegades són persones que es poden trobar molt malament, però la seva veu ho ha de disfressar i han de fer un doble o triple esforç perquè la veu no denoti l'estat anímic o de salut que en aquell moment està la persona. Per tant, psicològicament, això també reverteix amb la persona.
3: Reverteix amb la persona i reverteix amb la seva salut. No m'he trobat una ni dues, sinó moltes més. No? En aquest cas parlaré de les teleoperadores. Jo crec que no som conscients, la societat, jo no ho vaig ser fins que les vaig tenir com a pacients, del que es demana aquest camp professional i del que diuen elles, no? Això que acabes de dir tu, no? De ho has de disfressar. Hi ha una cosa que els diuen el somriure telefònic, en el seu cas, que és per molt cansada que estiguis, encara que portis 8 hores, estem dient, 8 hores parlant per telèfon amb la mateixa cantinela, no? Allò que dèiem de la monotonia. Igual de dur és la monotonia com la mateixa cantinela constant. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. 8 hores. Cansades, amb dolor, amb males posicions, amb la veu molt cansada, molt, molt afectada, i ho han de disfressar. És que són feines molt dures, eh? I a vegades parlem que esto es una encrucijada mía de riscos laborals, de la importància de posar l'ordinador adequadament per la vista, la cadira, el telèfon... Vale, molt bé. Perfecte. Superbé, perquè això és important, eh? Però... I la veu? Qui ensenya aquesta teleoperadora a estar 8 hores, que no hauria d'estar, i això hauria d'estar prohibit, eh? 8 hores al telèfon. O qui ensenya aquests professors i professores del futur que fan 10.000 assignatures a la carrera i no n'hi ha cap que sigui una assignatura sencera de com ho heu de fer per donar classes tot el dia sense acabar, cansats, esgotats, que venen a consulta pobres que s'arrosseguen perquè estan 3-4 hores seguides fent classes a aules a 30 alumnes amb unes condicions molt difícils i ningú les ajuda, ningú els ensenya.
2: Que no solament tota la musculació
3: és tot
2: del coll queda garrativada, sinó que també tota la musculació maxilar.
3: Oh, exacte, la mandíbula. Mira, el llibre ho diem. Hi ha un gran conjunt de músculs que estan implicats per fer veu. Hi ha els músculs intrínsecs de la laringe, els propis de la laringe, però llavors hi ha tot un conjunt de músculs al voltant de la laringe, al coll, a la llengua, a la mandíbula, que es relacionen directament amb els moviments de la laringe i llavors tota la resta del cos, evidentment. No? Per tant, és tota una cadena. És tota una cadena. I s'ha de treballar. I no pot ser que acabem així, desgotats del dia a dia de parlar.
2: La meva veu, anatomia i fisiologia de la veu per a petits i grans, de l'editorial Moll, és del que avui estem parlant amb la Carla Jover. Carla, no sé si ens quedaria per parlar o comentar alguna cosa més en referència a aquest llibre.
3: Sí, mira, m'he deixat de dir que quan vam pensar aquest llibre amb la Nina, la Nina ha fet molts dels textos, jo he fet textos i sobre els dibuixos són meus, sobretot.
2: També?
3: Sí,
2: també?
3: Sí. Soc la il·lustradora del llibre. I això era important també, no? De com fem perquè la gent vegi la veu, no? I aquí vaig, no? Nosaltres hem fet un llibre, el llibre és paper, és un llibre maquíssim, per cert, ens ha quedat molt xulo i el vam imprimir aquí a prop, juraria que era Molins de Rei, a Cebagraf, una cooperativa que tenim que treballen molt bé, per cert. Ens el vam acatar la Susana. I el llibre, no?, són pàgines, vam posar molts dibuixos, són dibuixos que acompanyen les explicacions amb la idea d'ajudar el lector.

0: Ens trobaran a aquesta web i ens trobaran a Instagram, també. Així que és això, és llibre més pàgina web.
1: Doncs fantàstic. Doncs donar-te novament les gràcies, Carla, per haver-nos acompanyat, com sempre, que et necessitem o que et requerim.
0: A vosaltres per deixar-me aquest espai. Em fa molta il·lusió. Ostres, poder venir a la ràdio i almenys parlar del llibre, almenys, ja fa molta il·lusió. Em fa molta, molta il·lusió. Així que moltes gràcies per fer-me l'espai. Moltes gràcies.
1: A tu. Endavant amb els teus projectes d'aquí de l'Avent Centre Cultural, tant a Viva Veu, Fem Cant, i endavant amb aquest llibre que avui ens has parlat. Moltes gràcies,
0: moltes
1: bon
0: gràcies,
1: dia.
0: Moltes gràcies, Isabel.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: Avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno, però
0: les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya. I, sobretot, partint de la base del respecte al medi natural i, sobretot, activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes. Bueno, ara en fem poques. Ara, de fet, només fem marxa nòrdica. Però, bueno, activitats en tenim bastantes. Però en aquests moments, oberta i en funcionament, només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: Van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Sí, jo estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment del Fred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia al dematí. Vam fer una sessió inicial de 17 al dematí. Sí. Vam tenir força èxit. Jo crec que érem unes 15 persones. I a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
0: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones, aproximadament.
0: Ah, està molt bé.
2: Dintre del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica?
1: Sí.
0: I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja
0: sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així.
1: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons, i després els tens que, diguéssim, obrir la mà. Aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
0: Mm-hmm. Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
1: Sí.
0: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
1: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica. A vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta, només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades em diuen, i se creuen per amb una altra persona que porta bastons, i em diuen, mira, Carme, aquesta ho fa malament, eh? Aquesta ho fa malament. Perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és supernecessari, és més eficaç.
3: Val, doncs...
2: És molt senzilla, la tècnica.
3: Sí, no és cal... senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. El que em ve la fi, quan sí. vam començar, és caminar en pals. Exacte. No té cap secret especial.
0: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909 i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. Uh-huh. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
1: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
0: Sí.
1: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, doncs que vingui.
0: Val, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
1: Sí.
0: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, sí. No cal que prèviament hagi
1: no.
0: trucat,
1: diu,
0: que s'apunti
1: ja
0: al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme,
1: sí.
0: I que a partir d'aquí doncs, ja es podrà decidir si sí. s'incorpora a l'activitat sí. de forma habitual.
1: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
2: A més, els bastons també els tenim, eh? Vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica,
0: sí.
2: Nosaltres en tenim per deixar a la gent que ve als curs, a les classes, amb qual cosa... No cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no. No, unes bambes, un xandall i a caminar.
0: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
1: Sí, però hi ha diferència.
0: Jo en tinc, però sí? No he fet mai marxa nòrdica. Me'ls vaig comprar perquè els necessito.
1: Sí.
0: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya perquè
1: exacte.
0: Perdo perquè... l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri,
1: sí.
0: Però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una
1: sí.
0: manera ja
1: és
0: més...
1: És que vindrà.
0: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
0: Molt bé. Gràcies per la invitació, m'esforçaré.
1: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més, i que són de apoyo, sí. per aguantar l'equilibri.
0: Sí.
1: En canvi, els de marxa nòrdica és per impulsar-se. Són més lleugers i es porten a darrere. Són d'impulso. Aquesta és una mica la diferència. Uns... per apoyar-se, i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
0: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas per la part de davant, quan
1: exacte.
0: Camines, que la part de darrere.
1: Sí. Mm-hmm.
0: És totalment diferent.
1: Sí.
0: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per poder, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
0: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat, fins i tot, no?
1: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora... Al portar bastons disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també... amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades això els bastons et fan anar erguits, erguides, o sigui, rectes. Sí. Millores l'equilibri també. I els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues s'està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I la liberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé.
2: Vamos a parlar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Carme, m'he deixat una cosa molt important. I, a més, pèrdua de pes.
0: Ja m'està interessant més, això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa, més
2: o menys?
0: Una hora i mitja.
2: De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs. Després fem una sortida, que és el temps de caminar, on la cama va fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just. Algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a veure la lluna plena, a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tingui el dia de la Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
1: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en proceso. Soy un projecte d'instructor.
1: No, és.
0: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
2: Tu com a sòcia, molt barata.
0: Com a sòcia, em surt barata. Vale.
2: No, mira, t'ho explico. Nosaltres primer cobrava una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Llavors són una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, són 4 setmanes per mes, uns 16 entre 16 i 30 euros, 16-25 euros si no ets soci.
0: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista. Ara que parli una miqueta més.
2: Sí.
0: El Jordi. Teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
2: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada. De fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys, organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
0: Sí.
2: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim amb autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola, que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
0: Carme, encara que faci fred o plogui, la marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu?
1: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. però no, estaven tots allà.
3: Sempre tots hi ha allà. Algú.
1: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no, pues no, però bueno, si cauen gotetes estan allà, eh? O sigui que fantàstic, estan tots allà preparats.
2: I la molt setmana bé. De la Filomena amb el fred estaven tots allà també,
1: sí,
2: eh?
1: Per
2: tapadets,
1: això, també.
2: Tapadets, tapadets, però sí. Estaven tots allà.
3: Amb el vent de la Filomena,
2: amb
3: també.
2: Amb el fred de la Filomena estaven tots allà marxant, no digo como locos.
3: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
2: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
3: També teniu Facebook, Instagram,
2: sí,
3: oi, del Centre Excursionista.
2: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
3: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
2: De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
3: Suposo
2: que... casos d'accidents, per exemple.
3: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Mm-hmm. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
2: No.
3: Eh?
2: No. Així... No, no, no.
1: No, però hi ha alguns que sí que estan federats.
2: Clar, però,
3: sí, m'imagino
2: que... Hi ha gent que
3: sí
2: que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
3: Sí.
2: I, bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
3: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
1: Bueno... que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
3: Sí.
1: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
3: Esport low cost?
1: Low cost.
3: Ah, low cost, perdona.
1: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
3: Perdona.
1: I res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
3: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant.
1: Sí.
3: Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hores de matinar, i amb
1: però
3: la marxa nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
1: Exacte.
3: Jordi, alguna coseta més a afegir de les activitats del centre excursionista?
2: Només encoratjar-vos a que vingueu.
3: Sí.
2: Tots els dimecres i tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja i us esperem a tots i a totes.
3: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen. Estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
1: Perfecte.
2: Molt bé,
3: i
2: perfecte.
3: I recordaré ja per acabar... el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909. Recordeu que estan per la tarda aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre més o menys, i el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda.
2: A tu.
3: I fins la propera. Una abraçada per tothom.
2: Adéu. Gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
3: Hola, soy Luis Bizuete Prieto, creador y locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. Em trobareu cada semana a moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes. L'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Si us dic Can, Anselm Clavé, centenària, de quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem de la Societat Centenària La Coloma d'Esplugues de Llobregat. I tenim amb nosaltres amb la Joana Fuster, que és la seva presidenta. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I també a l'Alfons Sangrà, que és el vicepresident.
3: Bon dia.
1: Bon dia. I vas estar durant 35 anys president de la societat. Mireu, jo per documentar-me una miqueta de què és la Societat Centenària de Coloma d'aquí d'Esplugues, el que he fet és que m'he remès amb un llibre que tenim, és bastant antic, que es diu Monografia Històrica d'Esplugues de Llobregat. És un llibre que es va escriure l'any 48 de mossèn Esteve Carbonell. I en aquest llibre fa referència i diu que el cant és comú a tot Catalunya i diu que per la seva labor artística i antigó mereix una especial menció que parlem de la Coral de la Coloma. Va ser fundada l'any 1860. Per tant, ja fa 160 anys. Ara en farà 61. I s'hi compta amb una setantena de socis, diu, en aquell moment, i que el seu mestre director era el Cristòfol Fàbrega. Diu, per ordre d'antiguitat, va ser la 50a entitat coral fundades pel Josep Anselm Clavé, que va ser el fundador de les corals d'Esplugues, dels cors d'en Clavé. I també segueix dient que l'actuació artística i popular i de l'esbargiment és la que constitueix l'objecte de l'actuació d'aquestes corals. I ja per acabar, ens diu que les corals han estat fundades purament per una activitat cultural i artística i tenen un caràcter completament apolític. I així és. Així és fins ara.
2: D'acord.
3: Pues sí.
1: Fa menció especial aquest llibre a la vostra activitat. 160 anys són molts anys. I ens haureu de fer 5 cèntims d'aquests 60 anys, tant com pugueu. A veure si ho podem resumir en 20 minutets. L'any 1960 es funda aquí a Esplugues i, com hem dit, va ser una de les primeres que es va fundar de tota aquesta activitat que va fer en Josep Anselm Clavé.
3: Bé, aleshores, tu has dit aquí el llibre, són 50 corals. Avui dia pues, estem amb 4 o 5 com a màxim dels que es van fundar llavors. Els altres han desaparegut.
1: Doncs és molt important puntualització. De l'origen només en queden 3 o 4.
3: Sí, sí, sí. No queden més. Home, perquè com que quan celebrem un aniversari es va dient això, doncs va restant desgraciadament i és així. I nosaltres tenim l'orgull encara de ser-hi. O sigui, encara anem tirant endavant. A pesar de totes les vicissituds que s'ha passat, no nosaltres solament, sinó tot Catalunya, quan la Guerra Civil, etc. Oi? Però bueno, anem aguantant.
1: Molt bé. En aquests anys, clar, bàsicament les activitats que feu són aquí a Esplugues, Festa Major Santa Magdalena, Festa de Sant Mateu, Concert de Nadal, també feu més concerts i més activitats, però ho destacaríem aquestes.
2: I les caramelles.
1: I les caramelles, exacte. I a més, al llarg d'aquests anys, estic veient amb un resum que m'heu passat, que l'any 1893, per la Festa Major, es va estar acompanyada per l'orquestra Moixins de Sabadell. Per tant, que la importància que té la coral ja ve de fa molt, acompanyada per grans orquestres i per altres corals del territori. Però bàsicament serien aquestes activitats, no? Santa Magdalena i Sant Mateu, aquí a Esplugues.
2: Bueno, sí, i llavors després també els concerts de Nadal, sí, que es feien al monestir de Montsió, uh-huh, i després a Santa Magdalena.
1: Sí, perquè clar, ara el Montsió ja no el podem fer servir perquè
2: ara ja no, però tots aquests anys es va fer també al Montsió.
1: Abans heu mencionat les caramelles. Què són les caramelles?
3: Les caramelles és un folclore que diuen els castellans, que és una tradició molt, molt antiga i que es cantava per Pasqua, la nit de Pasqua se sortia a cantar Primer s'anava a l'Ajuntament i després s'anava a les Masies i pels barris d'Esplugues. El que passa és que llavors, clar, eren homes sols. Quan es feia per Pasqua a Pasqua, eren homes sols. I després el temps ha evolucionat de tal manera que el cotxe, la televisió, les coses que s'han anat incrementant, ballets, natació, hockey, aquestes coses, han mimat molt a la gent. I llavors ho fèiem la setmana següent de Pasqua, perquè la gent sortia fora de la segona residència, com ha dit abans la Joana, i no podies anar a cantar, perquè no hi serem. Però, bueno, llavors ho fèiem la setmana següent i anàvem pues, per la vila, a moltes cases particulars, a les biblioteques, en fi, molts puestos, teníem molts puestos. Ara no en tenim tants, perquè molta gent ens ha deixat també, l'edat no perdona. Mm.
1: I hi ha un repertori específic de cant per caramelles o és el repertori de tot l'any? Traient Nadal, evidentment. Quines cançons es canten per les caramelles, per exemple?
3: Fonamental, el que era caramelles eren al·lusions a la Verge, a la primavera particularment, i a les flors era el bàsic. I després també hi havia pues, les sàtires, perquè anys enrere es cantaven també els balcons i les finestres de les noies joves, d'això, i algú feia alguna lletra especial d'una música popular i llavors li cantava a la nòvia o qui fos.
1: Allò, cantar sota la finestra, cantar sota el balcó...
3: també es feia.
1: Per l'enamorada.
3: sí.
2: Això s'ha perdut, eh?
3: Home, jo ja no ho he viscut, això. Ja no he viscut.
1: I aleshores les caramelles són els adults de la coral,
2: sí.
1: I canalla petita també, oi?
2: No, ara canalla
1: no. Ara no hi ha canalla, tots però anys enrere hi havia hagut alguna canalla petita, oi que sí?
3: 80 nens i nenes, o sigui, entre nens i nenes 80. I el que ara es fa pels grans, com que no hi ha petita, doncs, igual cantem havaneres, que cantem sardanes, que cantem... una més romàntica, diguéssim, però perquè el que diem, el temps ha evolucionat i la gent pues, escolta tot el que hi cantes i tu cantes tot el que la gent escolta, vull dir que no...
1: Déu-n'hi-do. 160 anys, us veu fundar l'any 1860, com hem dit, després veu fer el vostre centenari, el 1960, i la coral el que fa és propiciar que es faci una placa en Josep Anselm Clavé, que ara farem una miqueta de recorregut per qui és en Josep Anselm Clavé. Si un cas ens fa 5 cèntims...
3: Bé, el mestre aquest era un senyor, com has dit abans, que era polític, era músic, tenia moltes facetes.
1: Sí.
3: I el que va intentar va ser crear cors per treure gent de les tavernes, que en deien llavores. I jo crec que aquesta llegenda no és llegenda, sinó que és veritat.
1: És cert.
3: Que la gent, pues, els homes particularment, perquè llavores quasi tot eren homes, a part d'algun orfeó que es va fundar ja amb alguna dona, la majoria de corals eren homes sols.
1: Clar, i s'ha de dir que Josep Anselm Clavé el que volia fer era treure la gent de la taverna.
3: Treure la gent del vici, o sigui que... Cantar no és un vici, cantar és cultura, no és...
1: Sí.
3: I aleshores, pues, sí. Nosaltres li donem gràcies.
1: En Josep Anselm Clavé, doncs, als 17 anys ja es guanyava la vida als bars i als cafès cantant, composava les seves cançons, ell va començar a aprendre de música, de piano, de flauta, es movia per cercles culturals i polítics, era amic personal del Narcís Monturiol, per exemple, i tota aquesta... política i lluita doncs li va portar a anar a la presó. Va estar empresonat a Ciutadella, a Madrid, a les Balears diversos anys, però també tota aquesta activitat el va portar a ser governador de Castelló, de la Plana i també de Tarragona fins l'any 74 que va morir, que val a dir que Josep Anselm Clavé va morir amb 50 anys, vull dir, ara seria molt jove, dir una persona que mor amb 50 anys és molt jove, però va tenir molta activitat cultural, política, i ell el que volia era defensar els drets dels treballadors a través de les corals. Uh-huh. Perquè deia això, ells s'havien de reunir, que no vaguessin a les tavernes, i ell era sindicalista i tot això li va causar molts problemes. Era anarquista, ara seria un antisistema, que se'n deriu ara, en Anselm Clavé seria l'antisistema, segurament seria d'un partit polític molt concret, en aquest cas. Sí.
2: De totes maneres, ara sí. Ja existeix una federació dels cors d'enclaver
1: sí.
2: que segueixen fomentant el que és tot el cant coral, eh?
1: Sí.
2: Ajuden a les corals, organitzen concerts, mm. o sigui, encara van seguint en tota la tradició que va fundar el...
1: En Anselm Clavé.
2: Exacte.
1: Hem dit que en el centenari la coral li fa aquest monument, el 1960, que es fa a la plaça Sant Lluís, de Can Clota.
3: Uh-huh.
1: Era un monument bastant gran,
3: de pedra.
1: Eh? Uh-huh. Hi havia com un tipus d'estanc d'aigua, uh-huh. amb peixos, uh-huh. recordo de petita. Després això es va transformar en sorra i plantes, i finalment, quan es va fer les obres de la plaça Sant Lluís, doncs hi ha la placa que hi ha ara, és com un monolit amb una placa de marbre. I després també recordo que a l'avinguda Josep Anselm Clavé, com es deia abans, també, quan baixes pel carrer, hi ha una placa de marbre amb el seu nom. Això és l'acció que veu fer la coral.
3: Sí, sí, el centenari.
1: Exacte. Heu fet més coses perquè, clar, tenim el centenari, el 125 aniversari, també veu fer
3: molta cosa.
1: Altres activitats, mm-hmm. que això va ser l'any 1985. Heu fet un CD, un DVD també, tinc aquí a les meves mans Cantat a Catalunya, d'en mm-hmm. Jordi Forest i Rivera. Que això ho veu gravar amb l'orquestra de cambra Amics dels Clàssics, d'en mm-hmm. Joan Palet.
3: Mm-hmm.
1: Era la coral La Coloma i la coral
3: Elisard
1: Sala, de l'Hospitalet de Llobregat. Sí? Mm-hmm. Que convidem a les persones que estiguin interessades. Mm-hmm. Podeu buscar avui en dia per internet. Poses Cantat a Catalunya, Jordi Forest, La Coloma, i segur que trobareu aquest CD de música. I després també tenim posteriorment, quan veu celebrar el 150 aniversari, veu editar també un DVD, que van venir autoritats de tot el país, de Catalunya, a celebrar-ho aquí al Pou d'en Fèlix. Hi havia molta gent, jo també ho recordo.
3: Pues sí.
1: Molta feina, totes aquestes coses, oi?
2: Home,
1: molta.
2: El mantindre una associació així comporta bastanta feina.
3: Moltes hores.
1: Sí,
2: sí.
1: Molta feina i molta gent al darrere, eh?
2: Molta dedicació.
1: Sí, molta feina, dedicació, molta gent al darrere i un record molt fort per totes les sí. persones que han estat al llarg d'aquests anys amb tots vosaltres.
2: Però, bueno, si es fa amb alegria, no?, i amb ganes de fer-ho, doncs tot tira endavant.
1: Assageu aquí a l'Avenç.
2: Sí. Mm.
1: Quins dies?
2: Ensegem dilluns aquí a l'Avenç de 9 a... De 17 a 19... No, de 19 a 21 hora.
1: Val, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre. Si alguna persona està interessada en formar part de la coral, amb aquest horari que has dit, hi ha alguna altra manera de posar-se en contacte?
2: Per Facebook.
1: Sí.
2: I, bueno, i venint a... També hi ha un telèfon, per si volen trucar per telèfon i posar-se en contacte, que és el 610... Bueno, sí... 610 60 18 31 i bueno, llavors el que estigui interessat, pues bueno, s'ha de fer soci
1: per cantar,
2: soci. Que són 20 euros anuals i després hi ha una quota mensual de 10 euros.
1: Per cantar s'ha de ser soci, però no cal, si tu et fas soci no cal que cantis.
2: No cal.
1: Pues animem a les persones que vulguin donar recolzament a la coral La Coloma, que es poden fer socis amb el compromís de que aquesta entitat segueixi endavant.
2: Exacte.
1: No cal que cantin, no se'ls obligaran a cantar cap vegada de l'any enlloc.
2: No.
1: Això és molt important perquè fa molta falta el suport econòmic dels socis.
2: Dintre d'aquests 20 euros, llavors es fa una excursió que els gastos del viatge doncs, entren dintre d'aquesta quota.
1: Està molt bé.
2: Hi ha com una gratificació, no? I llavors doncs, hi ha un viatge que es fa anualment que no es paga aquest viatge.
1: Val. Una altra coseta. Joana, tu ets la presidenta ara de la Coral, portes sí. 9 anys.
2: Sí.
1: Ets la primera presidenta que va haver-hi sí. a la Coral després de tants anys.
2: Sí.
1: En aquest sentit, a la federació o amb altres corals del país, la representació femenina com està?
2: Home, això ha anat avançant, eh? Perquè amb les assemblees que hi ha amb la federació, tant de cors de clavell com de la federació de fer sec, ja es va notant que hi ha moltes dones presidentes. Cada vegada n'hi ha més. Bueno, sí, que amb aquest aspecte es va anivellant.
1: Perquè les cantaires majoritàriament sí que són dones.
2: Sí, sempre ens costa molt més trobar cantaires homes per la coral. En canvi, de dones no hi ha tant problema.
1: Molt bé. Suposo que podríem remarcar encara més coses, no?, de les activitats que aneu fent al llarg de l'any en quant a la coral, perquè va haver-hi una època que sí que sortíeu molt a fer cantades a l'estranger, o ha estat a França, a Polònia, a Àustria, fa anys.
2: Això també depèn econòmicament com està la coral, perquè clar, aquests viatges són cars i hi ha vegades que no s'arriba en aquests gastos, no?, de diners, sí. Però bueno, sí que hem anat per tot Catalunya, hem anat per Girona, per Tarragona, i ens movem tot el que podem, no?
1: No sé si abans Alfons ha comentat, el 76 s'incorporen les dones a la coral.
3: Sí, bueno, el 76 vam fer la primera sortida junt amb la canalla que teníem llavors, a fer les caramelles, va ser la primera sortida que vam fer. La coral es va fundar mixta l'any 74, 1974, perquè abans, com he dit abans, eren homes sols, i els quatre pares que teníem allà a canalla que cantava el d'allò, ens vam reunir un dia amb la Junta i vam dir, per què no tornem a arrencar la coral, però aquesta vegada amb dones, perquè aviam si... I així ho vam fer-ho. La Junta que hi havia llavors, doncs vam acordar que d'això. Inclús, abans no ho he dit, inclús treballàvem amb el nom de la Paloma, que va ser la molt antiga, i després un dels membres es va empenyar que hem de tornar a ser Coloma, Coloma, Coloma.
1: Clar.
3: I al cap de 2 o 3 anys que estàvem funcionant així, que teníem l'estandard de la Coloma de l'any 1935, el més nou que tenim, aquell ja diu la Coloma, i llavors diu, per què hem de ser Paloma? I vam aconseguir, que ens va costar, vam molts passos, tornar a ser la Coloma. Són coses d'aquelles que, clar, ho feia la Junta i costava molts passos, costava, perquè les caramelles, en aquella època, quan jo vaig entrar, encara teníem d'anar al govern civil amb les lletres i la música i que donessin la vistiplau. I la censura encara moltes vegades, no moltes vegades, algunes vegades encara ens retallava coses de les lletres.
1: Bueno, això va passar en la nostra cultura, no solament amb les cançons, amb el cinema,
3: amb tot,
1: les publicacions,
3: amb tot.
1: Absolutament amb tot, encara sí, que hi hagi gent que ho negui, que no hi ha hagut mai cap repressió en contra de la cultura de llengua catalana. Però, bueno, aquí estem nosaltres per certificar-ho, que ja tenim una edat, eh?
2: Home, nosaltres ho hem viscut.
3: Ja.
1: Hem viscut.
3: Sí, sí. Sí que...
1: Sí. Farem un repàs així una mica ràpid. Es funda l'entitat el 1860, el 1960 feu el centenari, el 2010 el 150è centenari, ara estem en el 160è, i al llarg d'aquests anys hi ha reconeixements diversos, perquè heu tingut algun premi, la medalla d'or de la ciutat també ja fa anys, és així, oi, Joana?
2: Sí, hem tingut també el premi del Pont, no?, a l'any...
3: 98.
2: 90, no?
3: 98.
2: 98. També vam tenir el premi vam guanyar el primer premi de música.
3: A la cultura.
2: A la cultura aquí a Sant.
3: Del Baix Llobregat.
2: Del Baix Llobregat.
1: Molt bé.
2: I
1: alguna menció més que ara poder així de memòria?
2: Bueno, l'any passat vam demanar la Creu de Sant Jordi, però...
1: Finalment no va ser.
2: No va poder ser.
1: Doncs ho tornarem a intentar. Des d'aquests micròfons i des de l'avenç, que ara hi ha una junta molt potent, ho tornarem a intentar, perquè, una pregunta, sou secció de l'avenç? No.
2: No.
1: Però esteu sempre aquí a l'avenç.
2: Des de l'any 1949 que estem aquí a l'avenç. Sí. O sigui, ja fa molts anys.
1: Bueno, nosaltres ara com a ràdio sí que som secció, ens hem constituït com a secció de l'avenç i estem molt agraïts de l'avenç, de tot el seu suport a la junta actual, i abans la ràdio ja havia estat aquí a l'Avenç, per tant també un reconeixement a les juntes anteriors que sempre han donat suport a les entitats que estem òrfanes d'alguna manera, i l'Avenç sempre ens ha fet de mare acollidora. Però no heu estat sempre a l'Avenç, oi? La coral? Heu anat...
3: No, no. Però el que jo sé, més o menys, hem estat a Cal Quirze bastants anys també, perquè un dels primers directors que va haver-hi era família de Cal Quirze. I aleshores pues, també havien estat a Can Carlets, que era, després va ser el Frente de Joventudes, i per allà a Can Clot, amb algun bar, també es van reunir, perquè anys enrere moltes corals tenien la seu amb un bar. O sigui, la reunia la Junta i feien... Com ara estem aquí nosaltres, doncs, pam, pam, pam, pam, i resolien els problemes en el bar. I nosaltres, dic, Cal Quirze, un bar que no sé quin era, perquè jo no hi era, Can Carlets, i l'Avenç. Potser n'hi ha algun altre que ja no me'n recordo.
1: Doncs ja...

0: el Jordi Udina. Gràcies.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Avui us parlarem de l'AMPAL, una entitat d'aquí d'Esplugues de Llobregat, que són els amics dels museus del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. I per parlar d'aquesta entitat tenim a la Mercè Vidal. Bon dia, Mercè.
3: Hola, bon dia.
0: Bé, m'agradaria que ens expliquessis què és l'AMPAL i quina finalitat té l'AMPAL, quan es va crear l'AMPAL.
3: Bé, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat ara ja fa gairebé uns 15 anys que es va crear i va sorgir per donar suport precisament en el patrimoni i a la vessant museística que té la ciutat. En aquest cas, el Museu de Can Tintorer, la Rajoleta, que és coneguda, no?, la fàbrica aquesta industrial, i al mateix temps generar, podríem dir, una certa dinàmica per intentar que la gent, doncs, es familiaritzés amb aquest patrimoni i al mateix temps tingués, doncs, uns coneixements més amplis a nivell cultural.
0: Has estat presidenta de l'entitat. Explica'ns una miqueta com arribes tu a l'entitat, quina ha sigut la seva tasca, perquè jo també entenc que forma part de qualsevol entitat t'enriqueix personalment.
3: Sí, tens tota la raó. Home, el caràcter associatiu, no?, és, de fet, una vessant que et posa en comunicació amb d'altres persones, hi ha un intercanvi d'idees, per tant, això sempre enriqueix a una persona. De fet, ja dic, la finalitat va ser donar suport en el museu, quan es va crear el museu. I a partir d'aquí, doncs, hem anat generant un cert crida a persones que poguessin estar interessades. Som més o menys un centenar, una mica més, de socis que paguen una quota bastant, podríem dir, bastant minsa, perquè l'ordinària són 35 euros al mes, després hi ha els que són jubilats o que tenen una tarifa reduïda d'uns 20 euros, i els joves fins a 19 anys, doncs 15 euros. Clar, això permet, per una banda, que el soci gaudeix d'unes certes avantatges a l'hora de que organitzem, doncs, sortides, i que llavors, doncs, esclar, la tarifa, podríem dir, d'aquestes sortides és molt més reduïda, perquè l'AMPAL es fa responsable, doncs, de pagar els guies, pagar també les entrades, per això sempre hi ha una diferència en el preu entre aquell que és soci i aquell que no ho és. Les activitats tenen una orientació molt clara, que és, primer, facilitar aquella informació a través de conferències, doncs, del propi contingut, tant del museu o fins i tot quan s'han organitzat conferències, doncs, el fons que té a l'arxiu, que té un fons molt ric. Per una altra banda, ampliar l'aplicació de la ceràmica amb diferents suports, com pot ser suport, doncs, de l'arquitectura, com pot ser, per una altra banda, el tipus de ceràmica al llarg, diríem, de l'existència humana, perquè la ceràmica és l'element primer, el fang, no?, amb el que s'elaboren, doncs, aquells estris, aquells utensilis que al llarg del temps han anat canviant, i que les influències estètiques i culturals, doncs, també han anat modificant. Per tant, tenim una via que seria aquesta, però per una altra banda el que també fem és que anem a visitar moltes vegades col·leccions privades que a nivell d'un particular seria difícil poder-hi accedir. I això, és clar, també enriqueix. També per altra banda, aquestes sortides, quan organitzem les sortides, doncs, tenen un al·licient

0: que és doncs, que anem també a dinar en algun restaurant i que es crea també un clima doncs, d'amistat i de coneixences.
1: Per tant, tenim una informació que la podem trobar recollida a l'agenda. Us informo que cada mes a l'agenda que rebem a la bústia de casa, l'agenda municipal, tenim les activitats d'aquesta entitat. Després també tenim uns fulletons trimestrals que s'editen i que els podem trobar tant al museu com als punts d'informació de l'Ajuntament. I també tenim una pàgina web. No patiu, que si poseu Museu d'Esplugues al Google, trobareu ràpidament aquesta pàgina web de l'entitat. I també tenim un correu electrònic que és esplugues.ampal@gmail.com. Mercè, estem parlant molt de la ceràmica, de que l'entitat neix per donar suport a aquests museus. Anem a parlar dels museus. Tenim el Museu de Can Tintorer i el Museu de la Rajoleta i anem una miqueta a diferenciar en què consisteix cadascun d'ells i les activitats que es programen.
0: Bé, el Museu de la Rajoleta, el museu primer, el Museu de Can Tintorer, el que es fonamenta és amb una col·lecció molt important que va ser adquirida per l'Ajuntament, que era la col·lecció de Salvador Miquel, que era un personatge molt relacionat amb el Salvat Papasseit, vivia a la Barceloneta, i ell ja des de jove, quan va anar veient que moltes cases eren enderrocades o es feien transformacions, per exemple, a les cuines, als quartos de bany, que de fet és el lloc on apareix l'aplicació de ceràmica, i eren llançades, doncs ell va anar recollint tot aquest fons, també per altres indrets, va començar per la Barceloneta, però per altres indrets, i va anar creant una col·lecció molt important, que seria aquesta ceràmica decorada. Llavors, el Museu de Can Tintorer també té, a part de la col·lecció del Salvador Miquel, doncs, també té peces que provenen d'altres col·leccions o que han pogut ser adquirides. Això pel que fa al museu. I, per altra banda, el que hi ha és els forns de la Pujol i Baucis, tot el centre industrial, que va ser molt important perquè en el període doncs, del modernisme va donar una gran volada en la seva producció. Aquí participaven arquitectes de gran renom, el Puig i Cadafalch, el Gallissà, el Domènech i Montaner, i això en el període del modernisme. Però després, quan ens anem apropant més cap allà a mitjans del segle XX, doncs també hi van venir alguns dels artistes que formaran part de l'estètica més del noucentisme. I llavors trobarem doncs, que hi ha coses de l'Aragai.
1: El que sí que tinc algun record de quan era petita, que també hauríem d'esmentar, que a la zona on estem, d'aquí d'Esplugues, Sant Just, Hospitalet, hi havia bòbiles.
0: Sí, perquè aquesta és una mica la característica dels terrenys d'Esplugues, que és una terra molt argilosa. I això afavoria que hi haguessin bòbiles. Si jo també recordo de petita que on hi ha el cementiri parroquial i abans de construir-se doncs, tota aquesta urbanització per sobre d'aquest cementiri, doncs, hi havien camins de terra i algunes formacions així de petites muntanyetes que hi havia coves i a dintre eren aquests centres productors. També anant cap a la carretera de Cornellà, ai, de Collblanc, també hi havia la del Diví, que era una altra bòbila, que es deia, bueno, aquell senyor es deia Diví, i que seria on hi ha ara doncs, més o menys la gasolinera, una mica més cap a la dreta, anant cap a Can Rigal. Sí,
1: Sí,
0: sí.
1: també n'hi havia una molt propera, aquí a la masia de Can Clota, a l'entrada del que serà la Ronda, que per això han posat el nom al carrer Gallissà, per fer una miqueta de memòria del que
0: Sí,
1: va haver-hi allà.
0: exacte. Sí. Per tant, és clar, Esplugues sempre s'ha relacionat molt amb aquest tipus de producció.
1: I Esplugues, de fet, quan escarbotem una miqueta amb la memòria, amb els noms, els cognoms de les famílies que venien a estiuejar, ens n'adonem que hi ha un moviment de burgesia barcelonina que té relació per una causa o per una altra, en un moment determinat o un altre. Hauríem de recordar, per exemple, les caves Marguerí o hi ha moltes relacions industrials aquí a Esplugues, no solament amb la ceràmica, sinó amb altres activitats econòmiques del país. I és curiós perquè jo crec que no som conscients del patrimoni cultural que tenim a Esplugues i considero, i és una opinió molt personal, que la feina que esteu fent des de la vostra entitat és molt potent. També hauríem d'anomenar el grup d'estudis, evidentment.
0: Home, això, aquesta riquesa evidentment existeix i no fa gaire, potser fa un parell d'anys, que es va fer, va haver-hi la iniciativa de fer una ruta històrica, amb la qual cosa, clar, permet tant a gent que som d'Esplugues com d'altres indrets arribar aquí i poder gaudir doncs, d'aquesta coneixença del territori.
1: Que seria el programa de la mà d'Esplugues.
0: Exacte, sí, sí. Home, nosaltres, Ampel també va fer una cosa que va ser fer els antics camins rals, doncs també, que ara és en teoria el centre aquest Finestrelles, no? aquest centre comercial, doncs just a Can Rigal i vam fer un itinerari que era recuperar un antic camí que anava cap a Sant Just i se n'anava cap a l'Ermita de la Salut. I llavors també aquest va ser el primer itinerari que vam marcar nosaltres.
1: Està bé. Tenim la rajoleta, en el que aquí sí que també hem de dir que s'han preservat els forns, s'ha preservat molta cultura de la ceràmica, però també voldria apuntar una mica que gràcies a un esforç que es va fer en un moment determinat, però que si ens descuidem, desapareix.
0: Sí, això, mira, nosaltres organitzem cada gener una sèrie de conferències que hem titulat a nivell general Gener Ceràmic. I justament aquest any el Gener Ceràmic el vam dedicar, és el desè curs que hem fet. I era una mica com retornar als orígens. Per què? Doncs perquè vam parlar, primer, del senyor Pujol i Baucis, que es va relacionar amb aquells arquitectes que es trobaven en el Castell dels Tres Dragons, arrel de l'Exposició Universal de 1888, i, per altra banda, de la riquesa patrimonial dels forns. Llavors, una antiga conservadora del museu, la Marta Saliner, ens va anar explicant cada una d'aquestes característiques dels forns, que tenim 14 variants de forns. I això és un aspecte exclusiu d'Esplugues, perquè ni altres indrets, ni a Sevilla, ni d'altres a Breda, o sigui, tenen aquesta diversitat de tipologies de forns. I el que també es va veure és que era molt important que això fos estudiat científicament un a un i que poguessin fer-se les mesures que es creguessin oportunes per preservar-ho. L'Ampel també ha fet una cosa que és que ha fet l'edició d'algunes publicacions, no? I perquè inclús vam programar o vam anunciar algunes beques en temes relacionats amb el món de la ceràmica. Però aquells projectes que es van presentar no ens van convèncer gaire, es havia creat un jurat i tot al respecte, i llavors vam destinar aquest esforç de que nosaltres tenim un president honorífic, diríem, que és el doctor Jordi Setoín, que d'una manera molt altruista, ell té una col·lecció de ceràmica popular, d'una manera molt altruista, doncs contribueix a donar suport econòmic a moltes de les activitats. I ell doncs es va brindar a poder potenciar aquests estudis. la via de les beques no va donar resultat i llavors vam passar a fer publicacions. De manera que ara tenim dues publicacions editades per l'Ampel que són bueno, uns llibres que il·lustren i donen informació sobre aquest món tan ric de la ceràmica. I la idea és, ja que la Marta Saliner va posar molt èmfasi de poder recuperar l'estudi científic d'aquests 14 forns, doncs de fer una publicació encarregada a diferents persones especialistes per poder tenir un material de primera mà que una mica, diríem que ens posaríem una altra vegada al davant d'altres centres que ara estan abocant diners per restaurar els seus forns, però que, clar, no en tenen tants com en tenim nosaltres, ni de tantes variants.
1: Doncs un projecte molt engrescador.
0: Exacte.
1: Molt, molt ambiciós, Lara.
0: Sí, sí, sí, també és veritat, és ambiciós, però crec que en podrem doncs, tenir un resultat. Això sempre passa que aquestes coses no són immediates, que clar, això triga un temps que s'estudia, bueno, s'elabora i intentem llavors doncs, donar-ho, posar-ho a l'abast i també ho vam estar-ho parlant, no? que caldria doncs, que aquesta publicació, si arribem a fer-la, tingués doncs, unes pàgines traduïdes en un altre idioma per ampliar encara més aquesta difusió.
1: Ara ja estem sortint de l'entitat, eh? Sí. Publicacions, difusió internacional. Quina és la connexió de la vostra entitat amb altres entitats o federacions relacionades amb el món de la ceràmica?
0: Home, som els amics de la ceràmica, o sigui, estem dintre dels amics dels museus de tot Catalunya. Val. I hem assistit a algunes conferències que han agrupat doncs, això, museus d'arreu de Catalunya, del territori. Per una altra banda, també estem vinculats amb els amics de la ceràmica catalana, que és una entitat que també té vincles amb el Museu de Can Tintorer i que han participat ells doncs, amb algunes coses que hem organitzat nosaltres i al mateix temps assistim també a allò que ells fan.
1: Munteu la fira de la ceràmica?
0: No, això ho fan ells.
1: Això ho fan ells, però venen aquí a Esplugues.
0: Exacte, venen aquí a Esplugues, també hi ha una vegada, no sé si cada X temps, doncs que es presenten peces que llavors són analitzades i són estudiades, sí. I gent que potser té a casa seva una gerra o un plat i que no sap a quina època pot pertànyer, doncs aquests que són molt més especialistes, es brinden a explicar-ho i clar, són curiositats, però que trauen molt, també. Trauen molta gent.
1: Mercè, no sé si podríem seguir parlant i podríem estar molta estona, però no sé si ja per acabar voldries puntualitzar alguna coseta de cara a aquest any 2019, projectes de futur que ja teniu en agenda i que podríem destacar?
0: Home, mira, de la mateixa manera que he explicat que a part de la ceràmica doncs hem fet aquesta recuperació del camí ral i que està senyalitzat, també hi ha algunes antigues fonts que formen part d'aquest patrimoni d'Esplugues i que sempre és una idea que hem tingut doncs, de poder-les recuperar i senyalitzar-les.
1: Sí, perquè les fonts i els safrejos és un patrimoni cultural que també estem perdent.
0: Exacte, sí, sí, perquè en la zona mateixa on ara hi ha això de Finestrelles, aquest centre comercial, doncs en allà les cases aquelles tenien al davant uns safrejos amb uns horts. Sí. Que eren molt similars amb un carrer que existeix encara a Barcelona, que és el carrer d'Aigua Freda, que també tenen aquesta mateixa tipologia d'unes cases baixes, de planta baixa i pis, amb uns safrejos al davant, perquè aquest carrer d'Aigua Freda és on bueno, la gent que vivien allà el que feia era rentar la roba de moltes cases burgeses de Barcelona, que després doncs, les és a Horta, és anar a la zona d'Horta,
1: sí,
0: de Barcelona.
1: Allà hi ha molta cultura Horta. Jo recordo també de petita al carrer Sant Llorenç, que hi havia un safareig.
0: És aquest, això és el que jo estava parlant, del carrer Sant Llorenç.
1: El del carrer Sant Llorenç.
0: Exacte.
1: Doncs ens quedem amb aquest projecte que teniu,
0: Sí, la publicació, les sortides, el fet de, sobretot la publicació, que això és molt important, no? Perquè es torni a reconèixer la importància de Pujol i Bausés.
1: Moltes gràcies a la Mercè Vidal, que en nom dels amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues de Llobregat ens ha fet aquests 5 cèntims, aquest pessic d'una part de la nostra cultura, la nostra ciutat. Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
3: Hola.
1: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
3: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits. Però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits i, per exemple, a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i hi ha, mira, només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també veiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
1: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
3: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final, en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
1: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria un dels objectius?
3: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no? Com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
1: En una de les vostres publicitats que feu us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
3: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles. Llavors, sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder en el nostre favor quan el tenim, per poder fer aquesta feina, òbviament, es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
1: I a rectificar.
3: Exacte, eh? Exacte. Sí.
1: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
3: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral o encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
1: Quines són les persones formadores?
3: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
1: Per tant, és un talló, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
3: Físicament, no.
1: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
3: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
1: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes, ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
3: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat d'agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sotmetem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
1: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur, es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt masclista, hi ha actituds molt masclistes. Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
3: Sí, bueno, diria que tot arreu, eh?
1: Perquè... Sí, evidentment. Sí.
3: Clar, jo no sé com faran, bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions ha posat en les seves bases per les subvencions de les entitats, ha fet, no? Ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb
1: que hi hagi paritat.
3: Un mínim de 30%. Encara no anem a la paritat. Clar, això sí. No teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però
1: sí, no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. Mm. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha, i comunicació externa, tots són homes.
3: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones, i en canvi presidència és un home. Vull dir que de vegades es donen situacions que són absolutament surrealistes i que, no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
1: Moltíssima.
3: Sí.
1: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
3: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar... que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
1: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
3: A nivell personal, sí, però a nivell...
1: A nivell entitats, no.
3: A nivell orgànic.
1: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
3: Sí.
1: I ho coordinen des del seu departament.
3: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles, i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
1: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant, i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues@gmail.com, i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir.
3: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
1: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
3: Correcte.
1: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
3: Però, clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé, segur.
1: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
3: Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, uh-huh. I ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Mm-hmm. Sí, però no, o sigui, no és molt suavet, és l'última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es poden trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i perquè ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells què t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple. I la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena, aquesta, com és el primer conte, encadena amb la última frase del darrer conte, no? La frase és: els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno, ja diu: això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos. Aquesta està, per exemple, escrita en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat, cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar: ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'ns, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi. Després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim, clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz. I la veritat és que sóc un fan de Miles Davis, i si hagués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que hi ha anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis: no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake, que se li diu, d'alguna pel·lícula?
2: He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com
2: que
1: les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això perquè, clar, és... M'ho sembla un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quién vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas perquè t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, el ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quién vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i els llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última
1: paraula. Bueno, els negres
2: paraula.
1: No, els negres són els explotadors.
2: Això són... els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se'ls... mirant sencer, no? I llavors em va dir, dic, què t'ha semblat? Em va dir, m'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
2: No diu, te'l publiquem. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, uf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
2: això a internet, jo tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda de l'Abacus i tal.
1: Sí, l'Abacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de
1: nota,
2: dir.
1: Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a l'últim moment de si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que... A veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia. No? I llavors, clar, és un esforç que... No és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Més 324, poder sí, ojalà, Aixalà sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor, és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida a Esplugues quan tu vas néixer, doncs, si ets de l'any 58 cap a l'any 60, 65, que deuries jugar al carrer.
1: Sí.
0: Del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig. No veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat, en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla, sí, que en aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10 o 15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes.
0: Sí.
1: Però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat,
0: sí,
1: i els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai... És a dir, hi ha una qualitat humana que és que quan has de conviure amb un soroll permanent, no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible. És a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que,
1: sí,
0: que les campanes...
1: Vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys ens vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: A l'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florensa Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies, i vivíem allà. Llavors, jo en aquella època de petit no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat, a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri, vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors, quan tenia 33 anys, vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys, em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa, vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca d'història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'una Esplugues de paisatge natural a evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, i un altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer El primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3, els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.

0: I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre i hi trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
0: Està força bé,
1: és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè, clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors, és una agricultura de secà, no hi ha riu. Per tant, l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous. I llavors, bé, bàsicament, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut ni hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment... el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus. Llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa en una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera... Laureà Miró, avui en dia, la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la plana,

0: Totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
1: El 1950, vull dir que no fa gaires
0: anys. No fa gaires anys. És a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
1: sí,
0: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i teníem una vinya arrendada normalment o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi que podien bé vendre'l o l'altre consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí,
1: diuen que fa sang el vi.
0: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre que es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
1: Molt interessant.
0: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, era, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
1: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
0: sí,
1: però aigües freàtiques tampoc en
0: sí,
1: tenim.
0: Sí, sí que n'hi ha.
1: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
0: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap aquí a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. Venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
1: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
0: Sí.
1: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
0: No ho sé.
1: No?
0: Perquè, no,
1: això em passa pel cap a mi, no és història.
0: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per, bueno, per un tema de faldilles.
1: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
0: Sí, sí.
1: I llavors, serà un debat.
0: I llavors, bé, vull dir, aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota.
1: Sí, que són més humides.
0: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
1: Clar.
0: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
1: sí,
0: allò...
1: Tot allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
0: D'ordi i hortalisses, també.
1: Alguna, però més cap avall, sí. Més que tocar cap a la masia de Can Servera,
0: sí, i,
1: no pas
0: i avui en dia encara, és el poc, sí, que, encara. Queda, és el poc que queda.
1: Per situar-nos, per la sí. gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: On estava la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
0: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Vilar i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall. I els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
1: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
0: No, no, això 1820, que tinguem 800. Testimonis, però val. Segurament que són anteriors, eh?
1: Val.
0: La de Can Vidalet, la de Can Vidal i Ribes, és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous. I quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
1: sí.
0: Allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora, entre el 1820 i el 1840? Que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer, propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment, el 1920, que aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per les
1: aigües
0: de Barcelona.
1: Per això... No fa tants anys, jo de petita, anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí. A Sant Just.
0: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona... Comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua. Jo no l'he vist mai. I l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona. I per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues-Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I llavors l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat... evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. Uh-huh. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
1: Sí.
0: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer I el de Pous, també. Vull dir...
1: I dona pas a un altre tipus d'economia.
0: Exactament.
1: A la nostra ciutat.
0: Exactament.
1: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès, i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, però n'hi ha moltes, moltes que no les conec absolutament per res.
0: No, perquè no existeixen ja.
1: Ja no existeixen. Han estat enderrocades o...
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
0: Sí.
1: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
0: sí,
1: hi ha allà.
0: Sí,
1: val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. cases de pagès, no?
0: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries, i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple,
1: sí.
0: I després les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers,
1: sí.
0: Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fa enderrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
1: Can Ramoneda també és una de les grans.
0: Can Ramoneda, Can Cortada, Campí, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
1: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Campi estan al costat de l'església.
0: És a dir,
1: perquè la gent que ens escolta...
0: A la Sagrera, al voltant de l'església, hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis. I és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges del convent de Montsió, Campi, que és potser és més petita,
1: sí.
0: I després, baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Can Tello, però això és el cantó de la Sagrera. I després, fora d'aquesta zona, el que tenim, la principal casa més gran i més espectacular, és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem. I després hi ha cases del segle construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant. Can Oliveres.
1: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
0: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes. Can Esteve, Cal Esteve, també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes.
1: Sí.
0: És a dir, el que hi ha és... Hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia. Llavors, no cal que ningú les enderroqui, l'aigua.
1: l'erosió, els agents naturals.
0: Els agents naturals ja fan la seva feina.
1: Exacte.
0: Llavors no calen... Bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
1: sí.
0: I llavors aquesta gent amb el seu carro se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer, i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara. Fins als moments, el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la via Augusta Romana, i la via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
1: no.
0: Perquè el riu se l'emportaria. Uh-huh. Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges, i de torrenteres potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
1: Els romans eren molt savis.
0: Van fer créixer Europa, i llavors...
1: Sí.
0: Bueno.
1: Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
0: sí.
1: Per l'inici del teu llibre.
0: Sí.
1: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
0: Sí.
1: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
0: No. Aviam, les quatre persones primeres, sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el mosover de Can Cortada, després l'Anita Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el Sindicat Agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguent pagès, la Nit Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
1: Clar.
0: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes, o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
1: Sí. O algunes recent mortes,
0: sí.
1: Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
0: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
1: Uns quants, oi?
0: Uns quants.
1: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no?, amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
0: No, perquè tot això està escrit.
1: Ja està recollit.
0: Aquí. Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
1: Clar.
0: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí, contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
1: Clar.
0: I llavors, jo, la meva intenció és... és fent, seguir fent recerca per d'uns altres temes.
1: Doncs, Josep, moltes gràcies
0: a tu,
1: per haver estat amb nosaltres.
0: Sí.
1: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florensa, que el trobareu a la llibreria Esplugues. I és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu. I segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs ens retrobem ben aviat.
0: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom,
0: gràcies,
1: com
0: Ràdio
1: sempre.
0: Esplugues.
1: Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
2: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
3: Sí, correcte.
2: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
2: Més o menys.
3: Sí.
2: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
2: Molt bé. I ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
3: sí,
2: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
2: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
2: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
2: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, la horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
2: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
2: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí. O sigui, el que passa és que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
2: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
3: sí,
2: molts anys.
3: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
2: Quan comences a escriure?
3: Bueno, de fet, des que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
2: Bàsicament poesia.
3: Sí.
2: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
3: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
2: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit de Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona... de
3: sí.
2: Pràctica i lectura sí. Per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
3: Yeah, sí, sí. És complexa. És complexa. Llegir poesia s'ha de ser un rapsoda. O sigui, hi ha gent que tenen aquest do. Però bueno, jo no llegeixo poesia. El que faig, l'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
2: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
3: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després a temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... Anècdotes que m'han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
2: T'has presentat en algun certamen literari?
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, doncs és satisfactori.
3: Sí, la primera és la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
2: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
3: Sí, jo el que m'agrada molt és la història, o sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història és realment... Qui l'escriu, la història? La història l'escriuen els vencedors. I, clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
2: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
3: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys, d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico explico una història referent als brevers.
2: Sí, que el llibre es diu Matasgar, la terra dels Imasigen.
3: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els berebers que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació. Catalunya i el nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i, o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida. I, en canvi, ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
2: Sí, perquè és estreta. Vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, d'àrabs...
3: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua i tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar... Molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
2: En el teu llibre dius L'altre paradís perdut.
3: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots s'han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
2: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures coses positives, no?
3: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, eh? No estic parlant de fa 4 dies de lo que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenia una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
2: Tamahar ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
3: Sí. Tamahar és una novel·la de ficció. En primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs, diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
2: sí,
3: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes, que li diuen Tin Hinan. Però aquest nom de Tin Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Diia. O sigui, aquesta reina es deia Diia. N'hi havia que li diuen Din Hian. Clar, de Din Hian a Tin Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui, que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara. Una zona que en aquella època era bastant habitable.
2: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
3: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí, trasllado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot. Surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat. I, hi ha tot una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts. O sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, això és aquest xoc d'interessos són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
2: I intervé la religió a la teva novel·la?
3: Sí, o sigui, hi ha...
2: O les religions...
3: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí, amb aquesta novel·la. Hi ha miracles... que resulta que amb el temps parlo d'una civilització perduda. O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època. I parlo de que tenien coneixements que s'han perdut, perquè de fet és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, o sigui, no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000. Però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
2: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
3: Sí, sí.
2: En general, eh?
3: Sí, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos, o sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podien fer? Com podien bellugar aquestes pedres i com podien fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien alguna cosa més.
2: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
3: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert, no és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
2: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no se'm prendria per seriosa.
3: Ja.
2: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
3: Tamasga.
2: Tamasga.
3: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
2: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
3: No, el podeu trobar a l'Amazon.
2: El tens a Amazon?
3: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
2: Sí.
3: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
2: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
3: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 de 5.000 euros. El més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, ja el venc jo directament.
2: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
3: sí,
2: no?
3: O sigui, ja...
2: Amb una impremta italiana.
3: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, i és molt econòmica.
2: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, en les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
3: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
2: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
3: El vaig imprimir a l'agost.
2: Del 2020.
3: Sí.
2: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio, o tens
3: sí,
2: algun correu electrònic?
3: Sí, jo no en tinc alguns, encara me'n queden alguns, perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
2: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
3: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà. O sigui, pròximament sortirà en castellà.
2: Val.
3: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines, o sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
2: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
3: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? Llavors,
2: que bo.
3: Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un, repàs, perquè, esclar...
2: Bueno, seria qüestió de buscar algun filòleg castellà,
3: castellà
2: de,
3: sí.
2: de castellà, i que li fes una repassadeta.
3: Sí, sí, sí.
2: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
3: Sí, ara tinc un llibre que titulo Montserrat i les tres moires.
2: Les tres boires?
3: Boires, sí. Les moires són les deesses del destí.
2: Ah, t'agrada molt la mitologia i t'agrada molt també, pel que veig, els temes una mica esotèrics o...
3: Sí, de fet, m'interessa tot.
2: Sí. Això, submergir-te en aquests temes com per preparar aquest llibre, et relaxa tant com les abelles?
3: És que és diferent.
2: És diferent.
3: Sí, de fet escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí, i vas tradir. Em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, sí, ja vaig... O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
2: Però a part la investigació que has de fer...
3: Sí, sí, la investigació em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això, has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, sí. I, de fet, és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
2: Molt bé.
3: Escriure.
2: Montserrat i les tres boires.
3: Les tres moires.
2: Moires.
3: Moires, sí.
2: Ah, pensava que era...
3: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que es diu Montserrat, vale. I que té 10 anys. Vale. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte, i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot com el que li va passar, diguéssim.
2: Doncs, Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història, sí. M'agrada molt.

0: Avui estem amb la colla de bastoners d'Esplugues. Si voleu informació, la podeu trobar a la seva pàgina web, que és www.bastoners-esplugues.cat. I també teniu un correu electrònic, que és colla@bastoners-esplugues.cat. Quan entres a la pàgina web hi ha diverses informacions i una de les que us diré ara és que la colla de bastoners van ser els abanderats, van fer el pregó i van portar el carro de la festa dels Tres Tombs del 2020. I llegint et posa amb motiu del 35è aniversari de la colla de bastoners. Fem números, restem, i la colla es va fundar l'any 1985. Avui tenim amb nosaltres, per parlar de l'entitat, amb la Maite Calvo, que és la seva presidenta i ben representació de l'entitat. Bon dia, Maite.
1: Hola, bon dia.
0: I també l'Antoni Fontova, que en aquests moments és el vicepresident. Bon dia, Toni.
2: Bon dia, bon dia.
0: Ja havies estat president de l'entitat fa temps.
2: Sí, vaig estar durant 12 anys.
0: Molt bé. La junta directiva la formen en aquests moments 6 persones, 7, de les quals 6 són dones, i tu ets l'únic representant masculí.
2: Sí.
0: I mai té això de que sigui una representació àmpliament femenina?
1: No té res a veure, simplement és que volíem renovar bastant la Junta, realment, però volíem tenir dos puntals que portessin molts anys a la Junta. En aquest cas va ser el Toni i va ser la Maribert, que porten molts anys dins de la colla, i també està la Mireia, que és la cap de colla dels adults, que ha passat a la colla dels adults, i els altres doncs, han sigut voluntàries que han vist que farien les funcions correctament. I bueno, és el primer any que ja t'ha dit que hi ha tantes dones a la Junta, perquè com te podrà dir el Toni, han tingut de tot, més homes que dones o a parts iguals.
2: I tots tothom que tingui ganes de pencar i de fer feina pel ball de bastons, per nosaltres qualsevol persona és igualment vàlida.
0: Està molt bé, perquè sí que s'han de posar unes quotes, per dir d'alguna manera, no m'agrada dir-ho així, de que hi hagi una paritat, però això de la... d'aquestes cremalleres, per dir-ho així, realment és que quan un equip està format per dones tampoc ho hauríem de destacar perquè estem dient que és una anècdota. No, és la
2: Correcte.
0: Realitat de la nostra societat.
2: Correcte.
0: I ho hauríem d'assumir d'aquesta manera i ho hauríem de deixar de destacar.
1: En el nostre cas és molt lògic que siguin més dones en aquest moment que homes, perquè si pots comprovar, bueno, després parlarem, hi ha moltes més balladores que balladors, i hi ha més nenes a la colla infantil que nens, no sé per quin motiu, en aquest moment tirem més les dones de la colla. Però això pot canviar dintre de 2 o 3 anys, mai s'està. O sigui, no té res escrit en el món dels bastons.
0: Després, mirant les vostres activitats a la mateixa pàgina web, doncs veig, i ho sé també perquè ja us conec, de que en el programa, per exemple, de Sant Mateu, si mires el calendari d'activitats, doncs no hi ha dia que no surti una activitat de la colla de bastons. I això val a dir que tant a la Festa Major de Santa Magdalena com a la de Sant Mateu sou molt presents. I no solament amb les activitats pròpies de l'entitat, sinó que us impliqueu més enllà. Diu molt de l'entitat quan s'implica més enllà de la seva pròpia activitat, no? I que també us porta feina.
1: Molta.
0: Justament.
1: I hi ha molta feina sempre darrere, que no es veu, només es veu el que es presenta a la gent en el públic, no? Però hi ha molta feina i fer que la gent s'involucri a la colla, perquè això es costa moltíssim.
0: També participeu en la rebuda de la Flama del Canigó, que organitza una altra entitat, com és el Centre Excursionista de l'Espluga Viva, i que és molt maco, perquè vosaltres feu un passadís que visualment és molt hermós. M'agrada molt aquell passadís que feu, donant la benvinguda a les altres poblacions que venen a fer aquesta...
1: Per mi és un acte dels que m'agrada més, de
2: Correcte,
1: la colla.
2: Sí, sí. És un molt... acte, a més, molt emotiu, també, no? per el que representa en si, i bueno, i sempre ha sigut un veritable honor.

0: per la colla poder-ho fer, no?
1: Vull dir, i que duri.
0: I que duri molts anys i que ho puguem fer, no? Perquè jo crec que és un acte molt maco i bueno, i és una aportació més que fem a la població d'Esplugues, no?
1: Exacte.

0: veu participar com a grup d'animació a la 42a edició de la Marató de Barcelona que es va inaugurar l'any 2019. O sigui, participeu no solament de les activitats de la nostra població, sinó d'altres pobles o ciutats com és Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Marató de Barcelona un bon dia ens va trucar i ens va dir, escolta, mira, estem muntant uns grups d'animació perquè els corredors, els que corren, està comprovat doncs, que els hi doneu ànims per seguir continuant, perquè és una cursa molt llarga, són 40 i pico de quilòmetres corrents, i està demostrat doncs, que aquests grups d'animació col·laboren molt i els hi donen moltes forces per continuar. No? Llavors vam creure que era una sortida molt maca, molt que a més ens la prenem com el primer assaig, sí, perquè és, de fet és la primera sortida que fem a l'any, vull dir, és la primera de la temporada, ens la prenem com un assaig al carrer.
0: Molt bé.
1: Ens ho passem superbé i després pues, tota la colla...
2: És una diada molt maca, la veritat.
1: Després tots els que sortim i tal, doncs ens anem a fer un esmorzar, tots plegats i tal, i és una sortida que està molt bé i que hem continuat fent tots aquests anys.
2: Sí, sí, són uns quants ja. I ja t'ha dit on ens criden anem, perquè també anem a anar a col·laborar amb la festa de Club Super 3 un any, o dos, sí, inclús, em sembla que dos. Allà on ens criden, intentem transmetre el missatge a la colla i intentar que la colla s'involucri i puguem anar.
0: Perquè amb els intercanvis que feu de colles, de que aneu a la seva població, però després hi ha un retorn, que ells també venen aquí a Esplugues, per quan vosaltres ho necessiteu. També veu estar a Galícia, va venir un grup gallec aquí a Esplugues.
1: Sí, sí, sí. Vam celebrar, ells celebraven, era un grup de danses de gallec, i allà celebrant el
2: poble de
1: dos pobles, no? Era dos pobos, no? Era la festa que es diu Dos Pobos. Llavors ells cada any conviden a un grup de fora, de Galícia, doncs per participar, no? Llavors aquí vam fer l'intercanvi, després ells van venir a Esplugues i ens ho vam passar super bé. Superbé.
0: Ho recordo perquè, clar, vosaltres per festa major feu el sopar de bastons, que convideu a gent que vingui, és molt maca, molt familiar i molt maca, i a més sempre porteu gairebé sempre el mateix grup de música.
2: Sí, ja fa uns quants anys.
1: Ja fa uns quants anys que ens anem movent.
0: Carxofa, es diuen?
1: No, la carxofa va desaparèixer, malauradament, i llavors aquí a Esplugues vam muntar un grup que es diu Esplufolk, i som els components, en aquest cas hi ha components de la pròpia colla i gent que no, saps? Sí. Vull dir, llavors tenim un grup de folk muntadet que de fet només actuem només per la diada
0: sopar,
1: nostra,
0: vull dir, pel sopar. Perquè recordo que quan van venir els gallecs, fins i tot al final van acabar ells tocant també.
1: Sí.
0: I poder va ser el sopar que va acabar més tard, perquè jo vaig arribar a casa meva no sé quina hora de la matinada.
1: Sí, sí, aquell va acabar sobre les 4 de la matinada.
0: Va ser molt bonic, aquell sopar.
1: Va acabar, però va ser molt divertit, perquè ens ho vam passar molt bé, vam estar tot el cap de setmana amb ells.
0: És molt entranyable aquest sopar que feu.
1: Ells van aterrar a Esplugues el divendres. Vam fer el sopar divendres, després vam fer el dinar dissabte, que vam anar a la paella popular i tal de la festa major, després el sopar nostre, després diumenge vam tenir una rebuda a l'Ajuntament, i després el diumenge també vam fer el dinar i ja vam marxar corrents perquè també vam marxar supertard. I tenien camí per anar a Galícia, saps? Va estar molt bé.
0: Sí. Hi ha una altra activitat, que aquesta és molt solemne, i ho diré tal com està a la pàgina web, diu: la nostra entitat va ser l'escollida per amenitzar el sopar del 5è Simpòsium Internacional de Meduses, organitzat per l'Institut de Ciències del Mar, que es va realitzar a les Drassanes, a les Reial Drassanes de Barcelona. Els components de la colla van actuar davant de 250 investigadors de 38 països que hi participaven. Olé!
1: Sí.
2: Sona molt bé.
1: Sona molt bé, és molt maco, a més.
2: I va ser molt maco, ballar ja.
1: Sí. Sí, sí, a més, hi han hagut altres col·laboracions, Una altra vegada, un simpòsium de metges internacional, també ens va cridar per anar a actuar al Palau Reial de Barcelona, i també vam anar, i un altre que era un de farmacèutics, un congrés de farmacèutics internacional, també, que es va fer a l'hotel Juan Carlos, i també vam estar allà. Vull dir que són col·laboracions que a vegades te demanen, que a vegades es fixen molt en el vestuari o en la forma de ballar i de més, i llavors aquella empresa que organitza l'event pues vol que estiguis allà, no? I, bueno, i tot el que sigui col·laborar i sortir i fer ball de bastons, per nosaltres és el que ens agrada fer, és el que volem i és el que pretenem, no? I...
0: Perquè el ball de bastons és tradicionalment català. D'on ve el seu origen, la seva història?
2: Vinga, Toni, comença.
0: És la lluita dels guerrers medievals, perquè ja va donar cop de pals. És una dansa trivial.
2: I hi ha moltes versions.
0: D'agraïment als déus per les collites, perquè normalment totes les tradicions venen pel tema agrícola de les collites. D'on ve la història?
1: De fet, primera, no és una tradició purament catalana. Sí que és cert que a Catalunya és on està més estesa i on està més ben organitzada. Tenim la coordinadora Ball de Bastons de Catalunya, que és la federació a la qual ara avui dia pertanyen més de 100 colles de tot Catalunya, però Ball de Bastons hi ha a tot el món, hi ha a Austràlia, a Estats Units, a tot arreu, a França, a Alemanya, a Itàlia, etc. No? Hi ha a tot arreu, i per la resta d'Espanya, a l'Aragó, a Extremadura, a Andalusia, a Castella, Castella-La Manxa, a tot arreu. Vull dir que llavors està molt estès, no? I en realitat és que hi ha moltes tesis, i de fet hi ha tres tesis sobre l'origen i els referents del Ball de Bastons, no? Que són la neolítica, a l'edat del bronz, la iberico-celta i la greco-romana. Vull dir que hi ha tres grans teories, no? Però sí, és cert, vull dir, en realitat, a l'home primitiu, com que ell no entenia que la terra li donava pel seu esforç, pel seu treball, no? El que entenia és que això venia donat per una gràcia divina, que bé, els hi podia fer el bé o els hi podia fer el mal. A vegades sortia la collita, sortia bé, i la celebraven molt bé, i a vegades sortia la collita, no hi havia collita, perquè havia caigut pluges torrencials o el que sigui, no? I d'aquesta manera, mitjançant aquestes danses, li oferien a la Terra aquesta mena de ritus que serien entre màgics i bàsicament màgics, no? Perquè demanaven allà que tot fos bé, que tingués una bona collita, etc. No? Després, a l'època grecorromana, els soldats, en temps de pau, ells entrenaven a la guerra. Llavors el que feien era juntar dos bàndols, que a més es vestien de forma diferent, cada un dels bàndols, i per no fer-se mal amb les espases, el que feien era utilitzar pals, o espases fetes de pals, o senzillament pals. Llavors feien aquests jocs de guerra entre ells, no? Llavors a partir d'aquí es va situar a començar a funcionar el tema del ball de bastons. De fet, el ball de bastons que veiem avui dia, per la vestimenta, és molt hel·lènica. Vull dir, de fet, és vestit blanc, amb una faldilla, és molt, molt, molt, d'una manera molt que romana, es veu molt, sí. Molt grecorromana, molt, uh-huh. Molt, molt, molt tal, no? Llavors, d'aquí ve, doncs, que les colles també, cada una tingui els seus colors, i de fet, n'hi ha colles que quatre balladors van d'un color i quatre balladors van d'un altre color, perquè representen dos exèrcits que s'estan enfrontant entre si.
0: Interessant. Oh? Interessant també, perdona que t'interrompi, el color vostre és el lila.
2: Sí.
1: Sí.
0: Ja diu, és que clar...
2: Són feministes, almenys.
0: Sí. Intrínsecament.
1: Sí,
0: i a més és un color molt maco, que poder quan el veu triar fa 35 anys no tenia el sentit que té ara.
1: Sí, el mateix, perquè... Sí, pensa que la colla bastoners... tot i que es diu colla bastoners, va ser creada majoritàriament per dones, en els seus orígens,
0: sí.
1: més de la meitat eren dones, i van escollir aquest color precisament per això, perquè el lila és el color de la dona.
0: Que per cert, no hem fet un agraïment a la fundació de la gent de fa 35 anys, eh?
1: Sí,
0: però clar,
1: sí, no.
0: És que de veritat, parlar amb vosaltres, necessitarem una altra entrevista i profunditzar una mica més. No has acabat encara amb els orígens.
1: No, però tampoc me voldria allargar massa, no? Jo crec que si entreu a la nostra pàgina web hi ha un apartat que és a la part d'història i demés.
2: Sí, on està tot explicat.
1: On
2: allà també
1: podeu entrar, sí, sí. I d'això, no? I a més, si algú està interessat, doncs podríem quedar un dia i fer un altre tipus de inclús a nivell de conferència, si voleu, sí. Etcètera, no? Perquè hi ha aquí podríem estar hores.
0: Perquè hi ha una part que no em vull deixar i que vull dedicar, que és als músics. I vosaltres em veu apuntar l'agraïment a dues persones que, si us plau, recorda-m'ho tu, jo sé que una és l'Alici.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el ball de bastons sense música no seria com a tal. Vull dir que, tot i que la colla té un ball d'ofrena de Santa Magdalena, precisament que és sense música. Vull dir que és un ball on es balla només el so dels bastons i els picarols. No hi ha res més. Però sí que és cert que de fet, el primer implicat amb la colla i amb la seva fundació a l'any 85 va ser Alici Vázquez, doncs, que va ser aquesta persona, Alici, molt estimat per la colla, sí, que va ser el que ens va posar en contacte amb la colla de Terrassa i va ser el que va impulsar una miqueta, doncs, que vinguessin aquí a Esplugues, que ens ensenyessin i tal, i de fet són els padrins de la colla de Terrassa. A l'Ici li devem el balset d'Esplugues, que és el ball de bastons d'Esplugues per antonomàcia. Cada població té un ball de bastons. Després hi ha molts, però ballen molts. Però el ball de bastons d'Esplugues és el balset d'Esplugues. És l'únic ball que té el punt de balset. L'únic ball de tot el món, Vull dir, no és allò que... No, és l'únic ball de tot el món bastoner que té aquest punt de balset.
0: I que el podem escoltar a la pàgina web, perquè teniu totes aquestes músiques recollides.
1: Correcte. Val? I després també li devem, doncs, al Jordi Meda, doncs, que també ha col·laborat amb nosaltres molt. Hi ha altres, el Marcel Casellas, que va fer la música, va fer el Salt del Pi per la trobada nacional a l'any 2001. Després hi ha el Manel Martí, que va fer el Ball de Joves, etcètera, no? Vull dir, hi ha hagut diversos músics, no? I després hi ha també els músics que toquen, i després un agraïment aquí molt especial també al Joan Sant Agustí, sí, que des del primer moment ha estat el músic de la colla, sí, i que el tenim sempre a mà i sempre col·labora amb nosaltres per nosaltres és membre de la colla i és membre de sempre de la colla.
2: I el mestre, perquè intenta portar al món de la graia a la gent jove perquè es tiri endavant.
0: Aquesta realment és una altra entrevista que farem més endavant, al taller de graia que hi ha, sí, a l'Espluga Viva, que no ens en oblidem. Perquè teniu el que seria la secció infantil, teniu, sí, el que és la colla pròpiament, sí, i després ja els músics, que també forma part totalment de l'entitat. Mireu, ja, si us sembla, per anar acabant, podríem parlar de moltes coses, però havíeu de fer ara, aquest mes d'octubre, una activitat, me l'expliqueu, si us plau, perquè jo recordo, crec que va ser el 2001, que ho has dit abans, aquí a Esplugues es va celebrar una trobada.
1: La trobada nacional va ser la 24a trobada nacional de bastoners de tot Catalunya. Sí, que va plegar unes 2.500 persones, balladors, treballadors, músics, sí, i demés. Va ser un gran èxit en aquella època, perquè van venir 40 colles, que en aquella època era impensable, vull dir, va ser un èxit rotund i absolut. Sí. I va ser, bueno, tremendo, no?
0: Es va fer un cercavila per alguns carrers d'Esplugues, i, sí, quan la primera colla estava arribant al parc d'aquí de la Pista Vermella, del Pou d'en Fèlix, sí, la darrera colla, diguem-ne, que encara estava sortint, va ser impressionant. Quants voluntaris van participar en aquella trobada?
1: Moltíssims. Centenars, sí, podríem dir, saps? Vull dir, va haver molta gent que es va abocar. De fet, tot el poble aquell, sí, dia tarda es va paralitzar per nosaltres. Vull dir, va ser un espectacle digne de veure, vull dir, sí, digne de recordar, perquè, arrel d'això també, des de la coordinadora Vall de Bastons també vam tenir la insígnia de plata, ens va concedir la insígnia de plata per aquesta participació, no? Vull dir que, perquè va ser molt sonada, inclús vaig sortir a TV3, va ser molt sonada.
0: Perquè veu tenir una menció als Premis Pont d'Esplugues del 2015, però finalment no vau ser finalistes.
1: No vam ser finalistes, però no vam guanyar. Vam tenir una menció d'honor, però sí, no vam...
0: Molt bé.
1: Bé, també dic que a la pàgina web teniu un petit formulari a la part de contactes, i a la primera pàgina, a la part de baix també, teniu un clicar per al tema de contactes. Hi ha un petit formulari on només us demanem el nom, l'adreça electrònica i el que vulgueu consultar a la colla, o si voleu venir o el que sigui, qualsevol consulta, feu el botonet enviar, això ens arribarà i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres tan aviat com puguem.

0: Gràcies, Maite.
1: A vosaltres.
0: Gràcies, Toni.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Colla Bastonera d'Esplugues, endavant. I a Picafort amb els bastons. Doncs gràcies a tots dos. Gràcies al Jordi Udina, que ens ha fet de control tècnic. I amb vosaltres, la Isabel Almató. Esplugues FM, amb les entitats. Donem suport a la cultura.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
5: Hola, molt bones.
4: Explica'ns què és l'Endoi.
5: Bé, l'Endoi és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoi. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a el que era el grup de teatre.
4: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoi?
5: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, malauradament hem tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà... Vull dir...
4: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
5: Sí, de fet, sempre estem oberts, la secció d'Endoi sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
4: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
5: Sí, és així. O sigui, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoi, perquè el gènere masculí costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
4: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació o de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on us pugui contactar? Algun telèfon, alguna adreça...
5: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donen el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoi. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, l'únic requeriment que
4: demaneu
5: és que es facin socis de l'Avenç. O sigui, nosaltres com a secció de l'Endoi i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç. I a partir d'aquí entres a formar part del grup, no?
4: I s'ha de tenir algun nivell? O si, per exemple, dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Podrien haver-hi diversos perfils, no? Mm-hmm. Gent que potser diu, mira, vull... professionalitzar-me en aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que no, que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
5: Aviam, el... val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent pues,
4: acaba sent professional
5: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi de, amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment pues, és professional, semiprofessional o està dins del, del món dels arts.
4: Bueno, ara t'ho posar en un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
5: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però...
4: com però que ara és, que ara està, és un doncs, nom.
5: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
4: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs, fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera, a vegades, doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional, el ser d'un grup de teatre.
5: No, de fet, la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat amb una... i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la situació personal de cadascú.
4: És que de fet en altres països l'educació, i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades aquest enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
5: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte, és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic, o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però, bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
4: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
5: Existeix a tothom, la por escènica. Des del més professional, almenys, sempre ha existit. I va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment o per lo que sigui hi ha algun petit problema i tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
4: De l'energia que et pot transmetre als companys.
5: Sí, sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
4: ajuda
5: als altres. I això els acompanya i això és d'agrair, no?
4: Doncs, Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
5: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica... per mi m'ajudava moltíssim a alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis. Pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuden, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre. No? I, bueno, i llavors, al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Endoll, precisament vaig entrar... pel Jordi Udina, perquè bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Endoll, entre cometes, funciona com relleus, no?
4: Quan, de grups,
5: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran o volen deixar-ho o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser 6, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Endoll. I ja porto pues, forces anys.
4: Doncs feta la crida perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Endoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
5: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si bé, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. Uh-huh. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? Clar. I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho. O sigui,
4: però que li agrada el món del
5: però
4: teatre.
5: Que li agrada el món del teatre.
4: Vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir, sí, que hi ha, sí. Molta,
5: hi ha molts.
4: Moltes tecles a tocar.
5: Sí, sí.
4: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
5: Sí.
4: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació,
5: sí.
4: I que, bueno, que estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
5: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Endoll o sigui de fora, i bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut i bueno, i necessitem que pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
4: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folch i Torres. Parlarem de la creativitat. És una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
3: Hola.
4: Bona,
2: bé?
4: Bon dia.
2: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
4: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era. Ell sí que pot dir que hi era. Jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar. I aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
3: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys. Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem, sobretot, la implicació, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat, i a partir d'aquí, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar i tirar endavant.
2: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui, comences a dir, ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cal, per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
3: Bueno, sí. De fet, es va començar així. O sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat, i això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent a fora d'aquest espai d'entitats. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius, que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant Pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de 2, de 4 o de les que sigui.
4: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està en més d'una associació, perquè la gent que tenim en inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de Pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs, pots estar amb una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
2: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè, clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
4: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses de Esplugues. Sí, sí.
3: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
2: sí, molt.
3: Que és la base de pastorets.
2: Sí.
3: Amb el que comentava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
2: uh-huh.
3: Ara, avui en dia, ja pràcticament no té res a veure amb Folk i Torres. Vull dir, el fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquell moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es va anar treballant i s'ha anat amoldant. I això, les generacions que han anat vingut, han tingut molt més fàcil adaptar lo que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents. No?
2: Sí.
3: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu-ho clar. Té? I tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100% perquè, si no, no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
2: Perquè, clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que, a més, moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
4: sí,
2: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
4: Sí,
2: però clar,
4: sí.
2: En total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla.
4: Sí, sí. És fill de la colla, mai més ben dit.
2: Sí,
3: O filla.
2: O filla, sí. Exacte, fill o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
4: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena o norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere de staff, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també, com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no? com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
2: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta? Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Bueno, dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
3: havia,
2: eh?
3: Havia fet caramelles.
2: Val. Quan era sí, petita. Sí, clar. I el seu pare estava a la coral, per tant. Però no, clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu que ens usava. O el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
3: És la màgia de Pastorets.
2: Exacte.
4: La màgia de Pastorets. La màgia també del teatre, no. que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida hi ha qui se li donen millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. Alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
3: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
2: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un Pastorets o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
4: Sí, no, teníem el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer uns decorats, un decorat extra, i aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també, abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs, totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs, sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
3: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
2: Exacte.
3: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també a Pastorets.
2: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben. La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir ens podem fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
3: Sí, bueno, de fet ja en una es basa en la subvenció que rep anualment l'entitat. Uh-huh. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la... els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es va engranant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. Te cometes.
4: Sí, no sé com, si ara... No, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats, que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
2: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
4: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, eh? I en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que, també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre... Acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat. I això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que, com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets i doncs, que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa. Molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt. I això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que és així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
2: Doncs, Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. Ens retrobarem aquest desembre, eh?
4: Sí, sí, sí.
2: Disfrutarem.
3: A gaudir de Pastorets.
2: Gaudirem de Pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final. I segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
4: Estupendo, sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
3: Un plaer per
2: estar aquí. A vosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan set tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya?
2: La tradició dels Tres Tombs aquí a Catalunya ve de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals de peu rodó, i aquest dia es feia una festa especial pel cavall, per celebrar l'esforç que feia el treball diàriament durant tot l'any, ajudant al transport, treballant al camp, treballant a tot arreu. I llavors, el dia de Sant Antoni, es feia un reconeixement al cavall. Llavors, aquest dia, el cavall tenia un menjar especial, o un menjar, o doble menjar de garrofes, se'l gornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres tombs amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església. I eren tres tombs que es feien al voltant de l'església, amb tots els cavalls gordos.

0: Miquel, el tema de les festes dels Tres Tombs actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener.
0: Uh-huh.
1: A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Tombs, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors. I a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
0: sí,
1: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions i llavors aquest dia el tenim reservat per a la nostra festa. Igual que nosaltres participem a altres Tres Tombs d'altres poblacions.
0: Perquè, clar, aquesta tradició que és agrícola, antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i ja es fals, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Tombs de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
1: El Baró de Maldà parla dels Tres Tombs que es feien a Barcelona,
0: sí,
1: de la seva època, que va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Tombs.
0: Uh-huh.
1: Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar. I l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven a llavors a catequès i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
0: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls, també.
1: Molta agricultura i molta conreu.
0: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet al Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
1: sí,
0: hi ha aquí a Esplugues.
1: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia, amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Tombs, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
0: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
0: Sí, sabem, el Quim. I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i capsgrossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
1: Amb el Llorenç.
0: Exacte.
1: Llorenç Vendrell i el seu germà.
0: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí, baixàvem corrents, passàvem pel Cal Carboner i veníem a veure el cavall, el carruatge.
1: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Tres Tombs l'any que els seganters van ser anomenats banderats.
0: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres, en principi, cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys, també. I llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i sí, tothom sempre ha dit que sí. I ara per això, sempre, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora.

0: nosaltres.
1: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari, aleshores el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
0: Sí.
1: Que és el
0: sí,
1: número més rodó, 30, ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
0: Bueno, l'entitat té que nombrar ella mateixa, si nombra el seu capità, el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Aleshores, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, alguns posen coses de la seva entitat, allà al carro, està bé, molt bé. I després, pues, l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
1: sí.
0: I això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
1: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
0: sí.
1: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
0: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
1: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
0: No, això és un pregoner.
1: El pregó, això.
0: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si aquell any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat sí. Fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, jo parlo dels Tres Tombs una mica o parlo només de la seva entitat, però en principi fa el que digui que hi està.
1: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant
0: les
1: entitats.
0: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé. Volen que el següent encara surt millor.
1: Exacte. Sí. És així.
0: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, ball o canten o fan alguna cosa per acabar d'omplir la festa i sí. Crec que queda força bé.
1: Algun any la coral ha participat?
0: Sí, la coral, no? Sí.
1: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
0: Sí, és estreta, sí.
1: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
0: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
1: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres,
0: sí,
1: de la banderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte,
0: sí.
1: I comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
0: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar al lloc, és allà dalt al carrer...
2: Andreu Amat.
1: Sí.
0: I llavors, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
1: Val.
0: Els socis tenen dos esmorzars gratis,
1: sí.
0: I la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
1: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
2: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
0: Sí.
1: Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Espluga City, que hi ha gent que li dona la referència aquesta.
0: Sí.
1: I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que
0: arriben,
1: clar, Esplugues.
0: Van venir ahir mentre... Bueno, ja venen abans quasi de començar a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de guarnir els cavalls, han de lligar, han de treure els correatges... Han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran. I ara després, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon, i així se surt.
1: Sortiu cap a 11:45, penso que és, 11:45,
0: sí.
1: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
2: Allà el mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni Abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se. i que la gent porta.
1: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per Laureà Miró, passa pel Pont d'Esplugues, baixa
2: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament està definit que baixem pel carrer de l'Eglésia, tombem per Laureà Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten i com van. Llavors, al tornar, es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també torna a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier, Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
1: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
0: Els que van amb les tartanes són dels nostres socis nostres, bueno, en el moment de les nostres senyores també que van.
1: Sí.
0: Van les entitats també d'Esplugues.
1: L'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
0: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
1: Estan allà.
0: Sí, sí, llavors allà van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també hi posem un carro per ells, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan, com que vaig que veus, si veus que hi ha algun cavall suelto que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen, voluntàriament, i participen de la festa.
1: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
0: Sí, digues tu.
2: Coneixent algú de la colla, pots fer-te soci, i si no, a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues, @gmail.com. Es pot sol·licitar fer la inscripció.
1: Nosaltres
2: tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano, sí. Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 8:45 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
1: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
0: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
1: Sí.
0: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, que el no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
1: Clar.
0: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin. Però hi ha alguns que també venen, perquè ja són molt grans, i bueno, de vegades doncs, el canvi a vegades hi ha diferència, perquè un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3. Però clar, no és el mateix preu un de 4 que de 3.
1: Clar,
0: sí, que paguen les diferències, però bueno.
1: I com feu els intercanvis amb les altres colles, altres municipis?
0: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal puesto, vindreu a l'altre puesto. A vegades pues, diu sí, a vegades no, voleu que vinguis Esplugues? I ells no pensis que ja es preocupen, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truca per poder vindre a Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
1: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels Tres Tombs del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
2: Principalment la nostra tasca és la festa de Ses Toms, sí. La primordial. A partir d'aquí, nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues, el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Toms, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta, un tomb pel poble d'Esplugues.
1: Molt bé.
0: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
2: la carrossa de carbó.
0: La carrossa de carbó.
1: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu el Tres Toms al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
0: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge, al Pou del Fèlix, que això també...
1: A la plaça Vermella.
0: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i...
2: De fruita, de pagesia,
1: sí,
2: tradicional.
1: Sí.
0: I després, pues, bueno...
1: Feu més coses, la revista també? Feu
0: la revista, ui, això
1: que sí. Que us portava...
0: Sí, això hem de donar molt...
2: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
1: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
0: 100, no?
2: Actualment són 100 socis.
1: 100.
2: Sí.
1: 100 totes socis. Les entitats d'Esplugues, que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
2: Sí, són socis i a més són bastant actius, perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
1: sí.
2: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
1: Quan feu l'esmorzar per la festa, després ho aneu al Tortell de Sant Antoni.
0: Sí.
1: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et menges el Tortell de Sant Antoni.
0: Sí.
2: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això, la festa de Ses Toms ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
0: missa.
2: De la missa.
0: Amb el vi dolç.
2: Amb el vi dolç.
1: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I els Tres Toms teniu la vostra música?
2: Tenim una música pròpia que és escrita la lletra i la música pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
1: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
1: Només hem de recordar que això fa constatar-ho que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Ses Toms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues, amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra, també el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents. Cada any, un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga. O sigui, una sèrie d'anys, no? Perquè això és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
1: Però sí que el lluïm d'aquesta manera portant bé. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
1: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
1: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí,
1: que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'han triat. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Sempre
1: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
2: De l'Església,
1: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
2: Montserrat, també.
1: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, també. Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris, dels nostres carrers d'Esplugues.
2: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser també ho ha fet, eh?
1: Sí, en primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem al principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms d'aquell moment.
0: Molt bé. Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, dintre de la colla, oi?
1: Són amazones.
0: Amazones.
1: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
2: Sí.
0: El dissabte.
2: El dissabte abans del pregó.
1: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim, el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar i llavors el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera
0: i
1: passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
1: I llavors s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
1: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
2: Quan, sí, tant, com vulguis.
1: Quan vulguis.
2: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Aquí tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
1: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 7 del vespre.
1: Hola, una salutació per tots. Els parla en Josep Maria, com sempre, amb el meu company l'Agustí.
2: Què tal, Josep Maria? Com anem?
1: Avui tenim un personatge molt interessant amb nosaltres. Tenim el fundador i director del Cineclub Esplugues, en Jordi Udina Tormo. Bon dia, Jordi, com estàs?
3: Hola, bon dia.
1: Benvingut i espero que ens expliquis moltes coses del Cineclub.
3: Bé, farem el que podrem, sí.
1: Moltes gràcies.
2: Bé, la primera pregunta seria, com se't va acudir això de crear un cineclub o un poble com Esplugues? Primer, ets gran aficionat al cinema, no? Això és fonamental.
3: Sí, sí. T'he de dir que ho era més que ara. Eh? Ara ja, que, o sigui, quan has començat a retirar de les coses, se't va...
2: Bueno, això és l'edat, això és el tema d'edat.
3: Sí, ja se't va oblidant tot i ja no, el no estar-hi ficat de dins...
2: Involucrat.
3: Ja perds una mica l'actualitat. Doncs mira, tornant a la pregunta que em feies aquí, jo m'hi vaig començar... Aquí a Esplugues hi havia una bibliotecària que es deia Natàlia Hernández, que ja feia cinefòrums, i els feia aquí, a l'Avenç. I aquí és on vaig començar jo a venir, a introduir-me en el món aquest del cinefòrum. I això t'estic parlant de l'any 59, que va començar a fer...
2: O sigui, el segle passat, ja.
3: A l'any 59, aquesta senyoreta, Natàlia Hernández, feia cinefòrums aquí a l'Avenç. I, bueno, i aquelles pel·lícules com Fahrenheit 451, Els Tarantos, L'Escapada, Siete Días de Mayo, Días de Vino y Rosas, tot això ho vaig veure aquí, a la sala...
1: Grans pel·lícules.
3: Que malauradament després es va cremar, no? Que per això et deia abans el cinema Paradiso, que també se'ns va cremar.
2: Una vida paral·lela. Després escoltarem una miqueta la música del cinema Paradiso.
1: Parla'ns d'això que es va cremar. Explica'ns què va passar.
3: Bueno, això era l'any 69, que bueno, aquí feien cine. Hi havia un que tenia la sala llogada per fer cine i tal, i era el gener, una hora abans engegaven la calefacció, la caldera va fer un esbufec d'aquells.
2: Va explotar, sí.
3: Es va començar a prendre el pols de carbó que hi havia baix. No va passar res, fins el primer que va obrir una porta de l'escenari.
1: Bam!
3: Una bola de foc que bueno, allà va anar tot, no? I això, ja dic, era l'any 69.
2: Llavors que va estar molt temps tancat fins que es va tornar...
3: El 26 de gener. Sí, a veure, un parell d'anys. La sala va estar inaprofitable durant molts anys.
2: Passa que l'Ajuntament no posava diners aquí a aquella època.
3: No.
2: No n'hi havia.
3: No. Aquesta societat sempre ha sigut dels socis i ha viscut de les quotes dels socis i prou. Això antigament, ara sí que hi ha ajuts i tal, no? Però bueno. Hi havia una altra saleta més petita, que és la que es va tenir que habilitar perquè l'incendi va destruir una mica tot els voltants de la sala, no? I llavors vam començar a fer aquesta sala, que era el pis de dalt, allà vam començar a fer el que vam poder, perquè era tan petita i tan poca alçada, que és la que encara hi ha actualment, no donava per posar la pantalla, per fer teatre no hi havia per posar decorats, i, bueno, però bueno, sort d'això, amb aquesta sala s'ha anat fent, fins ara, s'ha anat fent de tot. I on era, on som ara exactament, era l'escenari de la sala que es va cremar. Això.
2: Bueno, tenim que dir que estem a Ràdio Esplugues, a l'Avenç, al nostre estudi, que antigament era on es feia el cinefòrum, no?
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Com canvien les coses, no? De fer cine a fer ràdio ara. Però bueno, parlem de cine, que és l'important.
1: Parlem de cine, que és l'important. Deixa'm fer-te una pregunta. Quan es va tancar el Cineclub?
3: Bueno, tancar oficialment no s'ha tancat mai. Però bueno, vam celebrar els 40 anys. Això era l'11 de maig del... Això va ser l'any...
1: Tindria que ser el 98, no?
3: Sí.
1: Per dates?
3: Sí. Vam celebrar els 40 anys, però després encara vam fer 3 o 4 anys, vam fer una mica si anem al carrer, això que fèiem els estius aquí, que amb gran èxit, per cert. Que,
1: cinema
2: això,
1: a la fresca.
2: Això s'ha perdut, eh? Mira que era maco l'estiu quan eres petit,
1: sí.
2: El cinema que havia abans a la fresca.
1: Sí, a la fresca, això sí. Doncs sí.
3: Pues aquí a la pista posàvem una pantalla gran, també, perquè jo sóc de pantalla, com més grans millor.
2: És que jo també sóc com tu.
3: Quan em diuen...
1: Un minicine no t'agrada ni veure'l, una minissala ni regalada.
2: Una pel·lícula es té que veure en una sala de cinema gran, fosc.
1: Estem d'acord, estem d'acord.
2: Per molt que tinguis una tele amb alta definició,
1: no,
2: com al cine, no hi ha res.
1: Mateix. Té que ser una pantalla gran.
3: Una vegada vaig anar, em sembla que era el Coliseum o el Comèdia.
2: El Comèdia havia fet 4 o 5 sales, que era un cine enorme.
3: Una sala que amb Super 8 ho feia jo al menjador de la casa, allò. Aquella pantalla que vaig veure, vaig anar pagant per veure una pel·lícula. Dic, però si això ho faig a casa meva, al menjador.
1: No, estem tots d'acord. El cinema té que tenir una pantalla com condicions. Jo diria, com a mínim 5-6 metres per començar. Com a mínim. És que si no...
3: Sí, aquesta que tenim aquí encara hi és 6x4. Sí.
1: Clar, és que és un mínim. És que si no no estàs veient cinema. És que per això a casa teva et pots muntar avui en dia.
3: Clar.
1: Hi ha projectors que tenen una qualitat magnífica.
3: Clar.
1: Jo a casa meva tinc una pantalla de 3 metres amb un videoprojector. Llavors, bueno, si vas al cinema és per veure un plus, no?
3: Clar,
1: una mica més.
3: No, això és com això del cineclubs, em sembla que aquí a Esplugues, al barri d'allà Can Vidal, n'hi ha un que ho fan amb un, si diuen cineclub, amb un televisor, que no sé com, no hi ha anat mai, no sé com...
2: Això és teleclubs, ara, en tot cas.
3: Però, esclar, després, jo pregunto, bueno, però un director de fotografia, tot ho veus una pel·lícula, els fotogrames tenen una llum que aquell director li ha posat. Es veurà o no es veurà? Serà... Però a la tele diuen, no es veu, li pugen la llum...
2: Ah, sí, el brillo, que es diu, el brillo.
3: I ja està, ja. Bueno, estàs destrossant l'obra d'aquest home que ha fet això, no? Del director de fotografia.
1: I avui en dia, amb la projecció digital, també hi ha moltes vegades que les obres queden una mica tocades, perquè moltes vegades les pel·lícules no es passen amb el brillantor que originàriament es van fer. Per això hi ha molts directors que encara avui en dia volen filmar amb cel·luloide, no volen filmar amb digital.
3: Clar. Sí, sí.
1: El Tarantino, el Spielberg, tots aquests volen firmar amb cel·luloide, perquè al final, el que tu deies, el director de fotografia està posant el seu art i no perquè després ningú l'agafi, el mermi, el canvi o el toqui, vull dir, és que si no, perd la pel·lícula.
3: Sí, sí, sí.
1: I ja no parlem de televisió, de totes les bestialitats que fan,
2: sí,
1: de projeccions...
2: Quan tallen la meitat de l'escena d'intriga, posen els anuncis i ja acabat, i què passa aquí?
3: Sí.
1: No.
2: I sense avisar.
3: T'has vist tota la pel·lícula i dius, ara no recordo com es diu aquell secundari que he vist allà, i que arriben els crèdits,
1: te'ls
3: treuen.
1: Te'ls treuen i no veus ni... No, és veritat.
3: I això...
2: És que, a part de llegir els crèdits, és escoltar la música que han posat aquella pel·lícula, que també és interessant quedar-se...
1: No, jo sempre em quedo fins al final, perquè...
2: Jo sempre miro a veure on s'ha rodat, a veure on s'ha fet aquesta pel·lícula,
1: sí.
2: Quin lloc, i sempre
1: sí,
2: em quedo
1: a mirar. Sí, m'agrada mirar aquestes coses.
3: Normalment és l'últim de
2: sí,
3: tot.
1: Sí.
2: Però, bueno, escoltes la música, que si t'agradis, sí. I a més estàs assentat en una sala,
3: sí.
2: I estàs còmode, estàs allà...
1: Sí, el problema, per mi, és la meva dona que ja es vol aixecar i marxar. I llavors la tinc que fer sentar per acabar de veure. I per què vol veure això? És que vull veure, perquè m'interessa. Perquè moltes vegades la gent està acostumada a acabar la pel·lícula, agafar i marxar.
3: Sí.
1: Quan en realitat els títols, jo també trobo com vosaltres, són interessants. T'aporten també una informació sobre la pel·lícula, que és interessant.
3: Sí,
2: per
3: sí,
2: això
3: sí.
2: Hi ha vegades hi ha curiositat quan algun director posa els títols al començament.
1: Sí, senyor.
2: Hi ha pel·lícules.
1: Ja n'hi ha. Sí,
2: Superman, alguna de les Spielberg, que han posat
1: sí.
2: Títols al començament.
1: Sí, també
2: que te'ls tinguis que...
3: T'has de veure per força, clar. Sí, sí.
1: Molt bé. Tornant al cineclub, ens has parlat abans de l'operador que teníeu, que teníeu un operador de cinema que
3: sí.
1: Era una persona especial i també amb coses paral·leles al Cinema Paradís o la pel·lícula.
3: Bueno, sí, el senyor Oliva, que dèiem, Lluís Oliva, Sala, també ens va deixar un mes abans de celebrar el 40è aniversari, que va venir el seu fill i vam refer-li un record, no? Va estar des del principi, bueno, menys les tres primeres sessions, que una la vam fer amb un projector que em va deixar un amic de la facultat de farmàcia, un projector de 16 mil·límetres, la segona ja van venir uns amics també de Cornellà, i vam dir, això no pot ser, que ens deixin el projector cada vegada, no pot ser, i llavors ja vam contractar aquest senyor, el Lluís Oliva, que venia amb un meopte, un projector meopte, check és, que de 16 mil·límetres, i vam començar amb ell. I amb ell sabíem que sempre era el mateix, que era un professional i que no fallaria mai. Crec que amb tots aquests anys només hem hagut de suspendre una vegada la projecció, que precisament era de la pelota basca, per avaria en el projector. Només una vegada.
1: Pues els meopta tenien fama de ser molt, molt forts. Vull dir que eren projectors molt, molt bàsics, però tenien fama de ser ferro colat i fort. Sí, passaven molt, però...
3: És un tanc.
1: Un tanc, sí, sí.
3: Aquest, els patins, per on passa la pel·lícula, són de safir. Una cosa que no es desgasta mai per moltes pel·lícules que hi passin. I una anècdota és que aquest projector, aquest mateix, el tinc jo a casa. Aquest senyor se'n volia desfer, me'l va cedir, i és el que a la festa del 40è aniversari vam posar en marxa aquí en el vestíbul de la sala, mentre fèiem un pica-pica, vam posar en marxa el primer projector que vam tenir.
1: Sí, perquè recordem els que s'estan escoltant que antigament hi havia gent que es dedicava amb projectors de 16 a anar a fer projeccions a diversos llocs. Era a dir, ell era tenia el seu projector, s'anava al Velozfilm, hi havia diversos distribuïdors de pel·lícules de 16, sí. Llogaven la pel·lícula, sí. Que venien amb unes maletetes de mig cartró, amb una cinta al mig.
3: Sí, sí.
1: Llavors ells agafaven la pel·lículeta i s'anaven, doncs, jo què sé, Esplugues, Castelldefels, Molins de Rei,
3: a passar la pel·lícula.
1: I passaven la pel·lícula i guanyaven la vida fent això, perquè pagaven el lloguer, amb ells els hi pagaven la projecció i era això.
3: Pues aquest era un senyor.
1: Aquest era un d'aquests, segur.
3: D'aquests que feia això, sí, sí.
1: Enamorats del cinema, tots.
3: I m'explicava que anava també a fer-los pel·lícules als de Can Barça, els jugadors del Barça.
1: Ah, també anava a projectar
3: ell. Era el projeccionista oficial d'allà, sí, sí.
1: No, i a més que això, amb 16 mil·límetres, pels que no ho sàpiguen, també era un format que antigament la televisió feia totes les pel·lícules i tots els reportatges es feien en 16. Abans del digital, tot es feia en 16 mil·límetres.
3: Sí, sí, ja està. Les notícies, anaven, sortia un càmera amb 16...
1: Filmant.
3: Sí, sí, sí, després s'havia de revelar... Imagina't.
1: Una feinada.
3: Arribava les notícies del vespre, suposo, perquè...
1: Ja... Sí, sí, clar, perquè està que la pel·lícula no arribava físicament ja revelada fins als estudis per poder-la passar, imagina't tu.
3: Clar.
1: Però un format que al seu dia, bueno, va tenir molt èxit perquè era la meitat de gros que el que era el 35,
3: sí.
1: I tenia una qualitat de projecció fenomenal,
3: sí.
1: Amb la qual no es perdia qualitat i, en canvi, el format era la meitat i, per tant, les bobines ocupaven la meitat o menys de la meitat de lo que ocupaven les de 35.
3: Sí, sí, sí, sí. Per això, amb aquesta màquina, bueno, la primera pel·lícula que vam fer, que va ser Adivina quién viene esta noche, aquesta pel·lícula jo...
1: Sí,
3: l'havia vist... És en color, però amb 16 mil·límetres era en blanc i negre.
1: Bueno.
3: Perquè les còpies que feien sempre, no sempre, però amb 16 mil·límetres les feien en blanc i negre per...
1: Pels costos, era molt més barat, tirar amb 16, dels negatius.
3: És com mon oncle, mi tio, també la vam fer en blanc i negre. Però si no l'he vist en color.
2: Sí, sí. El Jaxta té molt bona pel·lícula.
1: Són curiositats, curiositats que la gent que ens escolti de menys edat es pensarà que estem parlant de coses d'una altra galàxia.
2: Mira, jo tinc curiositat per una cosa.
1: Digue'm.
2: Com escollies les pel·lícules cada setmana? Quin criteri feies o...
3: Sí.
2: Que canviaves el gènere, avui oeste, avui d'intriga, avui comèdia, com...
3: Sí, fèiem cicles, que en dèiem, no? O sigui, fèiem per cicles. Llavors, ho fèiem sempre conjuntament amb el Ruiz de Villalobos, que era crític de cinema, i director d'una revista i tal. Bueno, llavors, quan venia de... Ja dèiem, a veure, què preparem per el mes que ve o això, i es posàvem d'acord. Per què no fem un cicle, d'autor del cine espanyol d'ahir, d'avui, de... I vinga, vinga, què hi ha? Pues mira, no hi ha cartes abertes, nada menos que todo un hombre. vale, pues fem-ho i tal. I anava, i fèiem així.
2: I com es aconseguies les pel·lícules? Clar, no és un altre tema. La cosa és escollir i després trobar la còpia.
3: Sí, bueno, no, ja teníem quatre, em sembla que quatre o cinc cases. Que hi havia una que era regentada per les monges, que se deia San Pablo Films.
1: San Pablo Films, molt coneguda. No, jo recordo quan va tancar que vaig poder comprar còpies de 16 i de Super 8, que en tenien... Sí. Sí. Bueno, més de 16, de Super 8 no, de 16.
3: A l'Avinguda Catedral.
1: Sí, sí, sí, a l'Avinguda Catedral. Sí. Era una gran distribuïdora, eh? Sí, a més tenia un catàleg, grandiós.
3: Magnífic, sí, sí, grandiós. Sí. Encara en corren per casa. Sí, sí, eren uns llibrets fantàstics. Després hi havia Lux, Veloz...
1: El Veloz Films, el Veloz Films, el senyor Sala, sí, que el cel estigui.
3: La Lux, que després va ser la primera que va caure, i Profilmer.
1: Ah, Profilmer, sí, sí, sí, també.
3: I allà anàvem a llogar, tot amb 16, eh? Llavors això tenia una limitació, és que perquè estigués, una pel·lícula que estigués en catàleg de 16 mil·límetres vol dir que feia 4 o 5 anys que s'havia estrenat amb 35, eh? O sigui, sempre anaves 4 o 5 anys enrere. Mm. Però bueno, com que nosaltres ja buscàvem coses com més enrere millor i com menys vistes millor i com... Bueno, en fi, era, el Cineclub era una mica un estudi de coses que no sabien... Que, primera, que no eren comercials. No eren comercials, vull dir... Eren pel·lícules...
1: Eren cultural, més que... Clar, buscaven més un cinema cultural que comercial.
3: Tot i que aquí sempre vam anar a cavall d'una cosa i l'altra. Vull dir, aquí Esplugues s'havia de vigilar molt perquè, si no, a la tercera que feies no anava bé. La gent veies que anava baixant.
2: Baixava.
3: I de tant en tant fèiem alguna cosa comercial, perquè de tot se'n pot treure profit. O sigui, de tots els col·loquis eren vius, vull dir, sigui la pel·lícula que sigui. I aquí és que hem fet de tot.
2: Llavors, quan presentaves la pel·lícula, que primer feu una explicació de la pel·lícula abans de començar,
3: sí,
2: i després, quan acabava, havia un diàleg amb el públic, que opinaven...
3: Sí, sí, sí, amb aquest, bueno, dic el Roy de Villalobos, perquè és... Fora dels tres primers, ell es va incorporar a la tercera o quarta projecció, que, per cert, me'n recordo que va ser aquella dels vampirs, del
1: Polanski?
3: Del Polanski.
1: Boníssima, boníssima. Una de les meves pel·lícules preferides. L'ambientació és preciosa. Aquell. En 16 vaig tenir una còpia en 16, també, d'aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí? El Baile, sí, de los Vampiros.
1: Baile de los Vampiros.
3: Va ser la primera que es va incorporar al Ruiz de Villalobos, que era la tercera que fèiem, o així. I a partir de, ja fins a l'últim dia va estar ell, no? I, bueno, i ell és el que em proposava... Jo conec... com que estava a Ràdio Nacional amb un programa que es deia Dia de Domingo, ell feia els diumenges al dematí feia un programa que es deia Dia de Domingo, va estar molts anys fent-lo a Ràdio Nacional, bueno, 30 anys va estar fent-lo.
2: Déu-n'hi-do, devia ser bo el programa, eh?
3: Sí, jo l'escoltava sempre. També va ser director de la Setmana del Cine Espanyol de Molins de Rei, aquest... I, bueno, i director de la revista Imágenes de Actualidad. Llavors, amb ell dèiem, jo tinc a la ràdio, tinc tal director, diumenge, tal, ja li diré que la setmana que ve...
2: Ah, clar, llavors us portava directors, clar, actors, això, clar, està molt bé.
3: Clar, clar.
2: I que la gent pugui interactuar amb la gent que ha fet la pel·lícula.
3: Clar, això ho hem fet molt, moltíssim. Vull dir, després també hem fet preestrenes, ens posàvem d'acord, perquè llavors jo era de la Federació Catalana de Cineclubs, era de la Junta, i també tenia accés a dir, bueno, s'ha d'estrenar a Barcelona una pel·lícula que es deia Barcelona, precisament, s'havia d'estrenar, doncs primer l'estrenàvem aquí a Esplugues, per veure com anava...
2: La reacció de la gent.
3: Venia tot l'equip, venia el director i tot l'equip, guionistes, tot, i clar, ja palpaven una mica les impressions de la gent. Amb color. O sigui, primer el Villalobos feia una explicació del director, o com s'havia rodat, anècdotes, sí, si és que n'hi havien, de la pel·lícula. Llavors, el tema que anava es discutia després en el fòrum que es feia després amb tota la gent. Aquesta pel·lícula anava de droga, doncs vinga, es parlava de droga, no? I així. I, bueno, i a vegades havíem tingut, durava més el col·loqui que la pel·lícula. I se'ns havien tocat també quarts de dues les dues aquí xerrant.
1: Bueno, perquè si el col·loqui era interessant.
2: Sí. I ara que, clar, això parles dels anys 60, no?
3: Sí.
2: Tenies problemes amb la censura segons quins temes tocaves d'aquella època? O...
3: No.
2: No us hi posaven?
3: No. No perquè era un cineclub. Mm. Perquè si no, segurament que sí. Vull dir, a veure, és que aquí als cineclubs només ens deixaven, segons el Ministeri
2: d'Educació,
3: Informació i Turisme, que sí, que al principi de tot havia de treure uns permisos, perquè reunir-se a la sala més de tres persones ja era una manifestació.
1: I subversiva, de més. Sí. Depèn de la pel·lícula, ja clandestina. Sí.
3: O és que dicen que van a hablar d'esto i hablen d'altra cosa.
1: Clar.
3: I que és efectivament
1: el que passava.
3: El que passava.
2: Fita la llei, fita la trampa, no?
3: Sí. I clar, llavors, segons el Ministeri, diu, és curiós, perquè diu, deberán assistir a les sessions cinematogràfiques organitzades per los cineclubs solamente los socios de los mismos. O sigui, només podien entrar els socis. I llavors, diu, en ningún caso pueden funcionar con taquilla abierta. Un altre problema, imagina't com has de subsistir.
2: I bé, com tu deies, com no es podia subsistir amb tots aquests costos que tenies.
3: Clar, impossible. Bueno, el projeccionista, el senyor aquest, encara que havia de pagar el lloguer de la màquina de 16, però jo sempre vaig negar-me a comprar-ne. Es podia comprar, però llavors el tenia que fer jo.
1: Era més fàcil agafar algú que tingués i ja està.
3: Llavors, manteniment, làmperes, de tot això també era... Bueno,
1: jo recordo que hi havia el carnet de projeccionista.
3: Sí.
1: Per 35 necessitaves un carnet especial i tenies que fer un examen.
3: Sí.
1: Jo tenia el carnet de 35 de projeccionista, per això ho dic, eh? Sí, no, però és veritat, necessites...
3: No sé si aquests amb 16 també l'exigien, potser sí, perquè aquest senyor anava per col·legis i anava per escoles fent projeccions, es dedicava a això només.
1: Sí, perquè el 16, pels que ens senten i no coneixen gaire, el tamany del projector era, entre cometes, més o menys portable, devia passar uns 20 o 30 quilos, però era més o menys portable. El del 35 és que ja no es pot ni moure, perquè igual pesa 150 o 200 quilos, llavors era completament fix, encara que després van treure uns 35 portables que es podien més o menys moure, però clar, només el que era la pel·lícula en si, el pes de la pel·lícula i el tamany de la pel·lícula feia impossible que la poguessis...
2: Eren de ferro, aquells.
1: Impossible
2: portar-los.
1: Impossible.
3: No, manejable era el 16.
1: Quan vau començar amb el 35?
3: Amb el 35 va ser que va tancar el cinema comercial d'aquí, el cinema Savoy, va tancar i ens vam quedar els dos projectors que tenien. Comprar tampoc, vull dir, perquè va ser negociar amb el propietari era un restaurant, això, i els màquines i el cine era del restaurant.

0: És més per projectar, suposo que seria més fàcil, no?
1: Sí, allà sí que l'Ajuntament es va fer càrrec de la instal·lació. La pantalla també la vaig posar, em sembla que una mica més gran que aquí, però allà ja hi havia la bobina gran, diguéssim.
0: La contínua aquella gran.
1: La contínua aquella roda de carro. Que,
0: allò gegant.
1: Que, sí, que, i l'aparell aquest, que si l'havies de passar tarda i nit, ja es tornava a quedar...
0: A posar i tornava a començar.
1: Sí. I si no, pues, bueno, si no, normalment fèiem una sessió a la nit i ja està, no? I a mesura que anava passant es havia d'anar desmuntant.
0: Sí, perquè és que això també recordem, pels que ens escolten i no ho saben, que els largometrajes venien en 5 o 6 bobines, llavors hi hauria un moment que el projeccionista veia a la dreta una marca que volia dir que en 2 segons tenia que canviar la bobina, llavors es tenia que empalmar en directe, fer que passés, llavors desempalmar i començar a rebobinar l'altra bobina que no es notés, tot això...
1: Sí. Això, primer, i normalment hi havia 2 projectors a les cabines. Ja tenia preparat l'altre. Quan veia la senyal, era com una mosca a la tele que surt.
0: A la dreta, dalt a la dreta.
1: Sí. Normalment això ho feien els mateixos els primers que ho feien, o una rodona, o una X, i pam, ara, pam, engegava l'altra màquina.
0: Llavors una parava i l'altra engegava i era la continuïtat. Però hi havia vegades, si tiraves amb un sol projector, que tenies que empalmar directament amb la bobina, treure corrent, tornar a posar, i això era un follon, això.
1: Sí. Bueno, jo això ho havia fet amb 16 mil·límetres, també.
0: Igual, amb 2 bobines...
1: Però per no parar i que la gent no noti res, ho fèiem sobre la marxa.
0: Sobre la marxa, sí. El més problema, potser, perquè amb el 16 no tenies el carro aquest gran, ni tenies, clar, més complicat.
1: Sí.
0: I eren 2 bobines, normalment, el 16, no solien ser més de 2. 2 o 3.
1: 3 o 4, a vegades, sí.
0: Pot ser, ja estic, els anys ja em passen factura.
2: I això, quan anàvem al cine i no s'empalmaven bé, és quan tothom cridava, què passa?
0: O quan esperava la projecció, que això solia passar, tampoc no era una cosa rara.
2: I també a vegades que es cremava el fotograma, que deies que...
0: Sí, que es cremava, perquè si es quedava parat davant de la bombeta, la força de la bombeta, la calor que feia, perquè recordem que era una calor bestial, cremava la pel·lícula, o que es trencava algun fotograma i quedava... Això amb 35 era més difícil, amb 16 era més normal.
1: Sí.
0: O que s'enganxés, o perquè portés algun fotograma mig trencat. Bueno, totes aquestes coses, els que ens senten i són més joves, pensaran que estem parlant
2: de la prehistòria.
0: Sí.
1: Però és això, per això, bueno, també em vaig aficionar al Super 8, perquè l'has de manipular tu, la pel·lícula. I mirar aquells fotogrames i per qui tallo i per qui enganxo
2: i és un tamany ideal per tindre a casa els aparells, el Super 8, compraves la moviola, el projector, la càmera.
0: Sí. No, és per això va sortir, per això va tenir durant els anys 70, va ser un boom.
2: Tu i jo ens vam aficionar al cinema al Super 8, que feien pel·lícules.
0: Sí senyor.

0: Estem escoltant aquesta gran música d'Ennio Morricone d'una pel·lícula del Giuseppe Tornatore, el Cinema Paradiso, que és semblant a la vida del nostre cineclub d'Esplugues. Ja. Sí o no, Jordi?
1: Sí,
0: que...
1: bé, de,
0: també del, es va cremar,
1: del
0: també...
1: Sí, del, sobretot el projeccionista que teníem, que era un manetes de la cabina, no?, del cinema. No, no va retallar tots els petons que,
2: de les com a la pel·lícula
1: que va passar, però bueno, era un senyor entranyable i que vivia per això i el veies, parlava de cinema i
0: no, se li queia la bava, no?
1: Sí, sí, sí, sí. O de màquines, o de les màquines, i aquell sorollet com un rellotge, que això m'ho va encomanar, perquè jo també tinc una col·lecció de projectors i a vegades només els enxufo per sentir el soroll.
2: No, aquest, no, però és veritat, aquell soroll és especial.
0: És entranyable.
2: És especial, aquell soroll,
1: sí. Sí,
2: els
1: sí.
2: Que ens agrada i ho hem viscut, és música celestial per nosaltres.
1: Jo sí, per mi sí, vaja. Sí, sí.
2: Escolta una pregunta, quantes sessions veu arribar a fer al Cineclub?
1: Pues unes 200, ai, 650.
2: Déu-n'hi-do, eh? Es diu ràpid, eh?
1: Sessions, eh? Perquè entremig hi ha moltes sessions de 6 hores, que vam començar fent les 6 hores i després vam passar a 12 hores i que, bueno, que aquí entraven 5 o 6 pel·lícules cada vegada.
2: Eren temàtiques

0: sempre o...?
1: Sí, eren temàtiques. Vam fer... bueno, jo crec que vam tocar tots els gèneres, però bàsicament ciència-ficció, terror... Recordo que una vegada de terror van venir uns amics de Molins de Rei que van fèiem slugs.
0: Slugs, sí, home, dels cucs aquells que entraven per l'orella, sí. Sí, del detector aquell, sí, tan... ja et diré el nom, sí.
1: No recordo, bueno, però aquest grup de feien una performance i entraven a la sala tots disfressats de monstres, de zombis, no sé, i a sobre anaven tirant pedres, coses de pollastre a la gent que va allà.
2: La gent devia cridar.
0: Això devia ser, bueno, la bomba.
1: Això va
0: quan
1: ser...
0: van entrar aquests devia ser la bomba.
1: Sí. I es deien algo de Fastix Group.
2: Mira, sí. Ara han fet un parc d'aquest de zombis a Cercs que l'han estrenat, sí, fa poc, de coses així. O sigui, aquí es havia fet Esplugues.
0: Sí, això continua. Escolta, i una pregunta. Veu passar alguna pel·lícula de les d'Esplugues City?
1: Sí, després, arrel del 50è aniversari d'Esplugues City, vam fer una sessió especial amb el Pistoleros d'Arizona. Sí, la vam fer aquí dalt. Sí, que va venir un... A veure, hi havia el d'això, que van escriure un llibre sobre el Rafael d'Espanya, exacte, que va venir a comentar la pel·lícula, i el Salvador Joan, que van escriure un llibre sobre Esplugues City.
0: Bueno, recordem, pels que no ho saben, que Esplugues City va ser uns estudis que es van fer a l'exterior aquí a Esplugues i on es van fer moltes pel·lícules d'espagueti western i pel·lícules...
2: Del qual farem un altre programa perquè hi ha tela, però deixa'm posar-te aquesta peça.

0: la música de Pistoleros d'Arizona. Ja que parla, si la tenim aquí, l'he posat.
1: Bé, doncs, temàtiques que havíem fet venir directors, que això se'n cuidava el Ruiz de Villalobos, perquè els coneixíeu, perquè els teníem un altre programa i tal, i per aquí, doncs, bueno, va passar el seu temps, a la seva època, Antoni Ribas, Josep Maria Funes, el Josep Maria Forn, amb Companys Procés a Catalunya, que vam fer llavors. Això es va fer...
0: Que encara seguim amb el procés.
1: 81, sí. Sí. El Jordi Feliu, amb el Som i Serem, el Francesc Bellmunt, amb la Quinta del Porro...
0: Ai, aquesta em va agradar molt a mi. El jovenet, quan la vaig veure, molt divertida, la Quinta del Porro.
1: I a l'Antoni Ribas vam fer Victòria 1, 2, 3...
0: Ciutat Cremada o...
1: Bueno, i després han anat passant gent per aquí, entre el Ferran Llagostera, això, la pel·lícula Barcelona, que la vam estrenar aquí abans que s'estrenés a Barcelona, era del Ferran Llagostera. I va venir el Ramon Madaula, va venir tot l'equip, el Pep Albanell, que era el guionista. I després vam fer una preestrena també del Toni Martí, que es deia Una nit a Casablanca, i també van venir tots. Tot això ho fèiem sempre allà al casal Robert Brilles, perquè la sala és a peu pla i és de millor accés i tal, i bueno, la pantalla també era una mica més gran, i ho teníem més ben acomodat. També va passar per aquí el Josep Saza Tornil, Saza. Arrel, que vam fer l'Escopeta Nacional.
0: Una gran pel·lícula. És una gran pel·lícula.
2: Sí, sí, que marca molt de com és Espanya. I,
0: encara és
2: igual.
1: I va venir perquè en aquell moment jo estava rodant amb ell una sèrie per TV3 que es deia Tot un senyor.
2: Sí. Explica'ns aquesta part teva, diguem-ne, de la teva vida laboral.
1: Sí, va bé. Un moment que vaig deixar la feina que teníem, treballar en un laboratori farmacèutic, i me'n vaig anar a la tele.
2: Perquè veieu com tira el cinema, encara que digui que no. Encara que digui que no, que expliqui això, explica-ho.
1: Bé, em van proposar... O sigui, tot va començar amb que em vaig apuntar a Focus. Focus és una agència d'actors i tal, i em van cridar per anar fet de professor API, feien una seqüència a l'Open Down, i em van dir, pots venir i tal, i com així, és que hi ha una sèrie de l'Esteve Duran que es diu de professor API amb el Kassen i la Marta Padovan, i hauries de fer una cosa, i puc portar més gent? I aleshores estàvem aquí amb el grup de teatre L'Endoll. Tenia molts nens, sí, que vinguin tots els que vinguin, perquè s'ha d'omplir la discoteca de gent ballant i tal. Bueno, preocupis.
2: Tots cap allà.
1: Tots cap a la Pantdown. I bueno, llavors a mi, van omplir allò, ballant allà, mentre hi havia aquesta seqüència. I a mi veig que em posen una botarda que es diu, o sigui, saps el Michelin, l'anagrama? Sí. Bueno, doncs igual, però amb un traje a sobre, bueno, em feia dos de...
2: 200 quilos.
1: Que sempre he sigut grassonet, però no tant, no? I llavors em diu, bueno, tu has de fer que els guardaespatlles del Kassen i tal, d'uns xecs àrabs que té... Bueno. I sí, allà ens van posar 5 o 6, com una banda, uns gàngsters allà, amb ulleres negres...
0: Color. És que dones el paper, eh?
1: I bé, al final doncs sortien ells i jo cridava el cotxe i els feia formar, bueno, passar revista i tal. Tot això en mut, eh? Era cine mut. I al final pues, sortim corrents al costat dels cotxes, com el president dels Estats Units, no? Que van
2: el guardaespaldes, costat, el guardaespaldes. Sí.
1: I així va, aquesta va ser la primera intervenció. La segona sèrie ja va ser el Tot un senyor amb el Saza Tornil, que aquí ja em van donar un paper de secundari, feia de taxista, d'una fonda que hi havia allà i tant. I per això, al tenir-lo a prop, li vaig dir, escolta, perquè no vens al cineclub d'aquí, d'Esplugues, que està aquí al costat, i fem una pel·lícula teva i tal, i això, sí, bueno, va ser un èxit, perquè clar, que vingués un actor...
0: Era una estrella, aquest senyor, al seu moment, el Saza, era un sí. Molt, molt bon actor, aquest.
1: Sí. I així, el mateix va passar amb l'Alberto Closas, Albert Closas, que estàvem fent, li vam fer La família ben gràcies.
0: També molt bones aquestes pel·lícules, de la família.
1: La vam fer perquè vingués, i així, perquè estàvem fent Soc com soc, una sèrie també aquí a TV3, a la meva època de televisió, però...
0: Ja deia jo que la teva cara em sonava a la tele.
1: Bé, això va ser sortides esporàdiques, perquè de seguida, després d'això, després del Saza, que era un paperet, sortia tots els capítols, però pràcticament molts, sense
0: dir res.
1: Diàleg. Sí. Però n'hi havia que sí, bé. I després ja em vaig passar a la producció i vam fer moltes més, però com, ja sense sortir amb antena.
2: Escolta, i tots aquests personatges que, perquè per exemple, com abans dèiem, Alberto Closas tenia fama de no ser gaire simpàtic, és real o és...
1: No. Jo diria que no sé qui ho ha dit, però jo vaig conviure amb ell els 3 mesos que va durar el rodatge, i una persona encantadora, i vaja, es pensa que ell amb una... ell es llegia el guió i d'aquí mitja hora ja se'l sabia tot, i això, i era el protagonista, vull dir que...
2: Pues quina memòria,
1: sí,
2: eh?
1: Ja em trucava de l'hotel, que estava aquí a l'hotel Sant Just, i em trucava, escolta, que anem a dinar, que no sé què fer, que m'avorreixo i tal.
2: Clar, perquè no coneixia aquí, clar.
1: Sí, i bueno, i mira, no, veníem aquí a dinar al Bicoe, o en fi, passava el rato amb ell, moltes hores amb ell, moltes, i era encantador, ja dic. No sé qui ho...
2: Bueno, és una fama, però no, possiblement...
0: Per exemple,
2: sí.
0: La més típica és el Cary Grant, que era un garrepa. Sempre s'ha dit que
2: era... Sempre s'ha dit que era un garrepa. Sí, bueno. Sí. I el Saza, què tal era?
1: El Saza també, igual. Molt amb la seva... Bueno, me'n recordo que ja quan va marxar, el dia que marxava, em va demanar carquinyolis.
2: Per endur-se'ls.
1: Sí, volia comprar carquinyolis. Doncs, bueno, el vaig acompanyar a l'aeroport, se'n va tenir que anar sense carquinyolis, perquè no...
2: Pobre.
1: No hi va haver manera.
2: No va haver-hi manera de trobar-los. No. Bueno, ja se sap, la vida no es pot tenir tot, no?
1: No, ja.
2: Bueno, així, aquests records amb els personatges, de, bueno, amb tots aquests actors de pel·lícules, una experiència formidable,
1: sí,
2: suposo.
1: Sí, sí.
2: El Kassen, no ens has parlat del Kassen?
1: No, el Kassen no, va ser el primer contacte que vaig tenir jo amb ell i amb la televisió i amb l'Esteve Duran, que, bueno, ja em vaig retirar de fer aparicions tipus Hitchcock, cameos, i em vaig dedicar a la producció amb una productora que tenia l'Esteve Duran. I, però bueno, això sempre em facilitava les coses per portar gent cap aquí, encara que estigués a la producció. Vull dir, aquí hem passat entre els que contactava jo i el Rui de Villalobos al seu programa a la ràdio també, doncs bueno, la Rosa Vergés, el Francesc Bellmunt, la Isabel Cuixet, el Ventura Pons, el Carles Benpar, que vam fer La Verdad Oculta, bueno, el Ventura Pons, Carícies, va venir el Comerón amb una família decente, el Josep Maria Huguet, l'historiador, que vam fer la pel·lícula Brave Heart i ell va parlar sobre això, el bueno, Manel Cusó, Carles Balaguer, després també amb, vam començar a col·laborar amb les altres seccions d'aquí de l'Avenç, com és la Penya Barcelonista, la AMFE, l'Associació de Amics del Trenc. I abans va venir amb la Penya Barcelonista el Justo Tejada, que vaig trobar una pel·lícula del Kubala.
2: Sí, senyor, hi havia una pel·lícula que havia fet, sí.
1: Que es deia Los Ases...
2: Sí, no muere, no... Sí, algo...
1: Los Ases busquen la paz.
2: Ah, està, això.
0: Que sortia el Ramallet, aquesta, també.
2: Sí, també, sí, senyor, també. Sí, senyor.
1: Doncs vam fer aquesta pel·lícula, aquest, així, aquesta...
2: Trobar-la devia costar.
1: Va costar moltíssim, també era en blanc i negre, clar. Ah. I va venir el Justo Tejada i vam fer un col·loqui amb ells, tal, va ser... I després... vam fer Bucarest, la memòria perduda, que va venir la mare de l'Anni Bruset, que és la mare de l'Albert Soler, de Soletura, fill del Soletura. I, bueno, i això és el Francesc Betriu amb la Mònica del Raval, bueno, passaven per aquí doncs, tot el que en aquell moment teníem, i els col·loquis s'enriquien molt
2: clar, perquè la gent aquest, clar, ajudava a enriquir-los. Escolta, estàs mirant la memòria que vas fer el seu dia pel Cineclub. Aquesta memòria està disponible per consultar a la biblioteca? Explica'ns una mica.
1: Sí, vaig deixar unes còpies a la biblioteca, si es demana bueno, jo a mi, no sé si... Això es va fer per donar el 40è aniversari, es va repartir a tothom i tal. Pocs en queden. A mi me'n deuen cada 3 o 4. Però bueno, ja us en passaré un.
2: No, és bo tenir una memòria perquè, clar, s'ha fet molta feina, són moltes pel·lícules que s'han projectat, i si no hi hagués fet i no t'haguessis pres el temps de fer-la, que deu haver sigut una feinada, perquè veient-la deu haver sigut una feinada, clar, no quedaria constància de tota aquesta feina que s'ha fet durant tots aquests anys, i això seria una pena.
1: Clar, sí,
2: perquè
1: sí.
2: Representaria com si el vent s'endugués encara que estava allà la feina feta, i llavors sí. És bo poder-ho plasmar i poder-ho tenir en un document.
1: Sí, jo crec, bueno, vaig pensar això, si no ho fas tu no ho farà ningú, i m'hi vaig posar, i hi ha una relació amb els dies, la data de on s'han projectat les pel·lícules i a on, entre el Casal i aquí l'Avenç i tal, i els temes i els cicles, no? Cicles, vam dedicar diversos cicles al Lluís Buñuel, clar, la droga, el sexe, el sensacionalisme, un homenatge a John Ford, a la violència al cine, a través del western, tot això, temes que obríem i bueno, fixa't tu, va haver un que es deia Hacia un possible cine català. Imagina com deuria estar el cine català.
2: En aquell moment no devia ni existir, no devia haver-hi res.
1: Sí, vam fer Paraules d'amor, La llarga agonia dels peixos fora de l'aigua...
2: Bueno, pel·lícules del cine català, però que una mica... Bueno, en fi, no les vull qualificar, no les vull qualificar. No. Deixem-ho estar. És història nostra.
1: Sí, sí. Bueno, i llavors anàvem amb cicles d'Alfred Hitchcock, de ciència-ficció, de cine d'humor, grans realitzadors...
2: Heu tocat una mica de tot, eh?
1: Sí.
2: Escolta,
1: sí, sí.
2: I una altra cosa que m'ha encuriosit és saber que encara està la pantalla i el projector disponible, vull dir que encara està al lloc on estava,
1: sí.
2: I encara es podria... Si ja no es troben còpies analògiques, però bueno, encara es podria poder projectar.
1: Es podria. Aquest ha sigut un altre dels problemes que, per deixar de l'activitat, ha estat que ens havíem de passar del
2: analògic
1: al
0: digital.
1: I toquem amb el mateix problema, que un projector digital, pues, d'aquestes dimensions, perquè estan projectant del final de la sala, vull dir, no d'allà...
2: Sí, no,
1: allà al mig.
2: Sí, no un que tingui... Sí, no un de casa, no. Necessites un professional i, a més, pel format de les còpies i tot, necessites un professional...
1: Llavors, aquesta despesa no, impossible, no, no la podíem fer, ni nosaltres, ni l'Avens, ni l'Ajuntament.
2: Bueno, aquí ho deixem. Si algú de l'Ajuntament ens escolta i té ganes de tornar a reobrir, escolta, nosaltres ens presentaríem voluntaris. Ara sí, falta posar el projector. Que
0: jo vinc cada setmana a la Pau.
2: Em sembla que per sobre uns 20 o 30 mil euros segur que costaria un projector d'aquests.
1: Sí, o més, o més.
2: Sí, d'ocasió. Jo ja busco d'ocasió.
1: Ah, d'ocasió.
2: Sí.
1: No crec que n'hi hagi.
0: Però pensa que també s'ha de condicionar la sala després, tot el
2: sí,
0: tema
2: tota la part de... Sí, hi ha altaveus i tot això que potser no cal, que potser no cal tocar-ho, però sí que la part de sortida d'àudio sí que es té que tocar i la projecció. Jo crec que entre 20 i 30 es podia trobar... Però bueno,
1: no sé, ja no ho vaig demanar ni pressupost.
2: Ni pressupost, ja. Bueno, és que tot això, recordem que també fa un any més o menys es va canviar i ja no es fa cap tipus de distribució de còpia analògica, tot és digital.
1: Sí, sí, sí, clar. L'últim que vam fer són sessions aquí a la pista de cinema Sota les Estrelles. Això es va començar dient Cinema a la Fresca. Cinema al carrer primer, que es feia encara amb 16 mil·límetres, amb aquest senyor que anàvem pels barris, 3 o 4 barris,
2: fent projeccions.
1: Després Cinema a la Fresca, aquí la pista, ja ho vam establir, i després Cinema Sota les Estrelles. Bé, que jo l'èxit més gran que recordo d'aquí, de la pista plena, el carrer ple, gent dreta, amb Mamma Mia.
2: Una pel·lícula, sí, una pel·lícula...
1: Aquesta pel·lícula va...
2: Comercial, el que dèiem abans, un cinema comercial, però que també, al final, el cinema també és comercial. Sí. O sigui, també hi ha una part que té que ser per divertir-te, perquè al final no és només ni negoci ni només art. I també té que haver una part de lleure.
1: Evidentment, aquí, a l'estiu, aquí a la pista, tot era cinema comercial, aquí no, ni fèiem col·loquis,
2: ni
1: presentacions, ni res. Recordo que vam fer una bastant sonada sobre la dieta mediterrània, que vam passar una pel·lícula que es diu Dieta Mediterrània.
0: Sí, ja l'he vist aquesta. Sí.
1: I ens vam posar d'acord amb el del bar d'aquí i va servir els mateixos plats que fan a la pel·lícula.
2: Està molt ben pensat. Hòstia, molt ben
0: m'ho vaig perdre, quina pena.
1: I llavors va venir la Carme Balaguer i l'Oristrell, que eren els guionistes d'aquesta... Van venir al col·loqui. Aquell dia sí que vam fer col·loqui a baix a la pista. Després de sopar, tot el que surt a la pel·lícula.
2: Una nit completa, per això la recordes, que vas tenir de tot. Vas poder parlar, vas poder gaudir, vas poder menjar, vas tenir tot.
1: Sí, sí. I la pel·lícula es deia Dieta Mediterrània, sí.
2: Bueno, Jordi, és un plaer parlar amb tu, el temps ens està acabant i res, per acabar, jo m'agradaria que expliquessis una mica la teva experiència que has tingut, vull dir, amb què t'ha enriquit tot això del cineclub, tornaries a fer-ho, no tornaries a fer-ho?
1: Sí, segurament ho tornaria a fer, altra cosa és que pogués fer-ho, perquè m'he fet tips d'anar amb el cotxe a buscar la pel·lícula, les pel·lícules... Les saques, unes saques com aquelles de la Mili.
0: El petate.
2: Les recordo, els petates, petates. Sí, sí, de més de nylon dolent, gros.
1: Sí, sí. Ves-ho a buscar dissabte, o no, divendres, que dissabte no, igual estava tancat. I a més dissabte ja la fèiem. Divendres i el dilluns a tornar-la. Fins que al final vaig fer un conveni amb el projeccionista que diu, escolti, vagi-la a buscar, monti-se-la a casa seva, ja venia...
2: Deixi-la preparada.
1: Preparada, i ja està, ja se l'enduia d'aquí desmuntada. Ah. I ja. Però vaja, que m'he fet uns tips d'anar por ahí, en primer amb 16 i després amb 35, no?
2: Bueno, jo per acabar sí que vull agrair-te en nom de totes Plugues la feina que vas fer, perquè al final, si no fos per gent com tu, tota aquesta part cultural de la ciutat es perdria. Agrair-te perquè tots aquests anys, al final, com tu ho has dit, ha sigut un esforç, i segur que personalment també t'ha costat hores teves de la família, i res, deixar-ho aquí, un agraïment ben gran, i esperem que Plugues continuï tinguent gent com tu que ajudi que la cultura vagi cap amunt. Gràcies, Jordi.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, que el tornem a citar pel pròxim programa, que parlarem d'Esplugues.
2: Sí, senyor, que també...
0: Hem d'aprofitar.
2: Traurem el suc, Jordi, traurem el suc al màxim.
1: Bueno, de Spluga City ja us portaré una pel·lícula que he fet sobre Spluga City.
0: Molt bé, doncs fins al proper programa.
2: Molt bé. Una salutació a tots.
3: Eso es todo, amigos. Esteu escoltant Esplugues FM.
4: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll. Sou una entitat?
1: Organització sense ànim de lucre?
2: Associació de veïns?
3: Artista?
4: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!
7: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Avui tenim un convidat que, almenys jo ho crec, està passant per un moment força dolç. Sergi, què tal? Benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí hi ha moltes ganes de conèixer-te i de parlar una bona estona amb tu, que ens expliquis tot el que hi ha darrere d'aquest personatge que hem conegut, almenys jo, recentment. M'agradaria dedicar una estona, si no et sap greu, a explicar una mica la producció, és a dir, com arribem a rebre't avui al nostre estudi. Uh-huh. I llavors jo sóc malalt de ràdio, també de tele, de música, cultura en general, i com tothom tinc allò una mica icones, no?, que seguim, en aquest cas l'Andreu Buenafuente. Uh-huh. Total, que un dia d'aquests estic mirant el programa aquest que esteu fent ara, es diu Futuro
1: Imperfecto.
0: Imperfecto. Sí. I bé, quan l'Andreu acaba de fer un d'aquests, diguéssim, monòlegs, de cop i volta, doncs, hi ha una càmera que enfoca un músic que està en un costat de l'escenari i apareix una persona, doncs, així ben posada, no?, amb una barba potent, amb un barret.
1: Perquè em veus amb bons ulls,
0: eh? Amb una guitarra diferent del que estem acostumats. Amb aquests programes, habitualment, sol haver-hi una banda de músics, no?
1: És correcte.
0: Habitual. I, en canvi, amb aquest en concret, només hi ha un músic. Bé, l'Andreu s'acosta cap a tu, ve a parlar, en aquell moment doncs, et pregunta què tal, Sergi, i tu li contestes que estàs amb la teva guitarra i què li vas dir en aquell moment? Allò del formatge...
1: Sí, va dir, hòstia, que tens, tu saps tocar flamenco? Dic, no, però la faig servir per posar-me flamenco, llavors vaig treure el vi de dins.
0: Correcte.
1: I el del formatge va ser una cosa que em va sortir al cap, que vaig dir també, dentro tengo queso, això va ser improvisació totalment, sí. Però era com el moment em va convidar a dir... la frase, però, bueno, jo què sé, són... És un ambient tan de caliu que et deixen jugar bastant.
0: Sí, no?
1: I sí, sí, molt divertit.
0: Es va quedar bastant flipat, quan li vas dir allò del formatge, sí. Perquè per un moment la cara de l'Andreu era de dir, hòstia, és veritat, no? Que... Llavors, en aquell moment treus una copa de vi, que obres l'aixeta de la guitarra, comença a sortir vi, efectivament, i t'omples la copa i veus. No? Llavors, jo crec que una mica tots els que estaven mirant ens hem quedat una mica flaçats. No? Llavors, a l'endemà, jo arribo a la feina i parlant amb en Ramon, que és un bon amic, li explico i li dic, hòstia, que ahir va passar això, va aquest programa i tal, i diu, sí, és el Sergi Estella, és el fill d'un amic meu. I diu, per què? Diu, no, home, perquè jo quan el vaig veure dic, aquest home, hem de fer un programa junts. I em diu, doncs, si vols, cap problema. Diu, a més, molt bon paio, segur que no tindrà cap inconvenient a poder-ho fer, no? I gràcies a tot això, doncs, estem aquí avui.
1: Estem aquí, és un plaer estar, és un bon plaer, és meu.
0: Vull dir, és... Moltíssimes gràcies. Aquí és... És un programa petit, però el fem sobretot una mica... Jo te'l presento perquè també nosaltres sempre diem que és un programa que des de l'entreteniment, que és una mica l'objectiu de la ràdio sobretot, des de l'entreteniment el que volem sempre és conèixer, aprendre més, saber de les històries i de les persones que convidem, no? I fugim de l'opinador o fugim del tertuliano. És a dir,
1: això està molt
0: amb
1: bé.
0: Tot el carinyo cap a aquestes persones, però el que volem sempre és que la gent que vingui sàpiga molt de lo seu. I que comparteixi. Mm-hmm. Vale? Doncs gràcies i comencem. Jo penso que en aquest moment començaríem pel final, és a dir, per què estàs fent ara i després ja anirem tirant amb tota la teva vida professional anterior. Llavors, actualment estàs treballant un dels projectes amb l'Andreu Buenafuente a Televisió Espanyola, amb el Futuro Imperfecto. I com arribes a treballar amb ell?
1: Bueno, això va ser... tenia un programa a TV3 que es deia Vosaltres Mateixos, i ja vaig anar allà a tocar un tema i una petita entrevista de 5 minuts. I la veritat és que va ser molt divertit, amb l'equip també em van tractar molt bé. La veritat és que tenen un equip allà que treballa, que són molt ben parits, a part d'uns grans professionals. I bueno, allà ens vam conèixer i vam fer bones migues. I bueno, després, això suposo que després a l'hora de pensar per aquest nou programa, doncs es van quedar una mica amb la idea de l'Ombra Orquestra, per fugir una mica també de la banda clàssica, que està molt bé també, però per provar-ho, no? Per això. I, bueno, i quan estàvem fent el programa m'ho van comentar i vaig dir, oi tant, vull dir, és que... clar, tampoc he tingut molta experiència amb la tele, és el primer cop, però ja només veient tot l'equip que treballa allà i tota la gent amb la que parles... és un saber fer tan maco que dic, hòstia, de cap, saps?
0: Clar, perquè la tele, evidentment, sempre passa això, no? Que veiem els 2, 3, 4 persones que surten en pantalla, però darrere hi deu haver-hi un equipàs aquí, no?
1: Jo vaig flipar molt, allà és un equip de desenes de persones, ja parlant des dels càmeres, els d'art, els de producció, els de so, bueno, hi ha una moguda, és que és bastant bèstia. De fet, si hi ha gent que tingui l'oportunitat de venir a veure el programa en directe, perquè el fan en un teatre a Terrassa, que es pot anar de públic, home, convido bastant que la gent vagi, perquè de fet des d'allà dins veus tot el que està passant, no? I com es grava i tal, i és super, és impressionant, impressiona bastant, sí.
0: I a més difereix molt del que tu estaves fent habitualment, no? Tu sempre fas sales o concerts, clar. Festivals i tal, i això suposo que et trenca una mica.
1: Em trenca i és una cosa que em motiva, saps? Estàs allà aprenent, bueno, els concerts també aprens, no? Però quan fas un concert, doncs ja vulguis o no, encara que canviïs el lloc, més o menys ja saps com funcionen les coses, no? Amb l'experiència i amb els anys. La tele és el primer cop, llavors és com passen moltes coses i hi ha molts personatges que tu no sabies que existien, però estan allà, no? I és un aprenentatge i clarament doncs, tens un compromís i una entrega amb el programa i estàs... És el nervi del com un nen emocionat amb alguna cosa, no? Exacte,
0: no?
1: És divertit. Llavors és tot un altre món, però de forma positiva, no?
0: I com t'hi vas trobar, en aquest sentit? Bé, còmode o...?
1: Sí, aviam, sempre hi ha nervis, però són aquests nervis que sempre s'expliquen que són els nervis del divertimento, no? De, sí. Bueno, de formar part d'un projecte molt gran, d'una cosa que mai has fet, i els nervis també, a mesura que van passant els dies de gravació, doncs ja els vas posant a lloc. Sempre hi han de ser, jo crec que sempre hi han de ser, però ja te'ls prens d'una altra manera. I ja m'ho passo pipa, m'ho passo molt bé, la veritat.
0: Bueno, això jo crec que es nota, eh? Quan veus el programa se't veu absolutament, no sé si els nervis és l'adrenalina aquesta que ens posa
1: sí.
0: En marxa.
1: A vegades però... diuen que estic molt serio, a vegades ma mare em diu, hostia, Sergi, és que sabes molt serio. Sabes per què ho soc, eh? Vull dir, jo a vegades tinc aquesta cara de pòquer que la gent es pensa que estic com emprenyat o alguna cosa, i no, estic, potser sóc el tio més content del món i tinc la... Podria jugar al pòquer, no em caldria ni ulleres de sol, ni sombrero, ni res d'això, saps?
0: Segur que triomfaria, no?
1: Però sí que cada cop em vestic més relaxat i més a dins, no?
0: Yeah.
1: Però, sí.
0: Bueno, tot això el Sergi també ho diu per lo que us explicava. Si heu vist el programa i ja veieu una miqueta la seva posta en escena, no? I si no, doncs després us animo també a que aneu a les seves xarxes socials i veureu també una mica aquesta posta que diu ell per aquesta serietat, que segur que quan rasques a sota deu haver-hi moltes més coses, no?
1: Sí, totalment.
0: Estic convençut que és una mica un posat, no? Al final tots el tenim, o sigui, cadascú fa el seu i...
1: És més cosa familiar. Si coneixes el meu pare o el meu avi eren aquests... El meu pare a vegades no sap si t'està parlant en broma o què, saps? Vull dir, i jo ho he agafat això i mira, forma part de mi, no puc evitar-ho.
0: Bueno, clar, això està molt bé. I hem començat parlant per l'últim, diguéssim, que seria aquest projecte, però clar, tu fa molts anys que t'hi dediques i que a més tu realment ets músic i cantant, i per tant, doncs, aquí tens una experiència. Tu recordes el teu primer record amb el tema de la música? Quin és? De petit o amb quin instrument o...
1: Sí, de records en tinc molts, perquè hi ha alguns que no me'n recordaré, clar, però sobretot al principi el primer contacte amb la música va ser amb una guitarra espanyola que em van regalar els meus avis en aquell moment. El meu pare toca la guitarra, llavors tinc el record, no?, del meu pare ensenyant-me melodies. La que més me'n recordo és d'una cançó que es diu, el grup es diu Els Shadows, la cançó es diu Apache.
0: I tant.
1: Me'n recordo molt el meu pare ensenyant-me aquesta cançó, i després ja anar, jo, diguéssim, em anava ensenyant coses i després jo ja sol, ja, quan ella estava currant o alguna cosa així, jo començava a mirar altres cançons dels Beatles, tenia un llibre d'aquests. Llavors me'n recordo molt d'aquest procés, no?, de ser un nen que arribava a casa i agafava la guitarra i tocava.
0: Això amb quina edat, Sergi? Més o menys.
1: No ho sé, sí, deurien ser 5 anys o... Sí... No te sabria dir del cert, però sí, potser amb 5 anys ja...
0: Déu-n'hi-do,
1: eh?
0: Sí. Déu-n'hi-do, és que és de molt, molt, molt petit, molt petit. I llavors tu, clar, també ho has viscut a casa, dius que el pare també toca la guitarra,
1: sí.
0: Suposo que és un tema que també vius molt de prop. I en quin moment tu realment després dius, ostres, això ha de ser la meva vida, no?
1: Clar, és més com un procés, no tant com un dia que prens la decisió, és més el fet de... Clar, és que no ho decideixes perquè vulguis o no, ja ho és des del principi, no sé com dir-ho. Ja des de petit ja vas tocant, a mesura que passen els anys vas aprenent altres coses, se t'obre el món de la música, diferents estils, diferents grups, llavors comences quedant amb els col·legues per tocar, fas el primer grup, sense cap tipus de pretensió tampoc, vas allà a passar-t'ho bé, que jo crec que és el més important.
0: Sí, és el principal.
1: I llavors veus que, doncs, que vas tenint bandes, llavors comences a cobrar d'això i dius, ostres, si em paguen per fer que em mola, està guai, vale. Després també dius, vale, també perquè suposa molta feina, no? I comences a fer la reflexió, madures més, no?
0: Clar.
1: I a mesura que vas madurant, dius, hosti, pues, ja està, aquí estic. Vull dir, faig el...
0: Et va portant cap allà i
1: sí,
0: és qüestió
1: allò,
0: també de...
1: Sí, no és allò que dius, vale, ara serem... No sé, jo crec que és més com un procés, no? I aquí estic.
0: I en aquest sentit, tu tens alguna formació específica del tema? És molt autodidacta, molt d'experiència?
1: Al principi va ser bastant autodidacta, però els meus pares al veure que tenia un interès, perquè diguéssim que quan era petit... Era, no és com el meu pare m'obligués a tocar la guitarra, saps què vull dir? La tenia allà i veia, van veure que hi havia l'interès i llavors van dir, doncs, l'apuntem a música. Vaig anar a l'Escola Municipal de Música. Sí que és veritat que allà no vaig durar massa perquè també em feien fer teoria i altres coses que jo en aquell moment no tenia l'interès, no? Després algunes classes particulars de guitarra i després vaig anar al Conservatori de Música Moderna del Liceu, allà vaig fer el grau mig, allà sí que ja començava la teoria i tal, però estem parlant que ja tenia 18 anys o així, en el sentit que potser ja estava més... Ja,
0: clar, una mica més
1: havia,
0: madur...
1: Havia gaudit més l'instrument durant tots aquells anys i ara és com, ostres, hi ha moltes coses que m'agradaria saber la teoria, per què passen, no?
0: Clar.
1: I aquestes serien com això, l'Escola Municipal de Música i o sigui, parlant de formacions reglades. Després, durant tots aquests anys, he tingut diferents professors de guitarra que me l'han ensenyat molt, no? Del Casal de Mirasol, també hi vaig anar durant la temporada. Vull dir que he anat agafant de diferents llocs.
0: Que al final suposo que és l'interessant, també, no? Anar bevent de diferents aigües, no? Que al
1: sí,
0: final...
1: clar, perquè són diferents escoles. Clar. O sigui, no físicament, sinó són diferents formes de... Per exemple, doncs, l'escola municipal, doncs, m'ensenyava doncs, les partitures i tal, això no em va agradar tant, però... Després a Mirasol hi havia tenia un profe de guitarra que em va obrir una mica més el món del blues i del rock and roll, més... Et donava un full amb tot d'artistes i em vaig quedar aquell full i ja vaig començar a investigar, a descobrir coses... Al Conservatori de Música Moderna del Liceu t'obre doncs, tot el que seria la música moderna, des del jazz, des del rock, des de tota una bogeria. Que hi ha coses que retens més i d'altres no, això està bé. És veure el que tens davant i llavors tu fas el teu. Saps?
0: Com a mínim tens l'oportunitat de conèixer-ho, no?
1: Exacte.
0: I suposo que tu llavors ja tries cap allà,
1: sí.
0: Que després veurem una miqueta cap a on has tirat, no? Sobre el teu... I llavors podríem dir que... tot aquest trajecte et porta que et dediques exclusivament al món de la música. No tens altra professió, diguéssim.
1: Bueno, ara sí que em dedico plenament a la música. Jo vaig fer magisteri musical, també. I llavors he estat fent de professor durant 8 anys. I m'encanta, també.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè, mira, la cosa és... Pots acabar el batxillerat i vaig fer... Vaig fer un any que vaig estar estudiant un altre cop. Vaig fer la selectivitat. Vaig fer un any d'història, però vaig fer més història dels futbolins de l'Autònoma que de cap altra cosa.
0: Hora lliure.
1: Sí, sí. No estava molt per la labor. Vaig acabar el primer curs, vaig fer els exàmens i tot i tal, i després vaig estar un any tornant a estudiar per fer la selectivitat perquè volia pujar nota per fer magisteri. Vaig fer això i després vaig fer magisteri musical a la Universitat de Barcelona. Vaig fer magisteri i després d'això vaig començar a treballar de mestre, més que res perquè m'agradava, no? Dic, ostres, m'agradava la música, m'agradaria ensenyar als alumnes aquesta passió, saps?
0: Quines edats?
1: Ui, des de 3 anys fins a 10, no? O 11, que és el col·le. Primària.
0: Vas pillar la part bona.
1: Primària. Bueno, és que tampoc hi ha part bona i part dolenta. Depèn sempre del mestre, eh?
0: No, està clar, està clar.
1: Vull dir, que hi ha de tot. Tot depèn de filosofia. Però...
0: Vull dir, per les experiències habituals que t'expliquen professors, no? De secundàries i tal, que és una mica més complicat.
1: Sí. Però bueno. Però bueno, sí, és relatiu, també, eh?
0: Com molt bé dius, tot té la seva part bona.
1: Exacte. Sí, a mi m'agradava molt fer de mestre. El que passa és que amb els projectes van començar a sortir propostes per tocar entre setmana o això, que m'ocupava en moments de fer de mestre i clarament havia d'escollir en aquell moment. Clar. I va arribar un moment que vaig dir, pues, deixo de banda allò de mestre, com la de música i tal, tinc bastantes propostes, doncs anem tirant d'això. I ara ja porto 2 anys això, dedicant-me plenament a la música i a la faràndula.
0: I els bolos, que no parin, no? Bueno, veient una mica com et presentes, no?, al món, a les xarxes i a la teva web i tal, jo he vist d'entrada que posa músic, cantant i one man band. Mm-hmm. Jo t'he de dir, encara que no t'ho sembli, que tenim alguna cosa en comú.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo podria ser també un one man band perquè és Juan Palomo. Sóc el productor, guionista, locutor, i sort tenim del tècnic, del Jordi, que me soluciona la part aquesta, que aquí sí que sóc incapaç, però sí, em va fer gràcia perquè al final una mica vaig pensar, ostres, jo també toco totes les partes de l'orquestra.
1: Clar, tots tenim un one man band al nostre interior.
0: Sí. Exacte. I després també una cosa que jo crec que aquí sí que haurem de parlar-ho bastant a fons, que és aquesta faceta teva del instruments que te'ls fas tu mateix, no? I jo crec que aquesta és una part molt interessant, molt interessant. Tens, no sé si és una, diguéssim, una idea de luthier o simplement parteix de l'experiència aquesta que tu has buscat, però, per exemple, veient perfils del teu Instagram i posts i tal, tens un taller que per a ell lo querria el programa de Bricomania.
1: Ostres, perquè... merci, perquè jo penso... Aviam, és una habitació, vulguis o no, és una habitació petita que ha anat transformant-se, Fa un any o així, si haguessis entrat en aquell taller, no s'hi podia ni entrar.
0: No s'hi podia caminar.
1: Bueno, perquè vaig començar a acumular coses i objectes i vaig començar a posar unes estanteries d'aquestes gegants que no podia ni moure'm, no. I va haver un moment que vaig dir, escolta'm, deixa d'acumular trastos, que a mi és el que m'agrada acumular tot de coses, però és que no tinc l'espai, saps què vull dir? I llavors vaig fer una mica... Tenia un col·lega que diu, ostres, això lo está haciendo mi padre ahora mismo en su taller, també. És com un moment de persona gran, no? El moment que comença a arreglar, es dedica totes les tardes a arreglar les coses, que després potser no fa res en el taller, però ordena totes les claus per ordre i totes les bloques al seu lloc... Ostres, tot molt maco. I després ja està, se'n va jugar la petanca ja, o no?
0: No sé, la veritat és que quan veus algun vídeo sembla increïble perquè està tot a puesto.
1: Bueno, això ho pots trampejar una mica.
0: Sí, no? Només hi ha un trosset.
1: Exacte.
0: Vale. I llavors, el pitjor per això que deies ara de l'edat és quan comences a acumular pots de vidre amb tapes. Esto ja sí que significa que estàs ja en la maduresa absoluta.
1: No, que està moment... guai, però vull dir que...
0: De moment no, eh? De moment no.
1: Si tenim aquesta paciència ja...
0: Molt bé. I llavors, això t'ho deia perquè, clar, el programa, jo crec que, suposo que t'ha donat un punt de més coneixement per part del públic, no? L'aparèixer en televisió i suposo que és una mica un puntet, no?
1: Sí, portem 5 programes, 6, i sí, hi ha gent que s'interessa molt.
0: Clar.
1: Veu allà un tio tocant instruments raros, o ja, a més, el que deies tu, un one man band, està allà i hi ha molt interès.
0: Clar.
1: Sí, és un punt on et dona més visibilitat, clar, sortir per la televisió.
0: Bueno, sí. Jo ho lligava una mica amb el tema aquest d'aquesta faceta de fer-te tu les guitarres. Mirant també una mica les teves xarxes i tot això, coneixem la guitarra aquesta que s'ha fet una mica més famosa, no? La que portes també avui a l'estudi, que després el Sergi ens acompanyarà també algun tema seu.
1: Clar.
0: I a part d'aquesta he vist que tens 4 o 5 models completament... sorprenents.
1: Sí, tinc diverses, sí.
0: Podem parlar d'una escombra.
1: Sí, l'escombra elèctrica, tenim la guitarra de llaunes, de cervesa, que aquesta també... Vaig fer algun vídeo que també es va moure bastant. Després tinc una altra guitarra feta amb una peça d'una barca, que és un col·lega meu de Sitges, va a pescar i fan servir una barca que es diu el Petit Català, que és com un petit catamarà de fusta. I just la peça del mig, doncs, ell tenia aquesta peça i va dir, ostres, crec que això t'aniria molt bé per fer-te una guitarra. És un tros de fusta gegant. Això passa quan s'escampa la veu de que Sergi Estella acumula deixalles o porqueria a casa, la gent comença a donar tot el que no volen, saps? I dius, home... I per això,
0: una mica d'ordre, no?
1: Exacte, i per això acabes amb un taller... Jo tenia 2 gats i encara no els he trobat, saps què vull dir? Ja no sé on són, saps?
0: Ara et diu Sergi Estella Diògenes, no?
1: Exacte, tal qual.
0: Tal qual. Però, de tota manera, hi ha una, que és aquesta que dius, la Sea Wolf, em sento
1: sí,
0: que es diu, no?
1: Sí.
0: Que és aquesta de la barca,
1: sí.
0: Que, a més, amb aquesta, té aquesta història que has explicat etcètera. I a més, crec que tu mateix et fas les caixes o les fundes, que també tens una vessant artista, perquè, per exemple, a la Seawolf li fas una caixa molt guapa, també, no?
1: Sí, el problema que, o sigui, no el problema, però el que passa quan et fas les teves pròpies guitarres és que llavors no pots utilitzar fundes de guitarres estàndard per les mesures i tal, i que t'has de fer tu les fundes. Clar, jo vaig decidir fer-me les de fusta, encara que sigui primeta, perquè a cap i a la fi, al principi les deixava per allà posades a la furgoneta, però era un drama perquè paties per si algun revolt i acabat... Llavors vaig començar a fer les caixes. Però clar, fas la caixa de fusta i jo també m'agrada... M'ho passo bé fent coses manuals, no? I em poden passar les hores i penso en les meves històries, no? Jo crec que deu passar molta gent, això. Llavors fas la capsa i vas dir, ostres, aquí li podria posar una imatge de... Surt
0: un pop,
1: sí, intentant caçar un petit català allà al mig. Això com molt èpic, no? El Kraken aquest, no? El rotllo aquest. I darrere li vaig fer un far, rebaixant la fusta, així, amb un estil old school, que se li diu, no? Un far amb una rosa i tal. I clar, jo passava els dies fent això, i tenia col·legues que diuen, tio, o sigui, portes segles dient que has de fer noves cançons, i ara t'estàs passant setmanes fent la història aquesta.
0: Però tu passes bé,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, clar, però és un perill, també. Ha d'haver un moment que has de dir prou, saps? Perquè si comences allà a tonejar la capsa, van passant els dies, dius... Siguem pràctics, que poder guardar la guitarra, que estigui xula, però tampoc et requereix aquí, que no sigui com la Sagrada Família,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: quan l'acabaràs.
0: Dos anys per fer la caixa.
1: Exacte.
0: No? No, però sí, és molt curiós, perquè bueno, jo us animo molt a que veieu realment el seu Instagram, que després el comentarem, perquè veieu realment per on va el tema, és a dir, que té una capacitat creativa molt, molt important. A més, tens un vídeo molt divertit que es diu El Coso Pirulón, i jo volia preguntar, allò és veritat o és una fake que t'has muntat tu mateix d'explicar que vas a la deixalleria a buscar restes i tal?
1: No, això és uns estudiants d'una escola d'audiovisuals de Girona, que havien de fer una pràctica que era fer un petit documental, i van contactar amb mi i van venir un dia a casa, i llavors era anar a la deixalleria, agafar algun objecte per fer una guitarra, i ens hem passat tot el dia al taller fent aquella guitarra. I llavors, ostres, com li direm això? I mentre dinàvem, un té una xicota argentina i ens explicava el concepte de coso, de com referir-se a una cosa, crec que es refereixen... Bueno, no sé, no ho vaig entendre tampoc massa. Llavors, què? Quin nom li posem? I en veritat l'objecte, si el gira, sembla una piruleta, la guitarra sembla una piruleta.
0: Sí, té una forma, sí.
1: I llavors,
0: sí.
1: El coso pirulón.
0: Allà ja està, quedat,
1: no, ja... Són coses que... És divertit, a mi m'agrada que vingui gent a casa, no? Hi ha més estudiants que tenen la motivació aquesta de gravar-ho tot bé i tal...
0: I la veritat és que suposo que la faceta aquesta que deies de mestre, no? Et surt també una mica amb aquest punt, no?
1: Bueno, no, tampoc. Ells en saben molt més que jo, eh? Jo encara...
0: No, jo ho dic amb la relació, no? Amb allò d'obrir-te, de deixar que vingui...
1: Sí, a mi m'agrada. A més, bueno, jo... Aviam, jo què sé, va coincidir que eren molt, molt bons nanos i molt fàcil de fer, saps?
0: Clar, està guai. Sí. Bueno, jo et diré que he dedicat força temps a revisar tota la teva xarxa social, Instagram i tot això. Digue-li paciència també al tema, ha sigut un curro perquè tens un fotimer de publicacions.
1: Merci.
0: I la veritat, superinteressants. I el primer post el vas posar, potser tu no te'n recordes, el 17 de febrer del 2016. No, i pujaves justament la guitarra que has portat avui a l'estudi i a la que hem comentat també del programa del Buenafuente, era la que presentaves una mica en públic. Aquell post va tenir 33 likes i un

0: amb Joan Carles Simón, a Esplugues FM, al 99.7, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs després d'aquesta pausa tornem a recuperar la conversa amb el Sergi. Ara, com dèiem, ens interpretarà algun tema seu que ens explicarà ell mateix. El Sergi, dintre d'aquell camí que una mica ens ha explicat que va fer cap a la música, s'ha adreçat molt cap al blues, el folk i el rock. I tot teu, explica'ns i toca el que tu vulguis.
2: Sí, doncs tocaré una cançó del meu primer disc, que és, el disc es diu Superes i et fots, i aquesta cançó es diu Màrtirs quotidians. Podríem dir que aquesta cançó potser agafa més la vessant de folk, i és una cançó que a mi m'agrada molt. A veure què us sembla.
1: Vinga, endavant.

0: Més inútil que l'última llesca de pa Bimbo, despreciat com la darrera oliva en el plat, infravalorat com aquell cèntim que ningú vol de canvi, insultat, maleït com un trist condó caducat. Aquell globo de fira perdut entre els núvols, el cul de cervesa que ara cendré, el petó que no ho és quan et fan una cobra, el rotllo de vàter quan ja no té paper. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. Aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. El mitjó foradat, esterrat sota el llit, el xumet que tenies quan eres petit, les sis vides que encara quedaven al meu gat, tres diumenges perduts pel maleït mal de cap, el pet que no tires per no fer soroll, les marques que un dia vas deixar-me al coll, les samarretes velles que ara són draps, tot el que sento per tu i encara no saps. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. I aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans. Que fan que ja res sigui com abans. Que fan que ja res sigui. Com abans.
1: Genial. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Darrere, com veieu, darrere d'aquesta imatge tan seriosa, a part hi ha una sensibilitat que desborda, eh?
0: Merci.
1: Fantàstic, de veritat. Merci. No tenim públic i, per tant, no podem aplaudir, però jo crec que tots els que esteu escoltant en aquest moment, suposo que us ha passat com aquí al Jordi, el tècnic, a mi, que ha sigut molt emocionant. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Aquest tema, a més, és del teu primer treball, del 2017.
0: Sí.
1: I ja ens has explicat una miqueta el que era. Després vas publicar alguna més el 2020, si no m'equivoco, un single.
0: Sí, exacte.
1: El 12 Pack Blues.
0: Sí, va ser l'època aquesta del confinament i tal.
1: Com ho vas viure, això?
0: Doncs la veritat, o sigui, una putada per no trobar-me amb els col·legues i la família. Això va ser el més...
1: Això va ser duríssim.
0: Sí. Pel fet d'estar-me a casa tampoc em suposava cap tipus de problema, perquè vulguis o no fas instruments o estàs allà, si estàs distret, fas les teves coses i tal. Però sí, sobretot una merda pel tema de no trobar-te amb la teva gent. Jo també sóc una persona...

0: persona que m'agrada molt trobar-me amb els col·legues diàriament, quasi. Clar. Llavors és com... Bueno, i també una merda per tota la gent que perdien familiars i històries, no? Tot és una mica bastant dramàtic.
1: Sí, una època dura. Jo t'ho deia perquè abans d'entrar a l'estudi et comentava que tinc un bon col·lega, el Joan Hernández, que és guitarra i que segurament jo crec que haureu coincidit en algun lloc, segur, estic convençut. I amb ell vam viure de prop també aquesta història, no? La suspensió de bolos, el fet aquest hòstia, de no tenir gairebé ni ganes de crear, no? Perquè estàs una mica allò amb l'energia molt a baix. I tot i així tu vas treure aquest tema, i no sé si va ser producte també d'aquesta etapa que el 2021 vas treure també un altre treball, que era el Blood Like Wine.
0: Sí, correcte.
1: I que aquí ja tenies, diguéssim, suposo, una mica més de marxa, no? Què va passar amb aquest disc?
0: És més... El 2017, quan vaig gravar el primer disc, tenia poc contacte amb el meu projecte, diguéssim, l'estava com... encara coneixent, no? I avui en dia també, que el projecte va madurant, no? Va evolucionant. I diguéssim que el segon disc, doncs, és bastant diferent al primer, simplement perquè jo també durant aquests anys vaig seguir tocant i fent instruments i històries, i això m'ha ajudat a créixer com a música i que creixés el projecte. Sí, de fet, escoltes el primer disc i el segon veus clarament que hi ha una diferència. No que sigui millor ni pitjor, però sí que jo com a músic tinc la sensació que el segon està més madurat i tinc més clar el so que busco, no?
1: Clar.
0: Tot i així, ara en els pròxims temes que aniré traient, jo crec que intentaré buscar un equilibri entre les dues coses, no? Que sigui que els temes estiguin treballats com el segon, però que també conservin una mica la brutícia aquesta sutil, no? La cosa orgànica del primer, no? És
1: aquesta autenticitat, no? Que
0: sí, que no tampoc que al final no acabi sonant tot tan net i tan pulcre que no que puguis, que estigui ben treballat i que, però que puguis també tancar els ulls com els discs d'abans, no? Tal com es gravaven, que podies tancar els ulls i imaginar-te on estaven fins i tot els músics depenent d'on et sonen els instruments, no?
1: Sí, no aquell so pla que ens hem acostumat amb la música potser més diguéssim digital, no?
0: Que al final... Sí, que també va a gustos, vull dir, depèn de quin tipus de cançó o d'estil o de grup, potser ja va bé, però en el meu cas, en el meu projecte no, trobo que ha de ser una mica més orgànic, sí.
1: I una qüestió que també m'interessa molt, Sergi, tu et presentes com a l'hombre orquestra, no?, per dir-ho,
0: sí.
1: Però segur que has treballat amb altra gent, que has fet altres projectes. Amb qui més o menys podríem saber si has treballat o que has fet temes que t'hagin interessat a tu personalment?
0: La cosa és que quan comences ja vaig començar... Jo quan vaig començar ja tocant amb grups, el que dèiem abans, amb col·legues, no? Teníem un grup de punk i ska, érem uns bandarres, i després vaig estar en diferents grups de punk, també m'agradava bastant. Després ja vaig començar a anar-me més a escriure més cançons jo pròpies, llavors ja em va sortir potser amb la vessant més pop o més d'autor, no sé com se li ha de dir, i tenia un grup, no?, que cantava els meus temes amb contrabaix i tal. I després també vaig tocar amb Empty Cage, que som un grup que vam guanyar el So Nou del 2012, que érem guitarra i bateria, una mica influenciats per grups com White Stripes o Black Keys o gent així. I ara, actualment, de fet, encara estic en alguna formació. Estic amb un grup de versions, que ens ho passem molt bé. Bueno, anem disfressats, i jo vaig de John Lennon, per exemple. Anem disfressats d'Estrelles Mortes, i un va d'Elvis, l'altre de Freddie Mercury, però toquem cançons del Fari. Saps què vull dir? El Fari, Julio Iglesias, Camilo Sesto, i a més les fem en versió heavy o rock o alguna cosa així, a la gent li vol el cap.
1: Però això ho has de penjar a algun lloc, que ho escoltem, eh?
0: Bueno, si la gent ho vol veure, The Killing Hits, ens diem. Hi ha algun vídeo al YouTube i ens fem unes risses perquè ajuntem, jo què sé, Rammstein amb Miguel Bosé. I comencem a tocar Rammstein i algú veus allò del públic movent el cap i quan comença el cantant a cantar Miguel Bosé, el tio està traient espuma per la boca, saps? A dir, m'acabo en dena. Sí, sí, sí. I ens agrada això. Llavors, sí, he estat en diferents projectes, però ara, diguéssim, estic més centrat amb el meu perquè m'està suposant bastanta feina i també sent un sol em motiva més.
1: Està bé. Molt punk, molta història d'això que estaves explicant, però qui és la gent del Sir Pistolet?
0: La gent del Sir Pistolet són de Terrassa, que no passa res, ningú és perfecte, però són uns tios de puta mare. De fet, encara estem fent un espectacle que fa com 4 anys o 5 que tenim, que es diu Potser no hi ha final. Són en Tomàs Cardús, l'Enric Petit i el Marc Hidalgo, i també el Blito, el Pablo, i estem allà doncs, fent un espectacle que es diu això, Potser no hi ha final, acrobàcies i tal, i jo faig la música en directe, que m'ho passo molt bé, la veritat, perquè, al igual que parlàvem de la tele, no, que no havia fet mai el circ, en aquell moment tampoc havia entrat, i amb aquest projecte doncs, he conegut una mica com funciona el tema del circ i tal, i anar voltant per diferents llocs, i que tu passes com un nen, i també, doncs, com amb la tele passa, que si és un equip de gent maca i tothom té la passió per aquell projecte, doncs tot és molt fàcil, no? I ens fotem unes hores allà de furgoneta i tal, però vulguis o no, doncs ens ho passem bé, no? I
1: clar,
0: està guai.
1: He volgut treure això perquè tota l'estona, si veieu, doncs estem veient aquesta dualitat del Sergi, no? De tipo duro i con esta imagen, i després veieu que també té aquest transfons, no? De col·lega, de sensibilitat, de treballar en temes molt variats, mm-hmm, i explotar la part artística des de molts vessants, no? I això, jo crec que això és molt enriquidor, i al final, a tu com a experiència personal segur, i després tenir l'oportunitat també pels altres de compartir-te, doncs és un tema que té que estar molt bé.
0: Sí, jo la veritat és que no em puc queixar. Bueno, sí, em podria queixar de moltes coses, però sí que és veritat que sent positiu, ostres, doncs m'ho estic passant bé i m'agrada compartir amb la gent, no amb tothom, sempre, aviam, és com tothom, la gent que realment t'entra, no? O que estàs a gust. Tinc la sort de treballar amb gent que estic a gust i vulguis o no. El que dèiem abans, jo sóc així com molt seriós, però és que no m'ho faig, és el... Jo què sé, vaig néixer així, la gent em pregunta si estic enfadat i històries d'aquestes, però sóc una persona que s'obre molt i la vessant artística m'agrada molt treballar-la i jo crec que és important.
1: Bueno, i ser molt autèntic, perquè al final el que no podem és anar sempre amb una careta, no?
0: No, això és important.
1: Has de ser com ets i ja està. No?
0: Si vols que funcionin les coses, clar, has de ser com ets. I amb els projectes o amb les bandes o això, no... No has de fingir res. Si has de fingir coses, és que alguna cosa passa.
1: Jo no tinc aquesta sort, però sí que comparteixo feines amb equips i tal, i tu al final pots, diguéssim, un dia o dos, pots ser qui no ets. Però,
0: sí,
1: però si tu has d'estar currant amb gent, com dius, i compartint furgoneta, compartint hotel, compartint concerts, tu has de ser qui ets, no?
0: Sí,
1: no,
0: totalment, no, perquè t'obres, i quan t'obres, doncs... és quan estàs més a gust i estàs relaxat, no pots estar constantment tens aviam què pensen els altres.
1: Pues que sàpigues que ens agrades molt, fins ara.
0: Moltes gràcies.
1: Estamos ahí en línia.
0: Merci.
1: Llavors, ja t'he dit abans que m'havia invertit força temps en revisar el teu Instagram i he al·lucinat amb la quantitat de llocs, pobles, festivals que has actuat, és brutal. Sí. I m'ha cridat l'atenció que hi ha un en concret que dius he actuat a un poble que es diu Viliella,
0: sí,
1: que són 20 habitants.
0: 20 habitants.
1: I no sé si el concert va ser pels 20 o va venir gent de fora i era una miqueta més.
0: Va venir gent de fora, però no pensis que eren molts més.
1: Estàvem allà, no?
0: Sí. Bueno, és que això... A mi m'agrada molt tocar, i mira que he tocat amb... O sigui, toco en festivals, en sales, en el carrer... Per cap i a la fi no depèn tant de la quantitat de gent o del que sigui, sinó de l'ambient que es creï, no? Sembla un típic tòpic, però la veritat és que és així. I a Viliella me'n recordo que vaig arribar allà i estàvem fent allà uns xais així posats com en té, saps? D'aquests que has de cuinar durant...
1: On és aquest poble? Ara té mort, eh?
0: No, està amunt, jo crec que a prop de Puigcerdà o així, o potser m'estic equivocant, eh? No és que estigui a prop.
1: Sí, és un poble d'aquests de Pirineu i...
0: Tal qual, sí, casetes de pedra...
1: I arribes allà i et trobes 20 i pico, 30 persones amb aquest escenari.
0: Allà, quina hora toquem? No, aquesta hora, però potser després de dinar, saps? I és que estàs tan a gust i et traten tan bé que dius, puta mare...
1: Endavant.
0: Que on em monto? Monta't on vulguis, clar, que allà tenen camp, tio, saps què vull dir?
1: On t'arribi el cable, no?
0: Exacte, pues, allà i posem un... A vegades són els llocs on t'ho posen també més fàcil, saps? I flueixen les coses.
1: Bueno, és el que tu dius, al final és sentir-te bé i sentir-te a gust i amb el rotllo de la gent. I el lloc amb més gent amb què has actuat?
0: Ostres...
1: Algun festival d'aquests o...?
0: Sí... he tocat en diferents festivals, potser un de Suïssa, que vaig anar a tocar allà. És que no ho sé, no ho he comptat mai, però...
1: Bueno, per curiositat,
0: Sí, no, davant de centenars, i diria milers de gent, sí que he tocat, formant part d'un festival, eh? Mil persones que em venen a veure a mi, perquè ningú em suporta, no? Però, però no, sí que he tingut l'oportunitat de tocar davant de gent.
1: Això mola, no? Això és un tema, suposo que...
0: Mola. Sí, de fet no he tingut mai cap sensació negativa en el sentit de públic i coses d'aquestes, saps? Sempre he tingut la sort de tocar en llocs que m'han tractat bé. Sí que hi ha llocs que són curiosos. Me'n recordo un cop que vaig fer una gira per Itàlia i vaig tocar en un poble i el lloc era curiós. Hi havia tot de senyores grans amb cadires i, clar, quan vaig començar a fotre-li castanya, les senyores van marxar i ens vam quedar una senyora, jo i el tècnic. Però t'ho passes bé igual, saps? Si estàs començant, pot ser que et vinguin els dubtes. Però si creus en el teu projecte i dius, ostres, tinc dues opcions. O passar-ho malament durant una hora, o passar-ho bé i ja vinga. Està. Vull dir que aquestes coses s'han d'aprendre també, eh? Has de ser fort mentalment, de dir, ostres... O quan toques en un bar i hi ha la típica taula que parlen molt fort, com si tot el bar hagués de sentir que estan parlant, saps? Però jo ja he arribat un moment que estic fent la...
1: Ja t'aïlla, suposo,
0: tocant,
1: no?
0: Bueno, no m'aïllo, com que tinc molt feedback amb el públic, i dic, escolta'm...
1: Explica, vols
0: que et deixi el micro i ens expliques a tots? Saps? Vull dir, de bon rotllo, sí, però sí. La pollita ja
1: la té estirada.
0: Ja arriba un moment que ja... Ho has de fer bé, ho has de fer amb tacte, perquè que trenquin la cara, no, tampoc,
1: però això
0: saps?
1: Però això te'n sobren tables.
0: Però, sí, en aquest sentit ja arriba un moment que ja t'és una mica igual i dius, mira, jo m'ho vull passar bé, senyor, vull dir, explica-li d'aquí una hora, vale? Li expliques això i si és el teu col·lega, doncs... li compres un CD dels meus i estarà molt content.
1: Lo maco d'aquesta història suposo que és el que tu dius, al final no depèn tant del que passi fora, sinó de com tu encaixis tota la història. No?
0: Clar, totalment, perquè no pots controlar què passarà, és impossible.
1: I feina, per lo que veig, tens bolos aquest estiu ja fins a l'octubre i feina a tope.
0: Sí, i em vaig tancant més, i alguns que encara he de posar, però m'han de passar el cartell i tal, i tenen una data com per publicar-lo i això. Com sempre, a mi m'agradaria tenir molts més bolos. Això és una cosa que... Jo soc d'aquests que m'ho passo bé fent bolos i m'agradaria voltar por ahí. Bueno, a poc és una cosa que ha d'anar picant pedra. Sí que és veritat que m'estic començant a tornar a centrar, de dir, ostres, l'últim disco és del 2021, hauries de començar a treure cançons perquè no pot ser que deixi tant temps, no? Perquè a vegades amb l'excusa dels concerts o altres històries ho vaig deixant com de banda, sobretot pel tema logístic, saps? No, tampoc tinc un estudi, jo és com algú molt... i tal, he de buscar el moment. Però sí, pels concerts no em puc queixar, la veritat.
1: Bueno, doncs que continuï, perquè al final, justament això, com tu dius, està molt bé entrenar, però també s'ha de jugar, no? També
0: sí, totalment.
1: S'ha de sortir al camp, també. No? I també m'agradaria que ens expliquessis una mica una experiència. El 2024, l'any passat, hi ha una productora, After School Productions, que va fer un documental que es deia History of One Man.
0: Sí.
1: I... Què va passar aquí? Com va anar tota aquesta història?
0: Això és molt divertit, perquè els dos nois aquests són d'Esparreguera, el Fran i el Xandro, i em van enviar un mail que al principi em pensava que era com de broma o alguna així. Volem fer un documental sobre el teu projecte i tal, qual, i dic, ostres, i aviam, em demanaran pasta o alguna cosa, saps?
1: Tu pensaves que et volien demanar pasta a tu?
0: No. Com si fos un timo, saps? De rotllo, clica aquest link.
1: Exacte,
0: i saps? Vull dir, coses d'aquestes.
1: No, sorteig no. No sé què, sí.
0: No. I van venir a un concert. I, ostres, vale, eren dos tios de puta mare i van dir, mira, no ens dediquem a això, però ens agrada molt. I tenen la productora aquesta After School Productions i es diu After School perquè ells són molt col·legues i després de portar els nens al col·le s'ajunten al parc.
1: Ah, està bé.
0: Allà, i per això es diu After School. Hosti, no? I estan allà i tal. I els mola molt la música, van conèixer el meu projecte, els va agradar molt, i van dir, fem un documental. I dic, vale, puta mare. Però clar, el documental és... de moment no està penjat, perquè primer l'estaven passant per festivals, també va sortir per la BTV d'un parell de cops. Està molt bé. La veritat és que va ser molt maco. Està molt ben gravat, el so, com això, el guió, no? Ben treballat, i em vaig sentir molt a gust. I, de fet, l'any passat, el Festival de Blues de Cerdanyola el vam poder projectar allà, en diferents llocs s'ha pogut projectar, també Rubí també es va projectar en un festival de curts. Vull dir que hem tingut la sort de poder-lo moure i bueno, era més com... com l'experiència i treure una criatura que n'estem orgullosos, saps? A mi aquestes coses em fan una mica de vergonya, això, els documentals. O sigui, no documentals, o...
1: Que parlin de tu, vols dir?
0: Sí, no... Sí, a vegades és com... clar, jo què sé... no, a vegades em faig ràbia a mi mateix.
1: Ja, bueno, perquè a vegades et passa, no? Que a mi hi ha gent que em diu, tu quan t'escoltes la veu a la ràdio, sí, no et sembla això, raro? Sí, perquè com que l'estàs gaudint i com que tu saps que és la teva veu i intentes, diguéssim, que sigui el més natural possible,
0: sí,
1: al final.
0: Sí.
1: I jo crec que, a banda d'això que dius que és molt, molt normal, però també té que ser molt xulo que fotin un documental sobre tu i sobretot sobre la teva història.
0: Però,
1: que
0: clar,
1: fas, no?
0: Vaig pensar, hòstia, normalment fa el documental quan la palmes, no? I dic, què faran? Quan acabin
1: vas tocar fusta.
0: Clar, dic, després, quan aparin de gravar el documental, vindrà un per darrere i amb un totxo em fotrà el cap, saps? I pum, l'èxito del documental pòstumo.
1: Todo fuera. Bueno, anem avançant amb el programa, i jo no me'n puc estar de fer-te una pregunta que he vist també, que no sé per què, i m'agradaria conèixer la història. T'agrada fer-te fotos, inclús tens alguna caricatura, algun dibuix, amb una cullera al nas?
0: Va, això és una cosa que m'ho va fer un col·lega fa poc. Quan fem dinars i coses d'aquestes, arriba un moment que tots fem això de la cullera, que te l'has d'aguantar amb el nas.
1: No l'havia sentit
0: no
1: mai.
0: No ho fem mai, això?
1: Mai. És que per això t'ho pregunto, perquè m'ha semblat...
0: Amb una cullereta li tires una mica d'alè, diguéssim, i has d'aconseguir aguantar la cullereta.
1: Que es quedi a la punta del nas,
0: I ja està, arriba el moment que fem això i estem els col·legues allà fent el tonto.
1: És com un final de festa.
0: Sí, com un moment de vinga, aviam qui... I clar, tots amb la cullereta al nas i és com graciós perquè no estem amb el mòbil ni jugant a la consola i això és només una cullera i tots fent el d'això.
1: És trencar també la imatge, no? De dir, té que ser graciós de veure...
0: És molt graciós veure els col·legues
1: tots amb el...
0: Sí, diguéssim que no és al principi del sopar o del dinar, és més tirant cap al final.
1: Ja està avançat el tema.
0: Sí, exacte. I llavors tinc un col·lega que em va fer la foto aquesta i va fer com el dibuix i tal, i és molt, molt graciós. Sí.
1: I el Sergi, suposo que és en aquests moments que diu, quan aprofita, perquè ho llences també en diverses ocasions, la crida perquè alguna empresa cervecera et patrocini. No sé si has trobat... És el moment, tens el micro, això no sé a qui arribarà, però escolta'm, si hi ha alguna marca que vulgui, doncs estàs obert, m'imagino, no?
0: Home, és que jo he fet molt, per moltes cerveseres. Vull dir...
1: Has comprat accions?
0: No. Cada dia faig un esforç molt gran per pagar els estudis universitaris dels jefes. No. Bueno, com que vaig fer això de la guitarra de llaunes, vaig dir, per què Fender o Gibson o alguna cosa així? Una birres artesanes en llauna. Si hi ha alguna cervesera que em pugui patrocinar, doncs estic obert, Sergi Estella. Vale?
1: És el moment, és el moment, i penseu que ara tindrà molta difusió també. Doncs ara tindríem un altre moment, si et ve de gust, per escoltar un altre tema teu i també el mateix, ens expliques una mica què tocaràs. I el Sergi està ara agafant la famosa guitarra de la xeta i el formatge i veurem a veure... Què interpretaràs ara, Sergi?
0: Tocaré una cançó del segon disc. La cançó es diu Blood Like Wine, que és el single que dona nom al disc.

0: Molt bé. Gràcies.
1: Merci a vosaltres.
0: Gràcies, Sergi. Sona fantàstic, eh?
1: Moltes gràcies. Merci.
0: Realment és una, és un, és una sort poder escoltar-te en directe i a més tenir-te per nosaltres, eh? Pel programa i pels oients, que al final...
1: El plaer és meu, estic molt a gust, així que...
0: Pues estem arribant al final del programa, Sergi.
1: Llàstima.
0: Sap greu, eh?
1: Llàstima.
0: Sap greu, perquè jo la veritat és que tinc tema per continuar.
1: Podríem anar tirant, no?
0: I tu m'imagino que encara més,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però arriba un moment en què amb aquest programa... Ens posem una mica filosòfics, no gaire, eh? No gaire. I llavors li preguntem al convidat, tu ara ja tens, tens menys de 40, per tant segueixes sent en los estàndards una persona joven.
1: Gràcies, gràcies.
0: Però si tu ara poguessis parlar amb el Sergi de quan deies abans, no? D'aquella adolescència amb 15 anys, després de tot el que has viscut, després de totes les històries que t'han passat, si tu ara imagina que pots parlar un moment amb ell, i què li diries?
1: No dubtis. A vegades he pecat molt de dubtar i ser, com se diria, un cagón.
0: Ja. Yeah.
1: No? I no dubtis, tira. No?
0: Arrisca't.
1: Una mica, sí. I no et deixis la barba llarga, li diria. No, però sí que és veritat que... Ostres, amb els anys m'he adonat d'això, que sóc una persona molt sovint insegura, dubto molt. Hòstia, i sí, i sí, i sí. I a mi, al final, passen els dies i amb l'Alicia aquest poden passar els anys. I és com dir, no dubtis, algun dia arribarà, però no dubtis.
0: Bueno, és un bon consell, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És un bon consell perquè jo crec que sí que és veritat que a tots ens passa una mica, no? Que a vegades deixes de fer perquè...
1: Clar, el dubte és natural, però tampoc cal atrapar-s'hi, crec jo.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut una estona, ja no solament per la interpretació en directe, que l'hem gaudit molt, gràcies. Sinó per tu com a tio, com a persona, de veritat, que ha sigut tot un plaer. Coneixen no sols el personatge que veiem a la tele, que suposo que ara per molta gent s'haurà donat a conèixer, però també aquest programa el que pretén justament és això, és conèixer la persona i conèixer tota la trajectòria i saber que avui estàs al programa de l'Andreu Buenafuente, però no per casualitat, sinó perquè tens un curro darrere i has fet hores i hores i hores i a més tens una experiència de currar-te, pues això, 1.000 bolos a puestos per 20 persones o per 2.000. Però la idea és que no tens mai un no, com has tingut amb el programa, i t'ho agraïm moltíssim, de veritat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mirant per acabar una miqueta també, per si la gent té curiositat, donarem els teus perfils de xarxes,
1: sí.
0: Malgrat comparteixo amb tu que, bueno, que serveixen per lo que serveixen, però sí que tenen aquest punt de donar a conèixer.
1: Totalment.
0: Llavors a Instagram, si no m'equivoco, és sergi-estella.
1: Correcte.
0: I tens el teu web, que és sergiestella.com.
1: Tal qual,
0: sí. Hi ha alguna més que diguis?
1: No, aquestes dues serien les més... De fet, directament des de la web poden accedir a totes les xarxes, però sí, aquestes són les que soc més actiu, com aquell qui diu.
0: Perfecte.
1: Concerts i tota la pesca ho poden trobar a la pàgina web, allà hi ha una secció de...
0: Això és molt interessant, perquè ara de cara a l'estiu he vist que tens un munt de bolos també,
1: sí,
0: bastants, vaja.
1: Sí, marxo a França també, amb aquesta sort també m'agrada sortir una mica de la zona de confort, i també estaré per aquí a les Catalunyes i les Espanyes també, o sigui que...
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic. I també, doncs, per acabar el programa, el fem amb una cançó que habitualment li demanem al convidat. El Sergi no ens ha defraudat perquè ha triat un tema d'un cantant de blues nord-americà, un senyor també jove com jo, té 74 anys, i que es diu Doghouse Boogie, de Sissick Steve, si no m'equivoco,
1: sí.
0: I que sona així. I guess that's just where I belong. That's just the way the dice roll. Bé, us deixarem amb la cançó per acabar el programa i llavors tornem d'aquí 15 dies amb un nou convidat. Recordeu, entre nosaltres ràdio, a Esplugues FM, el 99.7, els dimecres de 6 a 7 de la tarda, amb remissió els dissabtes de 11 a 12, i també a la plataforma e-books tindreu el programa per escoltar-ho quan us vingui més de gust. Amb la cançó del Doghouse Boogie escollida pel Sergi, acomiadem el programa, moltíssimes gràcies, i sí que m'agradaria que ens diguessis per què l'has escollit, si hi ha alguna cosa especial amb aquesta cançó.
1: Sí, sí que Steve és un músic que segueixo des de fa molts anys, sobretot perquè va ser la primera persona que vaig veure tocar un instrument d'aquests raros. Ell és un tio ja gran que fa els seus instruments i ha tocat en festivals gegants com el Glastonbury amb una guitarra feta amb una corda i un tros de fusta. I jo em vaig quedar flipant amb allò i vaig adonar que a vegades tenim pensem, ostres, això, no dubtis, no? Aquest senyor té els collons tan grans de primer tancar amb l'estereotip de que per tocar has de ser més jove de no sé quina edat i després de que no pots tocar un tros de fusta amb una corda davant de milers de persones, doncs...
0: Sí que es pot.
1: Ole els seus collons.
0: Doncs bé, amb la cançó tanquem el programa. Gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut un gustazo tenir-te aquí i et seguirem.
1: Moltes gràcies a vosaltres, he estat a gustíssim. Merci. Change. Well, now I'm making it here.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
2: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma,

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: ¿Sabes? Algo me preocupa.
2: ¿Te preocupa?
1: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
2: No, para nada.
1: ¿Entonces?
2: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
3: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
1: Recicla i respecta al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Magel.
1: Saps què passa, amore? Estic superagobiada. Anem fluint.
0: Va, no fotis. Anem fluint, va, no fotis. Podem fluir al meu llit fins que flotis. Si t'he d'ajuntar a estudiar, puc fer-te cafè, xat GPT, cigarret i quatre cotis.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres?

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: són les 12.
1: Si us dic indústria, ceràmica, modernisme, amb quina entitat pensem que parlem avui? Avui estem amb els amics dels Museus del Patrimoni d'Esplugues i per això tenim en el Josep Benedico, que ara és el seu president. Hola, bon dia, Josep.
2: Bona tarda.
1: Bones. I també tenim en Lluís de la Torre, que és vocal de la Junta.
3: Hola,
1: bones.
3: Què tal?
1: Josep, quan es funda l'AMPEL aquí a Esplugues?
2: Mira, l'AMPEL es va fundar el 2005, però jo només en soc president des del 2019. Per tant, si es requereix alguna data històrica de la Fundació, sí, és més escaient que ho faci el senyor el Lluís La Torre, que és un dels membres fundidors de l'entitat.
1: Molt bé, o sigui que, Lluís, sí. Estàs a l'entitat des que es va fundar, aleshores.
3: Sí, sí, en aquell moment va ser l'interès de poder ser una mica a l'entorn del Museu de Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. Un grup de persones d'aquí a Esplugues vam considerar que era interessant, com a gairebé tots els museus que hi ha per arreu, que hi ha un grup de persones que són els amics del museu. O sigui, nosaltres no organitzem el museu, però sí que estem a l'entorn del museu i fem gairebé totes les activitats relacionades amb el tema museístic, en aquest cas el nostre, que és Can Tintorer i la fàbrica de la Rajoleta. La seva presidenta va ser i és sòcia encara, la Mercè Vidal, que ella és catedràtica en història de l'art. Vull dir, és una persona entesa i va ser una bona guia per començar amb els temes d'investigació. Jo sóc enginyer, vull dir que tampoc no tenia gaire a veure, però sí que érem coneguts de fa molts anys. I ja dic, les persones que vàrem començar amb el tema, vam anar així.
1: Entenc que l'interès de crear aquesta associació és, crear un grup de persones que li dona una forma, sí, a totes aquestes activitats que ara, després dels anys, sí, han, sí, arribat aquí, però que, clar, quan veu fundar aquesta entitat el 2005, el que volíeu era tirar endavant aquests museus que tenim a Esplugues, la història i el patrimoni que tenim de la indústria que és Esplugues.
3: Sí. I aquesta va ser, bàsicament, va haver molt bon enteniment amb la directora del museu, la Roser Vilardell, que també ens coneixíem de feia molts anys tots plegats, perquè tots érem de gairebé d'aquí Esplugues. I ja dic, va ser un interès i vam tenir també el recolzament de l'Ajuntament per poder tirar endavant aquest projecte, no? També vam tenir molt bona, anem a dir, companya, que va ser el president dels amics dels museus de Catalunya, un tal senyor que té un nom, era un senyor molt gran, era en aquell moment, com es deia, Dalmases, em sembla.
1: Bueno, això no puc ajudar, Lluís.
3: Ja dic, i aquell senyor es va donar l'apadrinament i tirar endavant el nostre projecte, que gràcies a tots plegats, a dia d'avui encara estem vius i fem coses.
1: Els museus d'Esplugues el conformen la masia de Can Tintorer, després tenim el que era la fàbrica, que és denominada la Rajoleta, i després també tenim la masoveria, que s'ha convertit en una sala d'actes per fer diverses activitats. Al voltant d'aquestes tres peces, diguem-ne, arquitectòniques, estaria tota l'activitat del Museu d'Esplugues. Però a part de les visites guiades que organitza el museu, vosaltres com a entitat també organitzeu altres activitats.
3: Sí.
2: Bé, sí. Nosaltres, com ha dit en Lluís, la principal funció nostra és donar recolzament tant al Museu de Can Tintorer com al Museu de la Rajoleta. Això, indiscutiblement. I com a segona part, el que fem són conferències i visites culturals lligades molt habitualment amb museus de ceràmica,
1: sí,
2: que és el que distingueix a la ciutat d'Esplugues, la ceràmica. Aquestes conferències, com acabo de dir, estan normalment relligades amb ceràmica, i pot ser que alguna cosa, doncs, no sé, els famosos geners ceràmics que fem...
3: Exacte,
2: doncs,
3: és el que anava a dir.
1: Ah, sí, el gener, sí.
2: Aleshores, sí que hi havia el fang també com a protagonista, però era per habitatges, i vam anar doncs uns 6.000 anys enrere per començar a explicar com s'edificaven a la Mesopotàmia i a Mèxic els habitatges amb fang. Però, si no, habitualment sempre està centrat en la ceràmica, o sigui,
3: l'entorn, i creadors també de ceràmica, no?
2: Exacte.
3: Sí, van
2: fer... Sí, Sí.
3: Van fer inclús uns monogràfics de ceramistes coneguts, i que va ser en Xavier Nogués, que a part de ser... Bueno, ell més que res grafiava la ceràmica, no? Vull dir, no treballava al fang, però bueno, va fer moltes coses, i una de que és bastant rellevant és el friso que hi ha tot al voltant del celler de Pinell de Brai,
2: sí,
3: que és modernista, que està per allà...
2: A les comarques de Tarragona, sí.
3: Cap al sud, molt al sud. I inclús van fer, dintre de les activitats que després ja podem ampliar, un vídeo amb tot el seu recorregut. I bé, han fet diversos tipus d'aprofundir en temes concrets de persones, Domènec i Montaner, i en fi, altres arquitectes que el modernisme... es va nodrir de molta de la producció que es va fer aquí a Esplugues.
1: Sí, és molt important, i molta gent d'Esplugues no coneixia la importància que en aquests moments va tenir Esplugues en la indústria,
3: sí, sí,
1: i en la fabricació d'aquestes rajoles,
3: sí, sí,
1: hidràuliques.
2: Sí, sí. A veure, si parlem de la indústria, com has utilitzat tu indústria, la primera paraula que has dit,
1: sí.
2: La primera indústria que es va posar a Esplugues va ser precisament de ceràmica. Inicialment, de fabricació, diguem-ne, de totxos, una fabricació més vasta, i després, quan els Pujol i Baucis es van fer càrrec d'aquesta indústria, va derivar cap a un altre cantó molt més artístic i molt més refinat. Què passa? Que per què es va... posar aquí una indústria de bòbiles? Doncs perquè la muntanya de Sant Pere Màrtir, tot el que és la seva falda cantó sud, és molt rica en argiles. Inclou Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, e inclús el que avui és barri de les Corts, també hi havia molta ceràmica. Evidentment, la construcció de l'Eixample va demanar molt de totxo, no?
1: Sí,
2: argila transformada,
1: sí,
2: i rajoles, sí, i va demanar, sí, de tot. I van sortir com a bolets aquestes. El que passa que, repeteixo, la Pujol i Baucis va derivar cap a un altre cantó, sobretot en l'època del modernisme, on la col·laboració amb el Bru i el Castor,
3: sí, bé, el Lluís Bru,
2: l'Alós i tota, sí, aquesta, sí, colla, van captivar en els grans arquitectes del modernisme, i quan tenien una idea venien aquí perquè aquests senyors els hi plasmés en forma de rajol, etc.
1: Sí.
2: I aquesta és la gran diferència que tenim entre el que en diem ara la Rajoleta, que és l'antiga fàbrica de Pujol i Baucis, i qualsevol d'aquestes altres bòbiles que us he anomenat, tant sigui de l'Hospitalet com de Cornellà, etc. La gran diferència està aquí. I aquest és el gran patrimoni que té aquesta ciutat d'Esplugues. Que la primera industrialització va ser a base de bòbiles, fins després...
3: Jo recordo que el que era la Mallola... Allà també hi havia mòbiles, tot el que és els terrenys de la Banyola.
1: I a Can Clot, on estarà l'entrada de la Ronda, que és el carrer 2 de Maig, allà hi havia una mòbila.
3: Allà hi havia la família Bonet, que aquells també els hi deien també la Rajoleta, perquè es veu que també feien... Jo recordo, jo vivia a la plaça Sant Lluís, aquella època, i tot el que llançaven, ho llançaven cap al camp de Can Clot,
1: sí,
3: i nosaltres buscàvem els tinters aquests petits que feien abans per sucar, per escriure en plomilla, i després unes petites cassoletes per pintar amb aquarel·la. de porcellana, eh? Vull dir, era molt senzillet, però bueno, els nanos no teníem res més que fer, i mira, per allà buscant.
2: A veure, i ja quan...
3: I després la Baronda, vull dir, que també ha sigut una fàbrica de rajoles.
2: Aquí, anava jo.
3: Sí, vull dir que sempre...
2: Aquesta, l'última passada la guerra, l'any 46, es va fer aquesta societat entre un soci de Barcelona, Bar, ve de Barcelona, i dos socis d'Onda, i van formar la Baronda, que no era res més que una bòbila, que també feia rajols. No feia totxo. Feia rajols. I es va aprofitar tota l'argila que hi havia en el talús, que ara s'hi ha hagut de posar, perquè no vingui a baix, reforçar amb blocs de pedres lligades amb tela metàl·lica.
1: Els avions que han posat.
2: Doncs tot allò era argila. I es va fer, amb la matèria primera que treballava aquella fàbrica, era amb aquesta argila, que he dit abans que aquests terrenys són molt rics amb argila. Una altra de les finalitats d'Ampel és la preservació del patrimoni. És la P. La M és de museus, la P és de patrimoni. En aquest fulletó que tinc... que es va editar en el començament, ja dèiem que aquell quadre de Santa Madalena que hi ha en el Saló de Plens, realitzat pel Oleguer Junyent, s'havia restaurat gràcies a la feina que van fer
1: els
2: amics. I després, com es veu en el fulletó, hi ha poca gent que sàpiga que aquí a Esplugues tenim una escultura d'en Subirats, que està a la Montesa. Quan la Montesa era la fàbrica de motos, aquesta escultura, aquest monument, estava a la porta d'entrada. En aquests moments, trobar-lo...
3: Costa el seu, perquè és un pàrquing públic. Bueno, un pàrquing, sí, públic.
2: No, privat.
3: Privat, perdó. Però que és molt gran, inclús hi ha aparquen camions. I aquesta escultura és curiós perquè es diu el prototip.
2: Sí.
3: I està fet amb formigó... amb formigó pretensat... I, com es pot veure aquí, si algú té gust, està per allà a la zona del barri La Montesa i s'hi pot anar perfectament, i t'obre aquell senyor si dius, vinc a veure el museu, passe, i vull dir, veus l'escultura, una escultura que deu fer de 10 a 12 metres d'alçada, ben bé, i hi ha tot de peces de les motos, de les primeres Monteses, incrustat, i està una mica a l'estat, anem a dir, no és el més satisfactori que estaria per una peça tan, tan lluïda i del personatge que la va fer, vull dir, de renom, que estigui en l'estat que està.
2: Bé, aleshores, nosaltres tenim el compromís de l'actual govern d'Esplugues de quan es facin els pisos, aquesta escultura anirà a un lloc destacat.
1: Vols dir quan es faci l'àrea Montesa?
2: Sí, quan es faci l'àrea Montesa...
3: Allò va creixent, però està...
2: Anirà en un lloc destacat. Nosaltres estarem a la White perquè això...
1: Sigui així,
2: perquè realment tenir Esplugues, uns Subirats, doncs...
3: No és estar l'última vegada que va fer alguns a la Sagrada Família. És el Cristo aquell que sembla marciano.
2: O sigui que nosaltres... Com estem explicant, tenim també com a missió la preservació i recuperació del patrimoni d'Esplugues. En aquests moments, una de les peces importants que té Esplugues, que és el monestir de Montsió, amb Can Casanovas, que és una masia modernista, doncs està en un procés de stand-by, encara ningú sap
3: què és
2: el que s'hi farà o no s'hi farà, però el que sí és cert és que nosaltres estem al damunt de les que considerem autoritats, tant sigui eclesiàstiques com siguin dels civils. Aquest monestir té una qualificació de bé d'interès cultural local, vecil, per tant, tampoc s'hi pot fer el que es vulgui, i sabem també que l'Ajuntament està a l'aguait de veure què resol la part eclesiàstica.
1: Perdona que t'interrompi, però ja en prou han fet amb algunes coses que no es podien fer amb aquest claustre. Algunes obres i algunes coses que s'han fet fa anys. Per tant, ja està bé que vosaltres estigueu al darrere per preservar que aquest patrimoni no es malmeti.
3: Jo us puc dir, tinc una visió molt... llunyana, però me'n recordo perfectament. Jo vaig néixer el 48 i em sembla que va ser el 52 es va acabar de reconstruir el claustre que havia estat a Rambla Catalunya, amb un... que després va ser caserna durant la guerra, després va ser... En fi, va quedar fet un nyap. I llavors es va desmuntar peça a peça i es va muntar aquí a Esplugues. I llavors les monges que hi havien eren de clausura, però de clausura de veritat. Vull dir, vam fer un dia portes obertes per la gent del poble, vam anar a fer un tomb, ho vam veure, vam dir, senyors, ho han vist bé? Sí, pum, van tancar les portes i ja es va acabar fins ara, darrerament, que ja era una pseudo-clausura. Jo, un dels meus fills va fer una de les comunions dels meus fills, va ser allà a l'església, i ja se les veia amb un filat allà que hi havia com una celosia de fusta, que ja era una clausura relativa, però ara últimament quedaven tres monges, em sembla.
2: Tres, vull dir...
1: Tindrem a la Lídia Verdier en breu, que ens explicarà tota la història i tot el trasllat del monestir que tenim aquí a Esplugues de Montsió.
3: Pues ella... I coincidirà amb el que t'hem dit.
2: Sí.
1: Seguim amb les activitats de l'Àmpal.
2: Molt bé. Tal com hem dit al principi, també nosaltres fem conferències.
1: Sí.
2: També fem publicacions. Publicacions de llibres sempre relacionats amb la ceràmica. N'hi ha un en marxa que està relacionat precisament amb el Museu de la Rajoleta. O sigui, que tothom aquí a Esplugues és coneixedor del patrimoni que tenim a la Rajoleta en quant a tipificació de forns que hi ha, que no n'hi ha a cap més lloc. El tipus de forns sumats que hi ha aquí no hi són en lloc més d'Europa, però nosaltres, per reblar el clau, ho hem demanat a unes autoritats de València que ens facin un informe. L'Ajuntament n'està al corrent i l'està esperant. Per reforçar, precisament, que es faci d'una vegada per totes el Museu de la Rajoleta com Déu mana, no com ara, que està la majoria a l'intempèrie, a cel obert, i hi ha un deteriorament gran.
1: Important.
2: Sí. També tenim el compromís de l'Ajuntament, tant de Cultura com d'Urbanisme, de que això es farà. Estan esperant aquest informe també per reblar el clau, suposo que tot suma. Nosaltres també, paral·lelament, estem fent avantprojecte.
3: A proposta.
2: Sí. Bueno, anirà tot plegat.
3: Sí.
2: Vale. Perquè de l'avantprojecte que ells tenen ara com a referent, es va fer el 1999. Es va fer el 1999. Aleshores, ha plogut molt, s'ha edificat molt al voltant i nosaltres creiem que s'ha de fer alguna cosa que tingui en consideració el que hi ha edificat, que no sigui...
3: Un armatoste, que sigui atractiu. Però que es vegi que també té el seu sentit industrial, sí. No? O sigui, ha de ser una cosa... que n'hi faci mal els ulls a tot el veïnat, perquè allò és una illa que ha d'estar allà.
2: Exacte.
3: Ja veurem aviam com es resol, però bueno, propostes ja en tenim.
2: Ja en tenim, i si està treballant, està treballant un arquitecte amic meu que està jubilat,
1: sí.
2: I li ha retornat la vida.
1: Molt bé.
2: Perquè diu, estic disfrutant com feia dies. Val, d'acord.
1: Molt bé.
2: A més, és un arquitecte que ha estat arquitecte municipal,
3: sap tota la normativa.
2: Les normatives, sap el tema de coeficients d'ocupació, sap una pila de coses que nosaltres, que som enginyers, ni flauen.
1: Cadascú a la seva parcel·leta de treball.
2: Però l'objectiu és desencallar això i que d'una vegada per totes aquest gran patrimoni que té Esplugues
3: sigui més lluït
2: i, a més, l'objectiu final és que entri en el circuit del modernisme.
1: Sí.
2: Perquè...
1: Perfecte.
2: Exacte. Aquest és l'objectiu final.
1: Ara que ja tenim a tota la nostra audiència que està dient quina gran feina fa l'Àmpal, necessitem socis per l'entitat. Si jo em vull fer associada, com ho fem per fer-nos associats de l'Àmpal?
2: Mira, et donaríem aquest fulletó que jo porto.
1: Sí, té un díptic a la mà.
2: I aleshores, aquí al darrere...
1: Té totes les dades.
2: Tens...
1: Passa mal.
2: Sí, em pots... Sí.
1: Doncs aleshores el que fem és el fulletó que ell ha portat, és un díctic molt ampli, de colors, està molt, molt ben realitzat, amb un gran paper de qualitat, ompliu la butlleta i l'heu de fer arribar als amics dels museus del Patrimoni d'Esplugues, a la masoveria de Can Tintorer, que està al carrer de l'Església, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Per tant, és molt fàcil. Suposo que aquesta butlleta també la poden trobar al mateix museu, si diuen que us volen fer socis.
2: Sí, evidentment.
1: La deuen tenir allà.
2: Evidentment.
1: El museu està obert als matins i a les tardes. A més, hi ha activitats habituals, les visites guiades que fa normalment el museu, que us les recomano absolutament totes.
2: Sí.
1: Totes les que es fan, les de les exposicions permanents, després ja, depèn de la temporada, hi ha diverses exposicions itinerants.
2: Temporals,
1: sí. Temporals. Després també hi ha activitats com la de la mà d'Esplugues, que és molt interessant. Són itineraris culturals d'Esplugues a través de la seva història. Tota aquesta informació la trobarem a la pàgina web dels museus d'Esplugues. I la portes tu, Lluís,
3: no,
1: la web?
3: No, jo porto la web de l'entitat.
1: De l'Àmpel.
3: De l'Àmpel.
1: Sí.
3: Però que a vegades vinculem la informació
1: tens raó.
3: Que ens faciliten i nosaltres també el revertim pel seu coneixement. Per temes de reestructuració interna, pues, han cedit la responsabilitat del desenvolupament d'aquestes webs als ajuntaments. Llavors, suposo que a través de cultura i voluntariat, voluntariat és una de les divisions sí. a les quals estem nosaltres ficats, doncs ens han actualitzat aquesta web.
1: Val.
3: Llavors, nosaltres teníem un històric important perquè des de deu fer 8 o 10 anys que la portem, menys 6 anys.
2: Segurament.
3: Hi ha molta informació.
1: De tota manera, que ens estigui escoltant, si en el Google poses... Associació d'Amics dels Museus d'Esplugues.
3: Sí, poses Àmpel
1: i et surt.
3: Hi ha molta informació de totes les activitats, com parlava en Josep, i puntualment, si això es feia un cap de setmana, el dimecres, dijous, ja teníem l'activitat penjada.
1: Val. Doncs se m'ha fet curta aquesta estona amb vosaltres. Us emplaço per un proper programa, perquè et dona per molt per parlar de l'Àmpel i profunditzarem, si un cas, amb més temes amb vosaltres. Us sembla, Josep
3: cap,
1: i Lluís?
3: Cap problema.
1: Perquè podem parlar des de les col·leccions, des de les exposicions, els diferents llibres que heu publicat. Ho convidarem un dia a la Roser, a la Mercè, també, si cal. I podrem fer, si cal, un espai dedicat als nostres museus aquí d'Esplugues i tota la feina que feu de protecció del patrimoni.
2: Sí. Si més no, ho intentem.
1: Gràcies, Josep. Moltes gràcies, Lluís, per tota la feina que feu.
3: A disposar.
1: I ens veiem i ens retrobem aviat.
2: Molt bé.
1: Us sembla?
2: Quan tu diguis.
1: Gràcies. Una abraçada per tots els associats de la vostra entitat.
2: Moltes gràcies.
4: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic La guerra del francès, Tocar a sometents, Arma de foc i Element festiu, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: Doncs per parlar d'Esplugues, de Trabucaires, de Bandolers també. Per parlar de l'Escamot Trabucaire tenim amb nosaltres el Jaume Alelles. Hola, bon dia i bona tarda. I també tenim amb nosaltres el Jordi Figueres, que és membre de l'Escamot Trabucaire. Bon dia i bona tarda.
1: Hola.
0: Voldria parlar una miqueta, que m'expliquéssiu la tradició que hi ha aquí a Catalunya envers els trabucaires, els bandolers, els bolejadors també. És una tradició que fa referència a les armes de foc i que en moltes poblacions doncs, comencen les festes doncs, justament amb això, amb aquests trabucs. I farem una miqueta de història. Jordi Figueres, què ens porta la història de lo que és el trabucaire o la festa?
1: Jo ho defineixo com el convertir una arma de foc i, per tant, una arma de mort en algú de festa. I per això doncs, existeixen el que en diem les galejades, que històricament ve de fer gala o d'alguna forma de cridar a la festa, que és el paper doncs, que es reserva en el món dels trabucaires. En altres llocs també el que s'acaben fent és la recuperació de determinats personatges com el Vall d'Arsarrallonga, que en algunes poblacions doncs, el que fa és referència en algun bandoler determinat, o simplement doncs això, vull dir, aprofitar el soroll, que ja us dic jo que fem soroll als trabucaires doncs, per avisar la gent que arriba la festa major i tal. I a nivell català hi ha diversos llocs amb diverses tradicions al respecte. Si vas més cap al Pirineu o el que alguns definim més com la Catalunya carlina, doncs el paper del trabuc està molt... és un paper clau i, en canvi, a mesura que anem baixant cap a la Catalunya Nova, les coses van canviant.
0: Però, en canvi, els balls se centren bastant a la Catalunya Nova.
1: Perquè són molt de tradició de balls. Allà el que passa que li diuen ball a coses que no es ballen. O sigui, el ball parlat, nosaltres aquí a Esplugues tenim el ball parlat de la colla de Diables, però no ballen. El que fan és barçots que parlen. I a Valls, per exemple, hi ha una gran tradició de diverses colles que el que fan és un ball parlat. Aquí a Terrassa em sembla que també fan el mateix, un ball parlat. Li diuen ball, però en el cap i a la fi doncs, és una escenificació al voltant del món trabucaire o al voltant d'algun personatge, que és el ball de Serrallonga.
0: Si busquem al Google, que me l'estimo molt i em dona molta informació, doncs ens diu que hi ha 8 colles de ball del Serrallonga, que és a Vilafranca del Penedès, a Tarragona, Salinari de Sacalm, a Terrassa, Torredembarra, també a Santa Margarida dels Monjos, Sant Quintí de Mediona i a Perpinyà. Per tant, veiem una tradició a la Catalunya Nova sí. Més que Pirineus.
1: Que a Catalunya Vella.
0: Exacte. I arribats a aquest punt, ens trobem que aquí a Esplugues hi ha una mena d'inquietud per certes persones per voler fer una colla de trabucaires aquí a Esplugues. Seria un escamot trabucaire. Jaume, què us porta a fer aquí a Esplugues un escamot trabucaire?
2: Això va ser curiós perquè res més lluny de crear trabucaires. Però jo vaig anar a prop d'Esparreguera, ara no em recordo el nom, i allà fan una representació d'un escamot que agafen un part de l'exèrcit i bueno, els foten una d'allò. Arribo aquí a Barcelona, aquí a Esplugues, i li vaig dir a la Conxi...
0: A la Conxi Brau.
2: Dic, hòstia, m'ha agradat allò. Dic, i aquí no n'hi ha? I dit i fet. I diu, i per què no muntem? Ja va estar. La Conxi sabeu que era una dona...
0: Dinar.

0: Parlem de trabucs, també el que podem parlar que dintre de la història de Catalunya, doncs això també formava part dels cossos militars, tant dels Miquelets com els Sometents. I aquí a Esplugues tenim un carrer que es diu carrer dels Sometents. I... suposo que no té res a veure amb la història que estem parlant ara, però vaja, alguna relació d'haver-hi que tinguem un carrer que es digui Sometents?
1: Un dels primers actes que va organitzar la colla crec que va ser una xerrada que va venir en Josep Campmany de Gavà, on es va explicar doncs, que als voltants d'Esplugues operava un bandoler també. Però després sí que tenim diverses tradicions lligades amb el món dels trabucs o en l'època en què aquest tipus d'arma doncs sovintejava, vull dir, la guerra del francès, per exemple, o les guerres de successió, o la guerra dels segadors, on doncs, bé, la gent del poble s'aixecava amb armes per defensar el seu territori, que d'aquí venen els sometents, estar atents a les coses que passen al voltant per organitzar doncs, gent armada que vagi a socórrer els seus veïns, o fins i tot doncs, aixecar-se amb armes per anar a defensar els interessos del país. I en aquest sentit i es volia donar a la colla, diguem, tal com anem vestits, que anés una miqueta a cavall entre diverses èpoques, entre l'època de la Guerra del Francès, o sigui, estem parlant de 1808, 1812, fins i tot més tard amb les carlinades, i després doncs, a les èpoques de la Guerra de Successió. I això, bueno, arreu del territori, en diverses poblacions, doncs, també es fan les significacions d'això. Esplugues, ja veurem que acabarem fent algun dia. Però sí que teníem una casa, per exemple, a la carretera Laurea Miró, que jo encara la recordo, i sí, sóc gran, però no tant, que l'havien cremat justament l'exèrcit francès després de la derrota del Bruc. Algú d'Esplugues va disparar un soldat francès, els francesos van tornar enrere, van matar la gent d'aquella casa i la van cremar. Sobre això, per exemple, o coses similars a Santa Coloma de Gramenet, vull dir, perquè també és una població molt urbana, molt urbanitzada, i que no és un poblet perdut enmig d'una muntanya, doncs també el que fan és una escenificació sobre els fets ocorreguts durant la Guerra del Francès. I nosaltres ja veurem. En teoria són joves, encara.
2: Jaume, estem mirant de escenificar alguna cosa. O sigui, no ho hem fet, però està en projecte.
0: Quin any finalment acabeu fundant l'Escamot?
2: Bueno, en el 70... No, el 97.
0: 2017.
2: El 17, perdó. 17.
0: El 2017 és la fundació, però entre que la fundeu amb la Conchi, bueno, i que realment feu el bateig, quant temps passa?
2: Bueno, passen 2 anys. O sigui, el 2017 va ser el final, s'hi van començar a tràmits. El 2018 demanar permisos personals, permisos d'arma, i això va ser ja quasi bé tot el 2018.
0: Cadascú de vosaltres, de l'Escamot, ha de tenir permís d'armes?
2: Sí. Això, tot i que jo he dit més d'una vegada que això el tenen considerat com un arma, però Déu no ens en guard que tinguessin que fer mal. Perquè no d'allò. Ho tenen considerat com un arma, ja està. I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs, tots són traves, la Guàrdia Civil, ACEDA, indústria, subdelegació de govern... No vulgueu saber, per fer la sortida de per exemple, d'ara de Santa Magdalena, la de papers que s'han de presentar, que en part és lògic, perquè hi ha unes mínimes temes de seguretat i procediments, però és que al final, ostres, es fa gros, eh? Bueno, és així, ja està, o sigui, però la paperassa que s'ha perquè, o sigui, ja primer passar el psicotècnic, que en alguns casos, que no dic, bueno, a mi mateix dir, ostres, hem passat el psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, eh? Els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? 2 guàrdies civils en l'avenç. Sí.
0: Jo també em vaig assustar.
2: Ah, no són capatxanos.
0: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo 2 cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
2: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i mira, som 4.
0: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
2: Sí, això apareix des de l'avenç, van fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc

0: No d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
1: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, és un ratpenat i bé.
2: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamot trabucaire, perquè, clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res i finalment, doncs, el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat i d'anomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova. I aleshores, doncs, a més, doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això. O sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos les trabucaires. Però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
1: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fondeu el 2017, això no sé què ens sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
0: Bueno, correremos un estúpido velo, que diuen.
1: Doncs deixem-ho estar.
0: Perquè, no, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
1: Vostè mateix.
0: Que tant en quan foto proves i després no em tira res.
2: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que, per tant, ja es nota que som gent de pau perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades, doncs, ens fallen. Però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
0: Sí, esclar, perquè però, tu, Garret, pensant que tu...
2: Sí, exacte.
1: Ara parlem d'una part econòmica, perquè, clar, heu hagut de comprar uns trabucs. La pólvora té el seu preu, però és que, a més, no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional. I això també és una cosa a afegir.
0: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament, a veure si ens ajuda, però, esclar, venim d'un any 19 que volíem fer la... El bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i, clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma. Perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot allò de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors, perquè l'interventor accepta? Va ser mal presentat, poder... Inexperiència meva, això ja ho accepto.
1: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
0: Sí. Sí,
2: no,
0: sí.
2: El que passa que, a veure, bueno, el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, el que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs, acostuma a no passar. Realment et trobes amb un afrado quan no... Bueno, coses que no entens.
0: Perdona que talli. Això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
2: Yeah.
0: O sigui, ens va deixar ella i va canviar. No sé per què.
1: Perquè poder ja ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer o com
0: clar,
1: havia de
0: clar,
1: fer.
0: Clar, també ho tenim nosaltres, eh?
2: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des d'Escamó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
1: Els trabucs són tots iguals? Hi ha no. diferències? Hi ha trabucs de canó curt? De, veig que hi ha d'ample o de boca acampanada. Quins trabucs feu servir vosaltres?
0: Acampanats. Acampanats. Solen ser rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete. I bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no el fan, però bueno... Penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
1: Home, un avió també és un tros de ferro.
2: Sí, sí.
1: I mira el que fa.
0: No, no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
2: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes de banc carga. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
1: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
2: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
0: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
1: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però, clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials. I vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
2: Sí,
1: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire...
0: Nosaltres no, d'això no...
2: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres n'intentem fer una miqueta
0: tots
2: més.
0: Tots els mals esperits, no,
2: No?
1: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
0: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia, vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la...
1: La
0: era
1: trobada.
0: La pandèmia, era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
1: Molt bé.
0: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
1: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí sí, a Esplugues. Sí. Sí.
0: Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres que munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no, nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
2: El problema és que trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat i, per tant, el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu. Si no... I, clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és que, anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar. Però... Que no,
1: hi
2: ha temps. No ens podem apuntar d'avui per demà.
0: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents a tal dia un mes abans, ja n'hi ha més que suficient perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents. I si et falta alguna cosa, diuen, no sé com ho diuen, expedient, envia tal paper. I arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre... Però bé, ja has de comptar i surts, ja està.
2: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir i fer activitat.
1: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
0: Nosaltres som, com ho dic, uns drapaires, no, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa, i els altres és lo que se puede.
2: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs, tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra del francès, o sigui, la guerra civil espanyola, espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos o fins i tot acabar amb les carrinades. I això ens permet doncs, jugar una miqueta doncs, si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
0: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
2: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
0: Bueno, després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
2: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar a la festa, però és tot o altre, perquè... Estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però... ostres, si hi havia font d'Esplugues és perquè la gent que sortia de Barcelona doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després, doncs, de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades. I és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
1: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
2: Quan tingui temps.
1: Una de les finalitats que té... aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat. Que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte amb l'escamot Trabucaire d'Esplugues?
0: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, i és info@trabucairesesplugues.cat.
1: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
2: Sí.
0: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè... Poder, perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas. Que potser si haguéssim anat nosaltres, poder ens haguéssim dit no. Però amb el poder,
2: Sí, no ho sabrem mai.
0: No ho sabrem. No ho sabrem, però, bueno, clar, jo tinc el 2019, van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidral.
2: L'Avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diré que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. o el motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb escamodrom o caire, doncs, que menys. O sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, però... i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí.
0: Que no em portin la contrària, eh?
2: Bueno, per això estic jo, que també estic armat. Això no està bé dir-ho aquí, però vaja.
1: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?
0: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
1: I tant que bé. I malgrat res, sort que...
0: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, però estem buscant Trabucaires.
2: Sí. Jo, si em permets, el moment aquell de publicitat, a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta, més, és el nostre.
1: Doncs m'hi apunto, no?
2: Sí, exacte. La història és sortir i fer festa al carrer, que és el que importa fer cultura a tots nivells.
1: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
2: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: Com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
6: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
3: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.